0: said, my case of rum and Coca-Cola, she said, fine. And then in 30 seconds time, she said,
1: El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser. A veces, solo hay que pararse un poco...
2: ¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no?
1: Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana...
3: Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones.
1: Radio Lindo, con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena Ser.
4: Dale, José. Venga, va.
5: Hola, nana. Camila.
6: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
7: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
8: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
9: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
10: És un animal.
9: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
10: Quin golarro que acaba de fer la Minya Mar.
9: El esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
10: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
8: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
11: Bon dia, com esteu? Incorporem ja els oients de Ser Catalunya, els que estaven escoltant la roda de premsa del president del govern, Pedro Sánchez, de la cadena Ser. Flaqui, en un dia on estan passant moltes coses i la ràdio està aquí per explicar-les.
12: Sí, tenim diferents fronts oberts. En clau Barça, evidentment, el més emotiu i transcendent és el comiat d'una llegenda com Alexia Putellas, que ens està emocionant a tots des de la gespa del Camp Nou.
11: Des de les 11, en un Què t'hi jugues especial a Ser Catalunya, estem seguint aquest comiat. Ara us resumirem el més destacat per als que us incorporeu al programa ara mateix i amb la Marina Fernández d'aquí Catalunya. Hem escoltat la roda de premsa també del president del govern, Pedro Sánchez, per requadrar, Marina, i abans ja d'alliberar-te per a que puguis anar a preparar el programa de demà.
13: A viure una mica, també.
11: Amb què et quedes del que ha dit Pedro Sánchez?
13: De moment em quedo actualitzant que hi ha talls a l'AP7, sobretot perquè s'hagin de moure aquest matí. Hi ha diversos talls a diversos punts de l'AP7 per aquesta vaga de professors. Això el primer. Sobre Pedro Sánchez, dos focus. Un, el que està passant amb el que sabem d'aquesta actuació de la policia. Hi ha nous focus, a part d'aquesta entrada a la seu de Ferrat, s'ha entrat a la Direcció General de la Guàrdia Civil, és a dir, la Guàrdia Civil ha entrat a la Direcció General de la Guàrdia Civil per demanar expedients disciplinaris que hi ha comandaments que investiguen casos relacionats amb el PSOE. Això està passant ara. I també hi ha imputats per aquest cas. S'ha conegut que hi ha hagut la imputació de Santos Cerdán, de la gerent del Partit Socialista, de l'expresident i exvicepresident de la Junta d'Andalusia en temps de Manuel Chávez, per tant també socialista, imputat també, i un empresari amic de Leire Díaz. Hi ha aquestes quatre imputacions relacionades amb aquesta actuació. Sobre el que ha dit Pedro Sánchez, segueix donant suport absolut a Zapatero, diu que la justícia ha de fer el seu camí, però vaja, suport. Sobre l'actuació a la seu del Partit Socialista, diu col·laboració amb la justícia en el que calgui, i sobre si és sostenible que continuï la legislatura, que és la gran pregunta que es fa tothom avui, també als aliats de Pedro Sánchez. Ell diu, escolteu, quants primers ministres hi ha hagut en una pila de països europeus en els últims anys? Jo porto aquí 8 anys, i el fet que jo porti aquí 8 anys és el que ha contribuït, per exemple, i ha tornat a treure les dades econòmiques. L'atur, per exemple, aquí estem amb un 10% d'atur,
11: que no convoca eleccions, vaja.
13: Estructural.
11: Que es votarà la legislatura.
13: El que ell apunta és que no, a més diu...
11: Almenys
13: és que
11: aquesta és la seva intenció.
13: Si anem a una investidura, hi haurà mesos per posar-nos d'acord.
11: Escoltem el tram final del comiat d'Alexia Putellas, que s'està emocionant una altra vegada.
14: La part més familiar, emocional, aquest vincle com a tants i tants culers. I això sempre seguirà passant generacions rere generacions perquè es porten a la sang al Barça, tal com ens van ensenyar els nostres pares, i us desitjo el millor. I per acabar, doncs, a totes les meves persones, a la meva família, a qui m'han acompanyat a tot el viatge, sempre he sentit que jugava per mi, però també jugava per tots ells, perquè era una manera de sentir-nos a prop del que era el meu pare, no? Llavors, en certa part, sempre ell ha estat present i sé que per ells també ha estat dur, perquè el buidar-me i aquesta exigència jo també els he d'estratar a ells a moltes coses. I per això també un dels motius d'aquesta decisió és no vull que la meva família doncs també es buidi i agrair-los, perquè gràcies a ells i a recolzar-me com ho han fet des de ben petita, pues, he pogut complir el meu somni. Una història perfecta.
15: Doncs, Alexia, guapa. Gràcies per deixar-me acompanyar-te.
11: Una història perfecta és l'última frase d'aquest comiat que s'ha realitzat a la gespa del Camp Nou. Alexia Putellas s'acomiada del Barça després de 14 temporades, 30 títols, entre els que hi ha 10 lligues, 4 Champions, són 507 partits, 233 gols, dues pilotes d'or, dos premis de best, Alexia Putellas, que és llegenda del Barça, que avui s'acomiadarà del públic del Johan Cruyff. Partit de Lliga, últim de la temporada a casa, Barça-Real Societat a les 7 de la tarda. Es tanca la temporada de diumenge al camp del Madrid Club de Futbol a les 4 de la tarda. Alexia Putellas, que encara no sap on marxarà, però ha repetit diverses vegades, Flaqui, que se'n va del Barça perquè s'ha buidat.
12: Sí, tenint en compte l'exigència d'aquesta samarreta que no es pot defensar mitges, continuar hagués pogut desdibuixar aquest camí que ha traçat Alexia i que ell ha acabat definint com aquesta història perfecta. Una Alexia emocionada, una Alexia que ja ha anunciat, només començar aquest acte, que s'obriria en canal, que s'ho havia promès a si mateixa, que s'ho devia i que, per tant, volia avui viure amb emoció aquest comiat com a jugadora del Barça i que se'n va doncs, amb un acte, crec que emotiu, a l'alçada de la llegenda que és i que tanca, com ella deia, una història perfecta.
11: Pels oients que us heu incorporat després de la roda de premsa de Pedro Sánchez a la cadena SER, el discurs d'Alexia Putellas ha començat així.
14: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor. I avui estic plena d'amor. És complicat perquè mai és el... Mai... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Però després de com ha anat la temporada, de... són moltes coses. No es pot dir que només hi ha un factor que et fa de prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig. És normal, és la decisió més important de la meva vida. Però, com bueno, deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
11: La quarta Champions ha estat l'últim dels 30 títols d'Alexia Putellas amb el Barça en una temporada on ha jugat 42 partits, ha marcat 20 gols, estan registres importants, amb 32 anys se'n va encara a un lloc per decidir, molt possiblement sigui a Anglaterra, agraint a tothom els moments viscuts d'una trajectòria que ha estat un somni.
14: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. O sigui, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. Ja estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició, o sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
11: Alexia Putellas s'ha acomiadat en un acte a la gespa del Camp Nou on han parlat diverses persones importants al llarg de la seva carrera. Ha tancat l'acte Vicky López, futbolista jove del Barça que ha tingut en Alexia Putellas un referent. Li ha dit a Alexia Putellas que elles han mogut el món, però altres, com Vicky López, se'l menjaran, frase textual. Hem mogut el món, però altres se'l menjaran. I la primera persona que s'ha assegut al costat d'Alexia Putellas ha estat Xavi Llorenç, el primer entrenador que va tenir, en un moment emotiu, emocionant, on Alexia ha plorat.
14: Jo, abans de dir això, et vull donar les gràcies, perquè res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família. I me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa de, del pis on vivíem a Mollet. Ens vam reunir i me'n recordo, vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser: pots marcar un abans i un després, no sé si tu te'n recordes, diu, i pots fer coses impressionants. Jo,
15: no t'ho creies.
14: En aquell moment, 2012, em va dir, seràs un emblema del club, però convençut.
15: Ala.
14: Jo, evidentment, no m'anava a deixar portar el... La decisió ja estava presa abans de que fos una opció, perquè quan vingués del Barça ho tenia claríssim. Però en aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic, no li vaig fer ni cas d'això, perquè era com, què m'estàs explicant? Però mira com estem, juguem allà a la ciutat esportiva, que amb 100 persones, que eren les nostres famílies, i ara mira, no? I amb el temps és com... Tenia raó, ha passat, i en aquest sentit, gràcies per aparèixer i també per ser un visionari, no? en aquest sentit, perquè només ell ho estava veient i al final doncs, ha tingut raó.
11: Aquestes són les paraules d'Alexia Putellas a Xavi Llorenç, el seu primer entrenador, recordant un moment complicat per a ella perquè el seu pare va morir quan tenia 18 anys i explicant com ha canviat des de llavors la dimensió del futbol femení. Gràcies al Barça i gràcies a jugadores com Alexia Putellas, que s'ha acomiadat amb un acte que ha durat més o menys una hora, que hem seguit en directe a SER Catalunya des del Camp Nou amb l'Anna Palet, el Nil Solà, Anna, un acte que acaba amb Alexia abraçada a les seves companyes.
16: Sí, la veritat sí que ara mateix la imatge és superemotiva, estan totes les companyes, tota la plantilla a la gespa amb Alexia, s'han abraçat, han fet una enorme pinya, tot l'equip junt, l'han mantejat, i quan s'ha abraçat amb Patri Jarro, una de les abraçades més sentides, hem vist també a Patri plorant moltíssim en aquesta abraçada amb Alexia Putellas, que ara va acomiadant-se una per una de les seves companyes, ja està baixant també el cos tècnic, per tant ara vindrà el comiat amb tot l'estaf, dirigit per Pere Romeu, però sens dubte aquesta imatge, jo em quedo amb totes les companyes abraçades en una enorme pinya.
17: De fet, Anna... I també sí que... Digues. Dir que li han fet entrega també d'una placa a Rafa Juste i Joan a la porta i també d'un quadre magnífic en una imatge molt i molt potent d'Alexia amb totes les copes a darrere, com la mateixa escenografia que hi havia ara mateix sobre la gespa del Camp Nou. Li han fet entrega d'aquest quadre just abans que baixessin les seves companyes, realment emocionat. I crec que no només Alexia, sinó que pràcticament tothom que està ara mateix aquí al Camp Nou està molt emocionat en el moment que ja arriba l'estaf també a la gespa.
12: Li anava a preguntar a l'Anna, que coneix bé el vestidor del Barça, que em sembla prou simbòlic, no?, que s'hagi triat la figura de Vicky López, 19 anys, com la persona que ha volgut, no sé si triar el vestidor o com a representant de les companyes per acomiadar l'Alexia, no? En aquest llegat que ens ha portat aquesta frase tan bonica de que nosaltres hem mogut el món i elles se'l menjaran, però tu que coneixes aquell vestidor entenc que la figura de Vicky López pren prou envergadura, no?, després d'aquest acte.
16: Sí, és la relació més especial. Evidentment, Alexia és una referent per totes les seves companyes, però amb Vicky, des que va arribar al Barça amb 16 anys i amb fitxa de filial de l'equip B, Alexia ha estat una figura diferencial per ella, l'ha apadrinat, l'ha acompanyat, li ha fet de guia. Per exemple, jo em quedo amb un fet molt recent. Vicky estava molt decebuda per no haver jugat ni tan sols un minut a la final de la Champions, perquè Vicky encara no ha tingut la sort de poder gaudir de què és jugar una final de Champions. Les ha vist des de la banqueta, però no ha jugat, i Vicky estava molt decebuda, i Alexia en tot moment l'ha acompanyat. I per exemple, a la celebració a Maria Cristina, Alexia agafava Vicky, l'empenyia, vinga va, celebra-ho, no estiguis trista. Sempre Vicky ha remarcat que Alexia sempre ha estat pendent d'ella, sempre ha vist quan estava malament, inclús o fins i tot abans que Vicky volgués mostrar que estava malament, i tenen una relació, et diria, inclús familiar, com ha dit Vicky. Segurament jo crec que les uneix una desgràcia familiar, perquè Vicky també va perdre a la seva mare quan era petita, i en aquest sentit jo crec que se senten identificades l'una amb l'altra, i la relació sobretot entre Vicky i Alexia sempre és molt, molt, molt especial.
11: La fotografia al Camp Nou, per requadrar-la, Anna, ha estat en presència de diversos directius, de, òbviament, Rafa Juste, també Joan Laporta, de familiars d'Alexia Putellas, de totes les companyes de la primera plantilla. Qui més hi havia al Camp Nou?
16: doncs també amics, professionals que han acompanyat a Alexia durant tota aquesta trajectòria, la junta directiva del Barça, encapçalada per Rafa Juste i també per Joan Laporta, però està Xavi Puig, està Josep Cubells, Jordi Finestres, és a dir, una àmplia representació, moltíssims mitjans de comunicació, l'acte més seguit, més mediàtic d'aquesta temporada, i ara Alexia que es va abraçant un per un també a cada membre de l'estaf tècnic, i aquesta tarda seguirà el comiat, perquè un cop acabi aquest Barça-Reial Societat a les 7 de la tarda, el Johan Cruyff també dirigirà unes paraules a l'afició, als 6.000 culers que estaran a les grades del Johan.
12: De fet, Anna, en aquesta tarda, evidentment Alexia és Alexia i és la que s'emporta la portada i el focus, però pot ser que hi hagi més comiats, no?
16: Sí, segurs, hi haurà els comiats d'Ona Batlle, de Mapi León, de Marta Torrejón, també Marta, una autèntica llegenda que deixarà aquesta temporada al Barça als seus 36 anys, i veurem també si de Salma Parayuelo, que encara no està clar el seu futur, però que també podria marxar. Serà un estiu de repte per aquest Barça, perquè s'estaran anant quatre titulars a la final de la Champions d'Oslo, Mapi, Ona, Alexia i Salma, per tant, un gran repte el que tindrà Pere Romeu de seguir mantenint l'exigència i l'excel·lència en aquest equip, i ara sí es fan la foto familiar, cos tècnic, jugadores, Alexia al centre, rodejada de les dues pilotes d'or, la del 2021 i la del 2022, i de tots els trofeus que ha guanyat en aquests 14 anys que ha vestit la samarreta del Barça.
11: 12:25, què t'hi jugues a SER Catalunya?
18: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
19: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
18: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip. Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora, i aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat, ja no estava, però no sé. En el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors.
11: Alexia Putellas es va anunciar ahir a la tarda amb aquest vídeo que marxava del Barça. Avui s'ha acomiadat en un acte des de la gespa del Camp Nou. Que t'hi juga.

0: Aquí jugues especial per acomiadar una llegenda des del Camp Nou amb l'Anna Palet, amb el Nil Solà, si hi ha protagonistes ens demaneu pas. Al llarg d'aquesta hora i mitja llarga de Ràdio Flaqui desfilaran pel programa companyes d'Alexia Putellas al Barça, com Olga García, Laura Ràfols, Marta Unzué, entrenadors que ha tingut, hem escoltat a Xavi Llorenç, també parlarem amb Lluís Cortés, persones que ens ajudaran a entendre millor la dimensió de la figura d'Alexia Putellas des del punt de vista mediàtic, la directora dels seus dos documentals, dels dos documentals d'Alexia Putellas, l'excap de comunicació del Barça, José Manuel Lázaro, que va viure des de dintre el creixement del futbol femení, persones que han lluitat amb Alexia Putellas per a que les jugadores millorin les seves condicions laborals, com Amanda Gutiérrez, i directius que han vist com creixia la figura d'Alexia Putellas, actuals, han estat acompanyant-la al Camp Nou, i també d'altres juntes, com Maria Teixidor. Per tant, tenim un gran repte, Flaqui, que és encabir molts protagonistes en aquesta hora i mitja de ràdio, en un dimecres on, òbviament, com sempre, anirem a fer una canya amb el Ramon Besa.
1: Sí, convidarem el Besa a venir una estoneta aquí també per parlar de la figura d'Alexia Putellas, que avui en article al País també del Ramon, que val molt la pena remarcar.
0: I el que queda de l'Albert Bermúdez cantarà una cançó de comiat a Alexia Putellas. Dic el que queda perquè t'has passat el matí al lavabo.
2: Sí, bueno, gràcies per la informació que acabes d'oferir a tota Catalunya.
0: Doncs que si la gent connecta el live podrà observar del color pàl·lid de la teva cara que et passa alguna cosa.
2: No estic del tot allò, però bueno.
0: Tens aquest color blanc i aquesta textura cancel·lada.
2: Vols que digui que m'he passat el matí amb el cul obert? Doncs sí, ha sigut així. Ha sigut així.
0: 12:28, Anna Palet al Camp Nou. Quina és la fotografia ara mateix?
3: Ara mateix, sí que mentre Anna Palet acaba de recollir a Olga García perquè ens vingui aquí a explicar més sensacions, ara mateix Alexia Putellas continua rebent la visita a la gespa de més autoritats, de familiars, d'amics, tothom vol tenir aquesta fotografia abraçada ara també amb Xavi Puig. Ja ha desfilat, ha marxat tant l'estaf com la plantilla, ara hi ha la mare i també la germana d'Alexia Putellas. Insisteixo, i m'està sorprenent molt la imatge de tothom, pràcticament tothom, amb llàgrimes ara mateix aquí en el Camp Nou, tant la gent com que està amb Alexia a la gespa, com els mitjans de comunicació, la porta també visiblement emocionat. S'ha intentat arrencar un Barça, d'aquests que li ha d'anar a Bermúdez, però ha quedat una mica tímid.
0: La fotografia és molt potent perquè hi ha tots els títols que Alexia Putellas ha guanyat amb el Barça, acompanyada de totes les futbolistes de la primera plantilla, i ha estat emocionant. Un comiat que ja anticipàvem fa dies al Que t'hi jugues, de fet, a la prèvia de la final de Champions, quan Flaqui vam entrevistar a Clàudia Pina, vam parlar d'un moment que seria molt emotiu. Escoltem a Clàudia Pina al Que t'hi jugues, que ja ens deia que el comiat d'Alexia Putellas estaria a l'alçada per dimensió i importància del de Leo Messi.
4: L'Alexia és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant, però bueno, jo sé que no hi ha ningú que tingui més ganes de poder guanyar dissabte. Ella sempre vol el millor pel club i ja prendrà la decisió que hagi de prendre ella, la seva família i els que l'envolten.
1: Ara el Barça és Alexia, Alexia és el Barça, clar, és que es fa molt difícil imaginar-se un Barça sense Alexia, si s'arribés a donar el cas, no?
4: Bueno, em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení, que Messi va ser pel masculí. Ojalà segueixi molts anys més aquí amb nosaltres. Nosaltres, òbviament, volem jugar amb ella i el Barça, òbviament, també la necessita.
0: Clàudia Pina, eh? Alexia és el Barça és Alexia, i el seu comiat està a l'alçada del de Messi, perquè Alexia és el femení, el que Messi va ser al masculí. Al Camp Nou, Anna Palet, amb Olga García, no?
5: Sí, però s'acaba d'anar perquè ha de fer-se la foto amb Alexia, i clar, entendràs doncs que l'Olga prefereix primer anar a fer-se la fotografia amb l'Alexia a la gespa, i res, en un parell de minutets la tindrem aquí, però està l'Olga, que és una persona també molt especial per l'Alexia, que va compartir 4 temporades amb ella al Barça en els seus inicis, i que ara de seguida ens atendrà el Que t'hi jugues, però primer va a la gespa a fer-se aquesta fotografia amb la capitana.
0: És una de les persones que a la festa de celebració per la Champions, diumenge a Barcelona, va recordar en un moment divertit Alexia Putellas, no només a Olga García, sinó també a Laura Ràfols i Marta Unzué.
6: Aquesta... aquestes jugadores, com l'Alexia, com la Marta Torrejón, però hi hauria moltíssimes més, com la Laura Ràfols. Què més, Alexia?
7: Unzué, Ani Escribano, Vicky Losada, Melanie Serrano, moltíssimes, Olga García, Marta Corredera...
0: Era l'acte de celebració amb Andrea Ginés, Alexia Putellas, mencionava algunes de les seves companyes. Laura Ràfols, què tal, com estàs?
8: Hola, bon dia.
0: Marta Unzué, bon dia.
9: Oh, hola, bon dia.
0: Us heu emocionat seguint el comiat d'Alexia Putellas?
8: Home, sí. O sigui, i al final l'Alexia és el que deia la Pina, al final l'Alexia és el Barça. I serà difícil, veure un partit sense l'Alexia al camp, però bueno, ella es mereix tot el que sigui i decidir el que vol fer.
1: La veritat és que l'homenatge ha estat a l'alçada de la llegenda i del tros de futbolista que hem pogut gaudir durant aquests 14 anys,
9: Sí, yo creo que también al final la gente se ha emocionado desde ayer, ¿no? Desde que salió la noticia, el comunicado, el vídeo y bueno, ha sido entre ayer y hoy, pues bueno, un par de días muy, muy emocionantes y bueno, al final lo importante yo creo que es que ella se haya podido despedir a su manera, como ella ha querido también y bueno, pues con este homenaje.
1: Enteneu aquest missatge de l'Alexia, tenint en compte l'exigència d'aquest club, continuar igual hagués desdibuixat tot el camí?
8: Sí, jo sí. Al final és algú, l'Alexia és una persona que ho ha de donar sempre tot més al 100% i crec que si es quedés i ella sentís que no ho està donant, sentiria com que està traient el club de la seva vida i a vegades pues, arribes a un punt que això, que ja no pots més de la sensació de que no li pots donar i jo en tinc molt a l'Alexia del que he fet i em sembla molt, molt honrat per la seva part fer-ho i seguir els seus principis com ella ha dit. Em sembla molt bé el que ha fet i com ho ha dit la Unzu, el que està fent de poder-se despedir de la manera que ella vol.
0: Unzu.
9: Yo creo que ha sido difícil la decisión y es muy difícil también tomar la decisión de irte en un momento bueno, ¿no? Porque es cierto que ahora Alexia está bien y de tomar esa decisión al final creo que a ella le hace ser valiente, ser honrada, como dice Ràfols, y que no es una decisión fácil y a la vez es una bonita forma de poder acabar, ¿no? Porque si por lo que sea quieres alargar otros años, quizá esa sensación de acabar así no la tienes, ¿no? Y tendrías una sensación peor a poder acabar tu trayectoria en el Barça, ¿no? Es como un poco cuando te retiras, ¿no? Que no sabes el momento justo y siempre tomar la decisión más adecuada es muy complicado, ¿no? Y yo creo que la decisión es totalmente acertada.
0: Estem amb Laura Ràfols, també llegenda del Barça, va estar al club del 2005 al 2018, al primer equip, amb Marta Unzué, 14 temporades des del 2006 al 2020 i al Camp Nou. Nil, estàs amb una de les persones que més ha emocionat a Alexia Putellas i que segurament també farà molta gràcia escoltar amb Laura Ràfols i Marta Unzué.
3: I tant, i ara ja reconeixia la veu d'algunes d'elles. Què tal, Xavi Llorenç? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Has sigut una de les persones que més ha emocionat a l'Alexia, fins i tot ara et veig una mica emocionat. Com ha estat a l'altura, no, del que es mereixia aquest matí d'acomiadaments?
10: Sí, sí, sí, s'ho mereixia tot, com tantes jugadores s'ho mereixen, no? Perquè ja ha arribat a un lloc que ningú pensava que arribaria. Tantes Champions i dues pilotes d'or, era impensable. Quan van començar tot això, mira, guanyar una Champions ja era un èxit. Si a més tenen quatre i dues pilotes d'or, ella i tres la Aitana, ja et dic que impensable.
3: De totes maneres, tu ja ho veies, no? Una mica visionari, no? Alexia t'ha fins i tot agraït que tinguessis aquesta capacitat de ser tan visionari.
10: Bueno, perquè és que el femení només li queda créixer i encara queda molt. O sigui, és que tot ho tenim per fer encara. I mira que hem guanyat coses. Però el futbol femení, el futur que té és increïble.
5: I què has pensat, Xavi, quan l'Alexia t'ha dit que volia que formessis part d'aquest comiat?
10: Bueno, ja vaig parlar amb ella a Oslo i més o menys ja sabia per on anaven les coses. Home, és un agraïment cap a la seva persona, que a la seva família, i encantat de ser-hi com tanta gent s'ho mereixia.
5: Doncs les paraules de Xavi Llorenç, el primer entrenador d'Alexia Putellas aquí al Barça i protagonista del dia de comiat i l'homenatge al Camp Nou.
0: Xavi Llorenç, que va entrenar Alexia Putellas i la pròpia Alexia ha recordat una conversa que van tenir en un bar de Mollet amb... fa molts anys, on li va dir, segons ha explicat Alexia Putellas, que marcaria un abans i un després a la història del club. Al Camp Nou encara queda molta gent, anirem escoltant-la. Estem amb Laura Ràfols, amb Marta Unzué, repassant aquest acte de comiat, la trajectòria d'Alexia Putellas, com ha canviat el Barça en aquests últims anys, com s'ha multiplicat la dimensió mundial del club, i què és el que passarà a partir d'ara, no? Perquè ho dèieu, Laura, Marta, que marxa en un gran moment perquè ha completat una bona temporada, aconseguint títols. No ha desvetllat on anirà. La veieu a Anglaterra o on la veieu, a Alexia Putellas?
9: Yo ahora mismo creo que está entre Estados Unidos e Inglaterra, pero no sé. La verdad es que no tengo ni idea y creo que donde ella decida ir acertará seguro.
8: Sí, jo sí que igual que la Marta, que vagi... És que vagi un vulgui. És que la veritat, l'Alexis s'ha guanyat poder fer el que ella cregui que és millor per ella, i segurament és el que ha dit la Unzu, que és una decisió molt difícil, i marxar al club de la seva vida és una decisió superdifícil, però jo crec que anirà on ella cregui que estarà bé i que pot aportar més al futbol femení.
0: Ara nosaltres tenim una estructura de programa que preveia anar saludant a diferents protagonistes amb un cert ordre, però n'hi ha un que està atent al que t'hi jugues i ens ha demanat entrar ara.
1: Vol entrar,
0: sí.
1: Ara, eh?
0: És el moment. I com que ja nosaltres el considerem...
1: I no per nosaltres, suposo.
0: L'avi del programa, i segurament vosaltres també, li hem concedit aquest honor, ja que avui entra en un dia on no ho havia de fer i està pendent de coses familiars, amb la seva mare i tal. José Manuel Lázaro, què tal, com estàs?
11: Hombre, bona tarda. Sí.
0: Aviam, per què vols Marta... entrar ara al programa? Explica'ns.
11: Hola, perquè... Marta, Laura, què tal?
12: Hola, hola.
11: Mira com riuen. Aviam, no, volia entrar ara, primer perquè... aviam, estem acomiadant a l'Alexia Putellas, però jo és que voldria recalcar i remarcar que quan el club em diu que s'ha de professionalitzar de la mà de Jordi Mestre, a l'època de Bartomeu, s'ha de professionalitzar l'equip, el primer que vaig fer va ser agafar a la Laura... a la Marta, a Alexia, a Marta Torrejón, i dir, a veure, què necessiteu, què tenim? Tingueu en compte que en aquell moment Laura, Marta i companyia entrenaven a la nit, perquè al matí hi havia jugadors que tenien que treballar. No tenien metge, no tenien preparador físic, perdoneu que m'estic emocionant. No tenia cap de premsa, no tenien... Tenien el mínim, portaven elles les bosses... Bueno, encara ho fan, però no hi havia utiller. Era una sensació que l'equip s'havia de construir. I gràcies a Marta, a Laura, a Marta Torrejón, a Alexia i companyia, van poder fer realitat el que avui estem vivint. Perquè recordeu que en aquells moments, quan es guanyava una lliga, es pagava amb tiquets del Corte Inglés. Sí o no?
8: Sí.
11: Va arribar un moment que vam dir, escolta'm...
8: Oye, si volem... es pagava amb tiquets al Corte Inglés, no les primeres, eh?
0: No, no
8: hi
0: ha això, no?
8: Anàvem a sopar i ho
0: pagàvem
8: nosaltres.
11: O sigui, estem recollint l'esforç de totes aquestes jugadores que ara no juguen, que no figuren entre els pòsters que veiem, Champions i tot això, però que són la base del que s'ha construït. Alexia Putellas significa el que significa. Té el dret de fer el que vulgui. Té el dret d'escollir el seu comiat. Ho ha fet molt bé. Però jo voldria reclamar la presència d'aquestes jugadores com la Marta i la Laura, i per això volia intervenir ara, primer perquè tinc una molt bona relació amb elles, i després perquè crec que vam intentar doncs, donar forma a un Barça professional que en aquests moments està recollint els fruits. Esperem que en el futur, perquè jo crec que hi ha base per fer-ho, però la sortida de certes jugadores, i sobretot amb la marxa d'Alexia, crec que es perd més que una jugadora. I tu saps quan una persona entra en una sala i tothom calla? Aquesta és l'Alexia. Una persona que es faci escoltar i que es faci estimar i sàpiga manar sobre el grup sense sobresortir de sobre manera. En aquests moments, aquest paper l'haurà de recollir pues, o Marta Torrejón, si finalment es queda, Patri o Aitana. La figura d'Alexia, en aquest sentit, per mi, és molt difícil de substituir. No estic d'acord, però jo és la meva manera de pensar.
0: És molt interessant el que explica el Lázaro i el que recorda Laura, Marta, perquè sembla una eternitat, però no fa tant que guanyàveu lligues i com ara acabes d'explicar, Laura, havíeu de pagar-vos vosaltres el sopar o ja en un següent pas us donaven tiquets del Corte Inglés. És que no fa tant, d'això.
8: No, no.
9: Pues no.
8: Però, bueno, és la idea. Nosaltres ja sabíem que... Bueno, jo tenia molt clar que no acabaria vivint el guanyar Champions, però de debò que la sento com si les hagués guanyat, O sigui, la sensació que tinc és de... Ja sabíem en el seu moment que nosaltres el que estàvem fent era no per nosaltres, sinó pels que venien darrere, de la mateixa manera que les que van venir abans que nosaltres ho van fer per nosaltres. Llavors, era algo que nosaltres sabíem que passaria. Llavors, ja et dic, jo aquestes Champions... És que no les he guanyat, clar que no les he guanyat, però sento com si les tingués. És una sensació molt estranya, no? Però al final, tant la Marta com jo hem estat molts anys al club i sabem el que ha costat tot això i tenim aquesta sensació, no? Al final, és algo maco i s'ha de seguir construint i és el mateix que pues, diu el Lázaro, no? Que és algo que ara queda. A veure qui agafarà aquest rol i a veure com continuaran guanyant, però jo estic seguríssima que el club i el futbol femení del Barça seguirà sent dels millors.
0: Laura Ràfols, esperem que sí. Una abraçada molt forta. Jo no oblido ni oblidaré mai aquell partit a la Ciutat Esportiva que vam fer oients de la cadena SER contra jugadores del Barça. Que bé que ens ho vam passar,
8: Això sí. Ens en recordem.
0: Sí. I el resultat... vam tenir sort, però quin repàs futbolístic ens vau donar.
2: Home!
0: Quin repàs. Una abraçada forta, que vagi bé.
8: Una abraçada.
0: Marta Anzué, un abrazo muy fuerte, que vaya bien.
9: Vale, un abrazo.
0: Lázaro, tus deseos son órdenes. Por eso ha sido el jefe, siempre.
11: No, sí, que yo creo que era important, perquè vull dir que aquestes jugadores se'ls ha de donar el valor que tenen. Perquè quan l'Alexia l'altre dia a la festa de comiat que es va fer a la plaça, a l'Avinguda Maria Cristina, les anomena, és per alguna cosa. Perquè aquestes noies s'han patit, no tenia aigua calenta a la nit. És que és, el canvi està radical en 10 anys. S'han guanyat 4 Champions, s'han arribat a 6 finals consecutius. Sabeu l'esforç que han hagut de fer? Molt. S'estan recollint els fruits. Però crec que s'ha de donar valor a aquesta gent quan hi ha un comiat. Com també dic que crec que estan fent un esforç per ser solidàries amb l'Alexia, la Mapi León i la Ona Batlle, perquè marxen. Avui també serà el seu últim partit. Però fixa't com les dues han tingut l'honor de silenciar el seu adeu oficialment, perquè tot el protagonisme ho tingui l'Alexia. Això és el que fa valor a la capitana.
0: Una abraçada forta, Lázaro, que vagi bé.
11: Igualment, moltes gràcies.
0: El comiat d'Alexia Putellas ha portat la música de Rosalía.

0: Anem al Camp Nou perquè el Nil Solà està en protagonista. Nil.
1: Hola, què tal? Sí que de nou, doncs sí, amb Helena Fort, directiva electa del Futbol Club Barcelona, que està visiblement emocionada. És així, no, Helena?
2: Sí, crec que porto plorant des d'ahir en bucle, directament.
1: Perquè ara t'escoltava aquí mentre pujava, et saludava gent i deies que que portaves realment plorant des d'ahir i que fins i tot a casa teva hi havia gent que et deia que no havia plorat tant des de la marxa de Messi.
2: El meu fill, i això crec que és precisament una part del llegat de l'Alexia, és entendre que ha calat tant amb la gent jove, amb les nenes, amb els nens, que han crescut amb aquest referent d'una jugadora extraordinària i d'un referent també com a persona. I, per tant, molt, molt emocionada, perquè, a més, personalment, jo me l'estimo molt. Li deia, jo he après molt de tu, i crec que ens ha ensenyat molt, de moltes maneres, i crec que, a més, és que és la història perfecta, amb la qual bé, és un dia molt agradós, contenta, perquè crec que ella ha pres una decisió i, per tant, està a la seva... l'ha pres conscient, però trista, perquè aquest, doncs, té un final.
1: Sí que ja t'escolta Helena Fort en directe al Que t'hi jugues.
0: Helena, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara recordàvem amb Laura Ràfols, amb Marta Unzué, també amb el Lázaro, com ha canviat la pel·lícula des de fa no tants anys a ara, on quan guanyaven una lliga se'ls hi pagava amb tiquets del Corte Inglés, quan sí, no tenien aigua calenta per dutxar-se.
2: I quan anaven, com han dit, no? Amb un camp de terra, 50 persones i totes eren les famílies, que això ha passat.
0: I on està el final del camí? És a dir, què queda per recórrer? Ho dic perquè, clar, ara Alexia Putellas, no sé si marxarà a Anglaterra, marxarà als Estats Units, però allà compares el futbol femení amb el que hi ha a Espanya i la diferència és abismal, tant a un país com a l'altre. Aquí, clar, el Barça guanya lligues i el Barça és un equip professional, però el compares amb altres clubs i és que no hi ha competència.
2: No, jo crec que el Barça ha de fer el seu camí, que és el que fem, independentment del que passa a l'entorn, tot i que el que passa a l'entorn, evidentment, ens afecta. Jo crec que sí que hi haurà un moment que hi haurà d'haver-hi una reflexió per part de tots els estaments de l'estat espanyol per entendre la importància que té aquest equip, que ha tingut aquest equip, la transcendència i el que significa el futbol femení per la gent. I, per tant, jo crec que com a Barça no tenim sostre. Arribarem allà on la gent vulgui i allà on la gent que estigui al club vulguem. La resta ens haurà d'acompanyar i jo també espero que hi hagi un replantejament en general. Crec que s'està treballant amb això. M'agradaria pensar que aquesta lliga de l'estat espanyol doncs millorarà, serà molt més competitiva i jo el que veig és com han dit, és un futur esplendorós perquè, a més, el femení també té aquest missatge de Barça, d'ADN, de Masia. Nosaltres generem talent, creem talent. Recordo quan vam generar la Masia, especialment per l'avinguda de la Vicky López, que jo crec que la Masia es crea quan comencem a pensar perquè la Vicky necessitava un espai per créixer. A partir d'aquí ha de seguir creixent i jo crec que el sostre del Barça no existeix. El sostre serà el que posi la gent, el que posi els seguidors, les seguidores, però sí que necessitem que algú ens acompanyi. Això també és cert. I hem de treballar per això.
3: M'agradaria preguntar-te un dia com avui què és Alexia Putellas per l'Helena Fort?
2: Doncs és una persona extraordinària i un referent. I jo, ara comentava amb algú, no? És d'aquelles persones... Heu sentit que ho dèieu, no? Que quan entres en una sala, doncs la gent calla. Doncs Alexia és llum. Jo crec que és llum pel que transcendeix, pel que explica, pel que representa. I perquè és cert, com deia el Lázaro, no? Doncs que tot això... Ara tenia aquí les pioneres, la Lolita, la Carme, que als anys 70, quan jo estava a la cuna, elles ja jugaven i quan l'Alexia ja no existia. Tot això és la suma de la història de moltes dones que un dia es van sentar i van dir volem jugar a futbol, que han passat millors èpoques o pitjors èpoques. I al final jo crec que l'Alexia el que ha aconseguit és matxembrar tot això, posar-li un nom i un cognom i un sentit i una estructura, i ella ha representat tota aquesta eclosió. No? I des del Barça és això, i personalment una persona extraordinària que m'estimo moltíssim, que sé que ha tingut una vida dura, que compartim algunes coses personals en aquest sentit de vida i que li desitjo tota la sort del món, perquè segur que la tindrà.
0: Helena Fort, una abraçada forta.
2: Gràcies.
0: 12:49.
4: Doncs mira, i el que sí, això tot plegat ha estat wonderful, que en diguéssim, no? Tot plegat ha estat molt bonic, ha estat wonderful. Però és que ara el que t'hi jugues també tenim el Mr. Wonderful.
5: Què en dius ara?
4: Ui, tant.
0: De fet, tenim una caixa.
4: Ara una col·lecció que és mundial. La col·lecció clàssica dels capibares de Mr. Wonderful.
5: Per favor.
4: Que es diu Wonder Goal. I és una col·lecció del Mundial. Són 15 seleccions, sorpresa. Aquí el sí que us les ensenya. Escolta, mira, uita que macos. Uita que macos, aquí el live del que t'hi jugues.
0: Són bolígrafs que es poden esborrar.
4: Exacte, són bolígrafs esborrables i, a més, és una col·lecció d'aquestes de col·leccionista de veritat.
3: La farem.
4: De les bones.
3: La farem.
4: 15 seleccions, sorpresa. Un boli esborrable, un clauer i un cromo. En cada d'aquestes caixes, que es diuen blind box.
0: Blind box.
4: T'has d'unir a la febre, escolta. Wonder Goal. És una col·lecció mundial!
0: Val, 9-3-3-4-4-14-11. A la segona hora del que t'hi jugues, no truqueu encara.
3: Ah, pues no, truca ja.
0: A la segona hora del que t'hi jugues, obrirem telèfon i el primer que truqui, o la primera que truqui i ens digui tu no, Flaqui.
3: Sí, sí, en vull una.
0: És que és molt guapa, molt. La caixa. S'emportarà aquests 15 bolis esborrables, personalitzats del Mundial.
3: M'encanta.
0: La primera persona que truqui i ens digui per què li hauríem de donar a algú aquesta caixa.
4: Efectivament, tal qual. I això, qui voleu
0: dir,
4: que se
0: l'enduri? Qui mereix una caixa
4: així? Qui mereix una caixa tan bona com aquesta?
0: Personalitats conegudes, personalitats conegudes. I pel mateix preu, qui no la mereix?
4: Jo, per exemple.
0: I pel mateix preu, qui no la mereix?
4: Jo, per exemple,
0: si li donaries a la porta, no li donaries, no sé, a Florentino Pérez.
4: Molt bé. Va, així anem-hi, anem-hi.
0: Estigueu atents, que a la segona hora del que t'hi jugues obrim concurs. Lluís Cortés, què tal, com estàs?
5: Hola, què tal, bon dia.
0: T'ha emocionat Alexia Putellas en el seu comiat?
5: Sí, molt. Molt, molt. Va ser emocionant el vídeo d'ahir, però avui, el comiat, les seves paraules, el veure-la ella també emocionada, jo crec que ha estat molt, molt bonic i a mi personalment sí que m'ha tocat la fibra, sí.
0: A nivell futbolístic, com ha evolucionat? Perquè recordo parlar-ne alguna amb tu que, com a jugadora, Alexia ha anat creixent en aquestes 14 temporades al Barça i s'ha fet una futbolista més completa. Com ha evolucionat com a jugadora tu que l'has tingut d'entrenador?
5: Pues mira, quan jo començo al Barça el 2017, que començo com a analista, Alexia no era titular. Alexia no era una jugadora imprescindible en el Barça a nivell de joc, no? També era veritat que no s'acabava de trobar quina era la posició d'Alexia, perquè hi havia gent que deia que no, que la veia més d'extrem, gent que la veia més de migcampista més ofensiva, gent que la veia més de migcampista més defensiva, més posicional. Llavors no s'acaba de trobar massa bé la posició d'Alexia. Aquí sí que crec que va ser la temporada 19-20, quan ja Alexia ja es decideix que Alexia havia de ser important. De fet, jo també la faig capitana. I comença a jugar ja en aquesta posició de 10, que al final és la seva posició més... on ella se sent més còmoda, també, no? Llavors, tot i jugar en la mateixa posició, sí que Alexia s'ha anat creixent primer. I jo crec que jo la definiria com una futbolista total, podríem dir, perquè és una jugadora que et pot ajudar molt en la construcció del joc. Aquí ella ha anat creixent molt en l'entesa de quan ha de baixar la seva posició per ajudar una mica més a mode d'un doble pivot en algun moment del partit. Després, com ha millorat també en la seva arribada a l'àrea, crec que això sí que l'ha fet una jugadora més determinant i només cal veure la quantitat de gols que ha fet jugant com a migcampista i la seva manera de com entendre l'arribada a l'àrea en centrades laterals, les entrades de segona línia i també el que ha millorat molt amb els anys és el seu xut exterior.
0: Per què la vas fer capitana?
5: Perquè, bueno, una mica el que deia ara Elena Ford, no? De quan entra en una sala i la gent calla, una capitana ha de ser això. O sigui, una capitana no ha de cridar més que ningú, ni ha de ser més... fer-se veure o fer-se notar més que ningú. No, el que ha de fer és fer-se respectar i que la gent, quan ella parli, la gent l'escolti. I aquesta era Alexia. I amb Alexia també anàvem molt alineats en el que volíem de l'equip. Crec que és una noia que també s'alinea molt, una persona, amb els valors de lo que és el Barça. I sobre el camp, jo veia que era la més entrenadora o l'extensió de la meva mà o de la nostra mà dins el camp que podia ser ella.
3: Lluís, evidentment és un dia d'emocions i tal, però pel Barça, futbolísticament parlant, és una gran pèrdua. És a dir, marxa una jugadora que aquest any ha estat a nivell pilota d'or.
5: Sí, sí, sí, així és, perquè, clar, la gent pot pensar, no, té 32 anys, ja està acabada, ja està... No, no, no, que va, que és que aquest any és una clara candidata a pilota d'or, jo crec que la guanyarà, i potser Àlex encara ens pot donar al Barça un o dos anys més molt bons, no?, del seu nivell, però... Al final crec que sí que Alexia, i crec que ho havíem parlat aquí al programa també, ella s'havia guanyat el dret a poder decidir quan volia marxar. això és, ho hem de respectar i està molt per Alexia i per tot el que ens ha donat, però sí que és veritat que és una pèrdua que ara el Barça ha de trobar la manera de recomposar una mica l'equip al voltant d'Alexia, perquè Alexia no és només el que ella pugui aportar, sinó és com ella influencia a les companyes quan ella juga. Jo recordo la meva última temporada, 52 partits vam jugar aquell any, i que sempre buscàvem fer rotacions i que totes poguessin descansar, però al final amb Alexia quasi sempre l'acabàvem posant no pel que ella pogués fer, sinó per com ella influenciava tota la resta de l'equip. I l'equip era molt millor quan Alexia estava al camp.
0: Avui s'acomiadarà Alexia del públic del Johan Cruyff, però també ho faran Mapi León, Ona Batlle, veurem què passa amb Salma, ha de decidir també el seu futur Marta Torrejón. Ho explicava abans l'Anna Palet, que quatre de les titulars a l'última final de Champions que el Barça ha guanyat se'n van. S'acaba un cicle o és llei de vida o l'afició ha d'estar preocupada o no per tantes baixes?
5: A veure, jo crec que s'acaba un cicle sí, o es canvia o s'adapta una mica o es matisa una mica el cicle. Això sí que és veritat, quatre jugadors titulars que poden marxar en els pròxims dies, doncs això és significatiu en un equip. No obstant, jo crec que l'afició pot estar preocupada, però relativament preocupada. Perquè al final, quan veus a Clara Serra Jordi l'altre dia jugant la final de la Champions de titular, fent el partidàs que va fer, veus que el Barça té futur. O sigui, Vicky López no va jugar ni un minut, però Vicky López podria segur que està jugant també aquell partit. Després, Esme Brugts, lateral, superjove, va fer un espectacle de final l'altre dia també. Entra a eixa Camara i veus que també pot competir, igual que va competir el dia que va jugar de titular contra el Madrid a la Champions també. Llavors, jo crec que el barcelonista, l'aficionat culer, ha d'estar, bueno, no preocupat, però ha d'entendre que la situació serà diferent, perquè jugadors molt importants pot ser que marxin, però també hem d'estar contents, i això forma part del Barça i del nostre ADN, de que jugadors molt bones estan venint per sota amb un altíssim nivell.
0: Lluís Cortés, gràcies per estar també en aquest especial que t'hi jugues. Que vagi bé a Aràbia Saudita i petons a la Cris.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Està molt content, el Lluís Cortés, Flaqui.
6: Està molt content?
0: Molt.
6: Ah, mira.
0: Té motius.
6: El celebrem.
0: Una abraçada forta.
5: Ja es pot dir.
0: Ah, sí, es pot dir? Es pot dir o no?
5: Sí.
6: Vinga, va.
0: Vols donar la notícia tu o la dono jo?
6: Que la doni ell.
5: Vinga, que aquest mes d'agost, si tot va bé, serem pares de la nostra primera filla.
0: Pares de la vostra primera filla. I ja teniu nom?
5: No, encara no. Tenim dos a la final. Estem a la final.
0: Dos a la final. Aviam, la notícia al que t'hi jugues quan l'hagueu decidit. Una abraçada i petons a la Cris. Adéu.
5: Adéu, adéu. Què t'hi jugues?
7: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
1: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació.
0: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: Estrenada en Lliure de Gràcia, una festa a Roma, de Marc Artigau, gira per Catalunya del 17 d'abril al 16 de juny, fent parades a Reus, Figueres, Badalona o Girona. L'actriu Clara Segura signa la seva tercera direcció. El repartiment, Xavier Boada, Albert Triola, Gemma Martínez, Isabel Rocati, Oriol Vila, Lluís Marco i una esplèndida Marta Angelat, massa temps absent dels escenaris.
2: Una festa a Roma. M'encanta, Itàlia. I té cura, això?
1: No, de moment l'Alzheimer no té cura. L'autor volia explorar com aquesta malaltia condiciona no només a qui la pateix, sinó tot el seu entorn, especialment la figura del cuidador. En aquest cas, el Guillem, el fill de la Romina, una dona de 76 anys diagnosticada d'Alzheimer que reivindica ser tractada amb dignitat i viure feliç fins l'últim dia. Una festa a Roma també parla de l'amor i el desig a la tercera edat. Com diu Clara Segura, una festa a Roma és un cant a l'amor. És un viatge cap al final de la vida, on encara es pot somniar, riure i ballar.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
3: Què te passa, chiquillo, què te passa?
4: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
3: No puedo leer ni escribir.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: exacte, tal qual ha posat el teu exemple, Pep.
1: És que al final em van preguntar per memes. O sigui, vaig marxar parlant de memes.
0: T'ho va preguntar Bernardo Silva.
1: Bernardo Silva em va preguntar per memes.
0: I un missatge de Michael Jordan vas tenir.
1: Vaig tenir coses rares. Va ser curiós. Va ser curiós.
0: Si veure bueno, Michael Jordan i a Mishima al mateix acte...
1: Aquí m'haguéssiu dit doncs, jo, una escudella o alguna cosa per l'estil.
2: Jo crec que justament Alexia no és igual que Guardiola. Però sí que hi ha un punt en sentir-se estimat que tu quan t'has de sentir estimat, has de conèixer el personatge. Llavors jo crec que la gent del Barça la coneix molt més que no pas del que ell el conec jo, per dir segons què. Però sí que és el moment de dir, doncs, escolta, fem la sonada. I afecta tot, ja dic, el catalanisme, la manera que jo percebo com de vegades els catalans som excessivament prudents i no ens deixem anar i de dir, bueno, va, doncs avui se sabrà que la muntarem ben grossa, no? I estem més pendents del pentinat de la Lamine Yamal i estem més pendents d'aquestes coses que dius, bueno, sí, però segurament és que em faig gran, eh? Jo estic demanant una festa juvenil i al mateix temps estic dubtant de si la notícia del pentinat de Lamine Yamal ha de ser la icona de la jornada.
3: Bueno, és que avui està notícia avui el pentinat de Lamine Yamal, perquè ha estat un pentinat pel Mundial i
4: s'ha fet
3: públic avui i és una de les imatges de la jornada, per això diu.
4: Jo le quería hacer que se pusiera un nugget
3: en la cabeza,
4: gigante en la cabeza y que el pelo que le caiga sean macarrones.
3: O espaguetis.
4: Bueno, espaguetis, más que macarrones, claro.
3: Depèn de la llargada i de la... Escolta, no, l'altre dia la Clàudia Pina ens deia pel que...

0: ha significat en el context del futbol femení, deia la Clàudia Pina, jo poso el comiat de l'Alexia al nivell del que va significar el comiat del Messi. T'atreveixes a traçar aquesta comparació?
1: Tenen punts de comparació. És a dir, si ho mirem a efectes estadístics a nivell de títols, de partits, de gols, i és... Si ho fem a partir del joc, també és una jugadora extraordinàriament intel·ligent, tàctica... Tot. El que passa que jo crec que el Messi, d'alguna manera, era fill de Maradona i, d'alguna manera, donava continuïtat a una sèrie de futbolistes que tu tenies a l'imaginari. És que Alexia és com si s'ho hagués inventat ella. Tot serà a partir d'Alexia. M'explico? Aquesta, sí, per mi, és la gran revolució. És possible, amb això no vull menys tenir les pioneres, però les pobres pioneres van ser moltes anònimes. I has d'anar buscant al Google, o has d'anar buscant com es deia, qui era, si això era els anys 70. És a dir, no és una manera de transcendir, de menys tenir-les, sinó que hem de fer un esforç per recordar-lo. En canvi, a partir d'Alexia tot serà molt més fàcil de recordar, no? Perquè serà el paradigma, serà la referència, serà l'ídol, serà la persona que, a més, ha sabut molt llegir el joc i llegir el timing de les coses. És a dir, la manera que ha suportat la pressió de la Champions, de dir, jo faré tots els possibles i faré que l'equip, en tant que, perquè hem de recordar que no només és ella en tant que gran jugadora, sinó el que ha significat pel vestidor i per les icones del propi vestidor i per les nenes més joves, i diria pels nens. Sí, o sigui, jo veig nens, sí, que parlen d'Alexia.
0: Hi ha nens que volen ser Alexia.
1: Aleshores, això és una... És a dir, si hi ha hagut un fenomen des del meu punt de vista, transcendent en els últims temps, ha estat l'equip de futbol femení del Barça. I la icona d'aquesta revolució, d'aquesta transformació, es diu Alexia. I a partir d'aquí no es tracta ni de menys tenir, ni d'anticipar. Però si no, em remeto, crec que la frase que ha dit, que m'ha encantat, la nostra generació va canviar el món.
0: Va moure el món.
1: Ara vosaltres us el menjareu.
2: Sí, l'ha dit, no? A Vicky López. Amb ella tancat l'acte de comiat.
1: Em sembla que fins i tot amb això, la seva grandesa, és a dir, nosaltres hem mogut el món, perquè ha estat un fenomen mundial. Mireu avui mateix, bueno, no sé, suposo si ho ha fet el Marcos, ara, que em perdoni, és a dir, la premsa internacional parla d'Alexia Portello quan abans no parlava ningú, i en parlen, clar, perquè tota la premsa anglesa està pendent de si ella anirà a Anglaterra, i la premsa nord-americana està pendent, perquè el soccer allà femení té molta importància, si anirà allà, és a dir, és un fenomen mundial. Aleshores, tornem a lo dels catalans, a dir, bueno, aquí, jo què sé, a Rosalía de Basi amb un gran... És un fenomen brutal. Ho era el Ferran Adrià. Doncs jo crec que Alexia està en el paradigma de la gent que ha trencat barreres, ha trencat absolutament tot, i es mereix un reconeixement internacional a l'alçada que li donen qualsevol país.
2: Ara ho escoltarem, perquè el Marcos López a la revista de premsa parla d'Alexia Putellas. Amb ell tancarem aquest especial comiat de la futbolista blaugrana, que avui a les 7 juga el seu últim partit a casa, el Johan Cruyff contra la Real Societat, però per dimensionar des d'un altre punt de vista la figura d'Alexia Putellas, i en línia el que ara comentava el Ramon Bes amb el Flaqui, és interessant, Helena, escoltar les reflexions d'Amanda Gutiérrez, que durant diversos anys ha estat liderant el sindicat de futbolistes, i com ella creu que ha ajudat Alexia Putellas en les millores.
3: Sí, sí, que perquè si hi ha algú que ha vist com aquesta generació ha mogut el món o que les ha ajudat molt, ha estat ella, Amanda Gutiérrez, com dius, fundadora de FutPro, expresidenta del primer sindicat de futbolistes dones, exclusivament de dones, i ella ens ha volgut destacar en declaracions al Que t'hi jugues que Alexia no només deixa un llegat esportiu, sinó que també en deixa un de molt important fora dels terrenys de joc.
4: Ha tingut uns beneficis que les altres no han tingut, però ella ha entès molt bé el missatge de he de deixar aquest esport millor del que me l'he trobat, no? Llavors, ella ho ha fet tant dins com fora del camp, lluitant tant al seu club, defensant les seves companyes com a capitana, però també amb la resta de jugadores espanyoles del seu país, de la seva lliga, i això crec que ho hem d'agrair tota la vida. Crec que deixa una impronta que serà molt difícil d'esborrar. Per mi és imborrable el que ha fet.
3: Una Alexia Putellas que per Amanda Gutiérrez ha estat una peça indispensable en la lluita dels drets que han aconseguit les futbolistes.
4: Ella va ser una de les fundadores de FutPro, que ha estat el primer sindicat de futbol femení d'Espanya i pioner en la defensa de molts drets, i hem aconseguit moltíssimes coses gràcies a FutPro. I no hem d'oblidar mai que FutPro neix gràcies a jugadores como la Alexia, que va a ser una de las fundadoras, que va a estar allá a la primera asamblea, escollint qui serà la presidenta, i en cada decisió que ha pres el sindicat ella ha estat sempre informada del que fèiem. Perquè la gent ho sàpiga, elles també es van professionalitzar creant aquest sindicat i creant tot aquest moviment. Tota aquesta lluita que ha fet FUTPRO ha estat gràcies a que jugadores com l'Alexia van crear FUTPRO i volien professionalitzar-se. Elles entenien que necessitaven aquesta institució per lluitar pel que faci falta, no? Llavors, crec que ha estat una generació molt bonica que, per sort, no ha tingut les dificultats de les jugadores de fa uns anys, però sí que és veritat que han tingut unes altres, no? I han demostrat que juntes es poden aconseguir moltíssimes coses.
3: Molt ha canviat la història des de que, com ens explicaven abans la Marta Unzu i la Laura Ràfols, o celebraven la Lliga pagant-se elles al sopar o els hi pagaven amb vals del Corte Inglés, perquè el que ha aconseguit Alexia i la seva generació és professionalitzar el futbol i aconseguir coses que abans semblaven impensables.
4: Una de les primeres coses va ser signar aquest acord amb la federació per aconseguir el mateix acord de primes entre la selecció absoluta femenina i masculina. En aquell moment l'Alexia i jo, juntament amb les altres capitanes, vam ser qui vam estar a les negociacions. Després també el tema del Mundial, del que va passar quan van guanyar, liderar aquest moviment del S'acabó per intentar aconseguir canvis estructurals, no només fer fora a la persona que va fer l'acte en si, sinó canviar tota la institució de la federació perquè no tornés a passar, perquè com ja sabeu, tota la institució estava protegint el president, no? Llavors, tots aquests canvis també els va liderar l'Alexia juntament amb FUTPRO i amb la resta de companyes. I, bueno, per suposat, el conveni col·lectiu, aquesta vaga que vam tenir, quan algunes jugadores podien dubtar, doncs, aquest tipus de jugadores com l'Alexia, dir, escolta, jo aniré a la vaga perquè vull que tu tinguis unes millors condicions, que no només les tingui jo, doncs per mi això és deixar una impronta molt important.
3: I per lluites com aquesta, Amanda Gutiérrez, expresidenta de FUTPRO, destaca com d'important és que una doble pilota d'or s'impliqui en lluites que afecten a totes les jugadores.
4: Ho hem parlat molt, l'Alexia i jo, que és, escolta, estem creant aquest sindicat nosaltres, jugadores que estem en una àrea més de confort amb el nostre club, per les demés, perquè elles puguin tenir millors condicions al seu club, saps? I si elles no haguessin fet això, potser FUTPRO mai hagués nascut, perquè les altres jugadores que estan en unes altres circumstàncies ho tenien més complicat, no? per sindicar-se, per crear una nova institució. Llavors, per mi va ser molt important, perquè és que per mi està molt lligat tot el que s'ha aconseguit en el futbol femení amb la creació de FUTPRO, i tot això sempre ha estat gràcies a l'Alexia i a altres companyes. Però, clar, l'Alexia, per mi, va tenir un paper molt, molt important, i jo, per suposat, li estaré eternament agraïda de que em digués que fos jo la presidenta.
2: Són declaracions d'Amanda Gutiérrez parlant de la importància d'Alexia Putellas en la lluita per millorar les condicions de les futbolistes. Han estat 2 hores i mitja d'especial per acomiadar Alexia Putellas, òbviament a la graderia del balcó amb el Joan Tejedor, amb el Teje. També ampliarem la llista de persones que parlen de la importància d'aquesta jugadora, que és llegenda al Barça, que avui s'acomiadarà del Johan Cruyff. Després de 14 temporades, 30 títols, encara amb el futur per decidir, als 32 anys, dubta si marxar a Anglaterra o fer-ho a Estats Units, com ha dit el Ramon Besa, una jugadora de dimensió global.
5: El quiosc del Marcos.
2: Hola, Marcos López.
6: Hola, Sique. Hola, Fraki, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Alexia Putellas deja Barcelona después de 14 años en medio de un vínculo con London City, escribe Susan Track en el diario inglés The Guardian. Es, como bien sabéis, el club propiedad de la multimillonaria Michelle Kahn, quien no solo quiere, según el rotativo británico, Alexia, sino que también puja por Mapi León, para que ambas se reencuentren con Yana Fernández. La salida de Alexia, se lee en este diario, marca el fin de una era en el Barça, aunque deja, eso sí, un legado infinito por su contribución a la expansión global y mundial del futbol femenino.
2: Gràcies, Marcos. En un pim-pam, fixa't com ja ha situat el futur d'Alexia, segons The Guardian, passa per London City, que vol també a Mapi León.
0: La Michelle Kang, Ramon, sembla que si pogués compraria el Barça directament, eh?
1: Bueno, és allò que ara informativament en diem atajos, no? És a dir, escolta, jo quiero ganar ja. Sí, per tant, i després, clar, li devia coure molt el 4-0.
0: Sí, sí, sí.
1: És a dir, clar, que et fotin 4-0 els morros. Aleshores, clar, això està, el que també exporta com el Barça masculí. El Barça ha aconseguit que a partir del seu estil de joc, que jo crec que el que fa l'equip femení és el més purista i ortodoxa d'acord als cànons de l'àrea de metodologia del Barça.
2: Això crec... ho deia Guardiola quan Lluís Cortés entrenava el femení, que era l'equip que jugava
0: més fidel,
2: amb més fidelitat a l'estil Barça.
1: És a dir, ara és veritat que ja hi comencen a haver matisos, no? Tu tenies el mig centre, que era molt clar, que era la Patrick Guijarro, ara amb la cara de Serra Jordi és possible que de vegades pugui semblar un doble pivot, és a dir, tot va evolucionant, però el camp obert, la possessió, la posició, la pressió, tots aquells cànons ho han desenvolupat d'una forma extraordinària. Per tant, té una cultura de joc...

0: extraordinari.
1: Sí, però això... Salma Parayuno encara no sabem què passarà amb ella, amb el
2: això,
1: seu futur.
2: Això és perquè quan el material és bo, es nota tot. I el millor material, ja sabeu, per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... Amb els preus més competitius, tot ho trobes a Material Building by MCAT.
3: Sí, senyor.
2: Ja ho sabeu, home. Amb preus més competitius i el millor assessorament... a mcat.cat.
1: Avui el programa ha quedat alterat. En un moment amb el Martí Juncà repassem les notícies importants del dia, però abans d'acomiadar-te, Ramon, connectarem a Madrid per saber l'última hora de les eleccions a la presidència del Real Madrid. Et sorprèn que 20 anys després hi hagi algú que s'atreveixi a qüestionar el poder absolut de Florentino Pérez?
0: Ara he entès perquè Florentino Pérez va fer la conferència de premsa que va fer. Ell el que volia és... sabia que li estaven movent la cadira, parlava d'esto de les elèctriques i de no sé què, de no sé quantos, hi havia algú que s'estava preparant i l'ha intentat precipitar-lo perquè no tingués temps de formalitzar la candidatura. Dit això, quan he sentit parlar el senyor Riquelme, amb totes les meves reserves, no m'ha semblat precisament una persona molt moderna ni una persona molt del nou futbol que hi ha. És veritat que ara el futbol, els amos, són fons d'inversió que posen presidents moltes vegades testaferros. Però... m'ha semblat un punt carrincló.
2: Però que somos el Real Madrid, no somos Google.
4: Anys,
2: que no somos Google, ni Apple, ni nada de esto. Somos el Real Madrid.
0: Bueno, això de Leyenda i Futuro...
1: Per què t'ha semblat carrincló?
0: Bueno, Leyenda i Futuro... m'ha semblat allò... camina i revienta, no? Que allò, no sé, no m'ha semblat un eslògan modern. O sigui, quan he sentit, a més, una intervenció dient que si hi ha una mesa i estamos hombres y mujeres, pues por supuesto pagan los hombres. Vull dir que... m'he sentit...
1: sí, una mica antic, tot i que té 37 anys o 38.
0: Bueno, amb això no estic dient que no és simplement una apreciació de que quan tu... Mira, posaré el cas. Tu el 2003, que al Barça es presenten 6 candidatures, si no tinc mal entès, o 7, no sé quantes n'hi havia.
1: Moltes.
0: Tu tot allò tenies la sensació de que era una explosió de diversitat, de triar. I ara, esclar, dius, bueno, jo pensava que l'alternativa Florentino no tindria els tics mercantilistes de poder i de fons d'inversió, de tot això, que fos una rèplica. Pensava que el madridisme hauria tingut una alternativa més... no sé, diria més lúdica, sí, més atrevida... Sí.
5: És veritat que sona a eleccions dels Estats Units.
1: Sí, és una mica trist.
5: Dreta contra ultradreta.
1: No és en la porta aquell del 2003 que arrasava amb tot.
0: Tampoc és Mariano Fores, ni tot el que havia passat en alguns passatges, vull dir, ni tal, però vull dir...
1: No, és un friqui.
0: Just, és un friqui.
1: Però aquell de la porta del 2003 arrasava amb tot.
0: És un senyor ric, és un senyor amb poder adquisitiu, és un senyor que segur que té ascendent i que pot fer... Però, per exemple, el Florentino, fins i tot el Florentino, va dir, fitxaré Figo. I va dir, coña, aquest home és un punt atrevit. Vull dir, si ets ric i ets atrevit... No, aquell ha dit, fitxaré un jugador que juega a la selecció espanyola. Llavors has dit, bueno, pues clar, del Madrid no n'hi ha cap. Llavors la gent va mirant, serà el Rodri, ara que el City se'n baixa. Però, esclar, estàs fent un mot encreuat. I, escolta, això és el dia 7 que es vota,
1: sí,
0: perquè aquesta campanya és express, eh?
1: Ja és express.
0: Per tant, has de donar-li una mica de més...
1: Escolta, parlant de fitxatges, ja per tancar, el davanter del Barça, què?
0: Bueno, no sé.
1: Julián,
0: però ara n'hi ha dos, Pedro, que volten, no? Joao Pedro, el Gordon, no sé quants n'hi han, no sé. Home, a mi el Julián m'agrada molt, però tampoc sé si és el jugador.
1: Però Julián, perquè... fixa't que quan des d'aquí explicàvem que s'estaven movent coses, allà deien, no, que es quedarà, bueno, que és l'estrella, que no es mourà, i resulta que, pam, de moment ell ja diuen allà que ha traslladat la voluntat de marxar al Barça. Aquí veurem, però sí, ja ho ha traslladat.
0: S'ha de veure si hi ha competència, si el PSG hi és o no hi és, perquè llavors m'imagino que els calés poden jugar, però tenir el jugador a favor. Després també hi poden haver intercanvi de futbolistes. No crec que sigui la figura de Ferran, llevat que es fitxi a Gordon també, jo què sé. Llavors potser sí que hi haurà més càbales. I al final, si pagues amb espècies, en lloc de les palanques seran els jugadors d'intercanvi, en aquest cas, no? Has de buscar baratir l'operació. Llavors jo crec que sí que, si pogués Julián, crec que és un futbolista que després pot ser que no s'adapti.
1: Tu ets com el Flaqui, eh? Team Julián.
0: Jo sóc Team Julián, sí.
1: Clar, són molts dimecres.
4: Són moltes canyes compartides.
1: Aquí heu fet la pinça.
4: No em va costar gaire convèncer-lo. Estava el Team ja del bon principi.
1: Ramon, ves a llegir-me el País.
0: Gràcies.
1: Gràcies. Pausa. Endrecem l'actualitat amb el Martí Juncà i recordo que hem de regalar una caixa com la que tinc aquí davant de Wonder Goal.
6: Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Amb el sí que... i el flaqui.
7: Santi Valle, para el carrusel deportivo de la cadena Serio, que t'hi jugues, Barça, de Ser Catalunya. Vamos a preguntar por lo que le viene la próxima temporada. Are you ready for Mourinho next season?
8: Of course.
3: why not? It's a coach from

0: from the opponent, and I'm always ready for it.
1: Què t'hi jugues?
2: Una 37, amb pràcticament una hora i mitja de retard, endrecem la resta de l'actualitat, Flaqui.
3: Som-hi amb el Martí Junca.
1: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat
2: del dia. Però és el que té la ràdio, no? Mana el directe, tu. I avui és un dia especial perquè m'ha acomiadat Alexia Putellas.
3: De fet, obrim amb això, Martí, amb la jornada de la Lliga Femenina.
4: Sí, amb el Barça, que juga el seu últim partit a casa contra la Reial Societat i s'acomiadarà d'Alexia. Això serà a les 7 i a les 9 l'Espanyol s'enfronta al Deportivo de la Coruña. Ahir, el Badalona va perdre a casa contra el Madrid per 0-4. Una última hora a la Lliga Masculina de Futbol. Éder Sarabia deixarà a l'Elx i Leandro Cabrera renovat un any més amb l'Espanyol, que explica que la nova etapa amb Monchi manté la il·lusió.
5: La il·lusió és la misma este Monchi. O este quien esté, obviamente yo creo que siempre hay que reconocer el trabajo que hizo Fran para confeccionar las últimas tres plantillas, que fueron las del ascenso y las de las dos permanencias, pero nada, ilusionante todo, siempre es un desafío todas las temporadas y bueno, la que viene no va a ser una excepción.
2: Al tanto en el tema de Sarabia. Al tanto amb el tema de Sarabia, perquè jo estava a la roda de premsa a Montilivi quan es va salvar l'Elx i la sensació que transmetia és que es quedava. De fet, va deixar bastant clar que continuaria l'Elx. I si no ho fa és perquè ha pogut haver-hi alguna novetat i algun canvi que ell no tenia previst en forma d'alguna proposta que li pugui interessar. Doncs aviam si rasquem alguna cosa al llarg del dia d'avui, però insisteixo, a la roda de premsa Éder Sarabia va deixar bastant clar que continuava una temporada més a l'Elx. I si al final se'n va, és perquè alguna cosa li ha fet canviar d'opinió.
3: Doncs haurem de saber quina.
2: Quina? Quina pot ser?
3: No sé.
6: Seguim?
2: Doncs la tens bastant a prop.
6: Ep. Jo li he fet canviar d'opinió.
2: Va, vinga.
3: Seguim. Va, que també ha parlat fa uns instants Federico Valverde.
4: Sí, seguim més coses d'última hora, que ha parlat per primera vegada després del seu incident amb Tchouaméni.
7: Oh, muy bien. Tuve el respaldo de mucha gente, del cariño de todos los aficionados allá de Real Madrid, el cariño y el apoyo también del club. Como te digo, bueno, hay veces que hay que pasar estos mini obstáculos dentro del fútbol, de la vida. Uno aprende a crecer, a madurar como persona. Y bueno, todo esto me va a llevar a ser capaz un mejor capitán en los próximos años, si Dios quiere, y ojalá poder seguir dependiendo del Real Madrid.
3: Més coses, el Rayo juga avui la seva primera, això diré, final europea de la història.
4: A Leipzig contra el Crystal Palace a les 9 del vespre. Íñigo Pérez creu que s'han de fugir de comparacions i fer brillar el seu futbol.
8: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, las gradas que vemos cada día que vamos a jugar en casa. Y creo que es importante obviar en un día tan especial el tipo de comparaciones que tienen que ver más con el marketing, la industria y el negocio que con el juego que mañana es lo que tiene que brillar en la final.
3: I compta amb aquesta revolució al Barça de bàsquet. La Porta finalment no ha convençut Pascual. Xavi Teixó.
9: Bon dia. La curta reunió que van mantenir ahir el president electe Joan Laporta i Xavi Pascual no va servir perquè Laporta convencés a Pascual de que es quedi en el Barça. Excepte un gir bastant improbable de guió, Pascual doncs ja té decidit el fet de deixar el Barça i fitxar per Dubai, que li triplica el sou. El que sí que Laporta va fer amb Pascual és explicar-li que pensa fer una revolució al que és l'estructura de la secció. I hem de dir que Joan Carles Navarro, tal com vam explicar, és possible que no arribi ni a final de temporada. O bé se li plegui el contracte que li queda, o bé sigui reubicat en el club. Tres quarts del mateix, el Mario Bruno Fernández, el director esportiu, que doncs, no està clar si podria ser reubicat o què és el que passarà amb ell. I sembla que també el directiu responsable, com també vam comentar, no serà Josep Cubells, sinó que veurem quan entra la nova junta directiva quin és el nou responsable de la secció. Això sí que li va explicar Laporta a Pascual, però com dic, excepte un gir bastant improbable, Pascual no continuarà al Barça. Guanya força el tema de Selko Obradovic, que el mes que ve decidirà si retira o accepta alguna oferta, i al marge d'això, Ivo Navarro i Espanulis, com ja hem comentat. Per tant, es ve revolució en el Barça de bàsquet.
4: A punt de bàsquet per tancar i es va reprendre el partit suspès entre Joventut i Unicaja amb victòria per 95-74 pels badalonins.
2: Ja sabeu que el que t'hi jugues s'escolta i també es pot veure a través del live de YouTube, Facebook, a X, a les xarxes socials teniu vídeos, TikTok, Instagram... Ara estava veient un primer pla del Martí Juncà. Aviam si el pots tornar a enfocar. Núria, mira la càmera, Martí. I al primer pla s'aprecia clarament com s'assembla a José Lu.
4: Estic entre José Lu i Broncano, vau dir el primer dia.
2: José Lu, sí, el davanter del Madrid.
10: Falta la barba. José Lu li treu ja uns 10 anys.
2: Ets una barreja, és veritat, entre José Lu i Broncano. Et suen les mans també com a ell?
4: Una mica. Per tant, pot ser que hagi agafat això.
2: Que siguis família.
4: No ho sé, això espero que no.
10: Martí Juncà, mato.
2: Tira, Willy va. Al Willy li fan gràcia aquestes coses, per això allargui a fer el canvi de sintonia.
1: Segueix-nos a...
11: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
12: Arroba que t'hi jugues.
2: Què t'expliques, Núria Vilamala?
13: Hola, Núria.
14: Què tal? Com
13: esteu?
14: Bé, tot bé? Què passa?
13: Sí, aquí estem.
14: M'estàs vacil·lant alguna cosa, no?
13: No, t'estic saludant.
14: Però amb aquest to que sembla que estigui vacil·lant-me.
13: No, sempre m'enfasi il·lusió, estima i admiració.
2: Teniu una relació amorosament tensa, vosaltres dos.
13: No, ens portem molt bé.
14: Sí. Abans he aprofitat per reclamar alguna demanda laboral que tens.
13: Com? Ah, sí.
2: Quina?
13: Té contactes a Madrid i... Mira aquesta.
14: Té un mòbil. No, és que ara no puc punxar-te, però té un mòbil.
2: T'ha trencat el mòbil?
13: Fa temps.
14: Déu-n'hi-do, eh?
2: I però... encara no te l'han canviat, no, Flaqui, tio, que ets el Flaqui, eh?
13: Diuen que encara pot aguantar...
14: Me l'han canviat abans a mi, sí que ens l'han canviat abans al de xarxes que
2: el
14: Flaqui.
2: Tu és el mòbil que porta el Flaqui, tio.
14: No, sí.
2: És un desastre, aquest mòbil, Flaqui.
14: No, i espera't que si treu la funda és pitjor, eh?
2: Sí. Saps com s'arregla això?
13: Tirant-lo a terra.
2: Exacte. I acabant-lo de trencar.
13: Tot arribarà.
14: Ja has fet tu això o no? Aquest soroll ha estat teu o no?
13: Podria haver estat jo.
14: A veure, sí, que molts missatges avui, òbviament, per Alexia Putell. Es diuen els oients al YouTube del Que t'hi jugues. La vida amb l'Alexia és una mica millor. Gràcies per tots els bons moments que ens has donat i bona sort. L'Anna, que gran Alexia, gràcies per tot el que has fet pel futbol femení i pel Barça. I el Juanjo diu, dia per plorar de felicitat, de nostàlgia, quan encara és present, i dia per estar orgullós de ser del Barça i d'Alexia. Per tant, molts missatges avui sí que cap a aquest comiat d'Alexia Putellas, que hem seguit en directe al Que t'hi jugues.
2: També notes d'àudio al 606-32-72-11.
10: On vull que escolteu atentament a l'Arturo.
15: Quiero dar las gracias a la Alexia, porque gracias a ella mi hija se ha enganchado al fútbol. Gracias a ella y a sus compañeras, el fútbol femenino ha pegado un salto grandioso. Falta camino, pero poco a poco lo van consiguiendo. Que le vaya muy bien a donde le lleve la vida y felicidades por vuestros títulos. Esperemos que mi Madrid femenino siga los pasos del Fútbol Club Barcelona.
10: Un madridista donant les gràcies aquí, eh?
13: Sí, senyor.
10: Al tanto. I escoltem també l'Andrés.
16: Muy triste por la despedida de Alexia.
17: Pero escucha, cuando le den el Balón de Oro, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Que no pase como otras veces, que vuelva a casa y que lo muestre a la gente donde se lo ha ganado. Por favor, solo le pido eso a Alexia. Cuando te den el Balón de Oro, ven a casa y nos lo ofrece y nos lo enseñe. Que te aplaudiremos con el alma.
16: Por eso.
10: Ya está, fin de aquí.
2: 2:45 del migdia. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
18: ¿Qué tal, Sique? Buen día, ¿cómo estáis?
2: ¿Tú crees que Flaqui tiene que ir con un teléfono roto de la radio?
18: Hombre, siempre está bien que esté un poco averiado porque así no te molestan tanto, ¿no?
2: Mira, m'envien un missatge, no diré de qui, Flaqui, però que sàpiguis que hi ha un banc, no dic el nom per no fer publicitat, tot i que podríem, que et regalen telèfons mòbils si domicilies la teva nòmina. Si t'interessa, et passo el contacte.
13: Sí, passa, el telèfon aquest no és meu, és el de la feina. Aleshores, no sé si tinc aquest poder de canviar-lo jo per moto propi. Però vaja, que no passa res. Estem aguantant i aguantarem. I
10: és CaixaBank, el banc?
13: I des del Mundial farem uns vídeos espectaculars.
10: És CaixaBank, el banc?
2: He dit que no diré el nom.
10: Bueno, dic perquè si no ho és, el que t'hi jugues Barça veta aquesta.
13: Clar, correcte. Va, direm l'Héctor, pobre. Que...
2: És el banc d'un amic. No, el banc.
13: Tens un amic que té un banc?
2: No, m'he expressat malament. És el banc on treballa un amic.
13: Et mous amb gent important, eh? Caramba, tu!
10: Ja
13: em podries portar el mòbil sense necessitat de domiciliar la nòmina, si és amic teu.
10: T'ha dit l'Isidre, aquí.
2: Héctor, què se cuece hoy en el Madrid, en el dia a dia electoral?
18: Pues acaba de presentar Enrique Riquelme su parte social del proyecto de cara a esas elecciones del próximo 7 de junio. Esta tarde a las 7 en punto tomará por primera vez la palabra Florentino Pérez. Y en el acto de Riquelme, varios pilares en los que él sustenta de cara al socio la campaña. El primero es la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Dice que quedan 40 hectáreas por usar y ahí quiere construir, por ejemplo, un pabellón para 15.000 espectadores para el equipo de baloncesto, que el Real Madrid deje de jugar en el Movistar Arena, que sirve para todo tipo de eventos en el centro de Madrid, que tenga su casa propia. También en ese pabellón se harían los conciertos y no en el Santiago Bernabéu. Dice que allí no molestarían a nadie. Y también habla de reformar el Alfredo Di Stéfano, que sabéis que es el campo en el que juega el filial, el Real Madrid Castilla, y también el equipo femenino, para que el equipo femenino pues tenga un estadio de al menos 20.000 espectadores en el que jugar la mayoría de sus partidos, aunque dice Riquelme que las principales citas le gustaría que se jugasen en el Santiago Bernabéu. Y luego, pues muchos descuentos también de cara a los socios. Dice que le recorta en un 50% la cuota a los socios hasta que el club no vuelva a ganar la Champions. Promete 10.000 nuevos abonos. Este es un problema que preocupa mucho al madridista, porque la lista de espera es eterna y tardas 20, incluso 30 años en entrar como abonado. Quiere agilizar este proceso Riquelme, que no ha vuelto a dar ningún nombre propio sobre el proyecto deportivo. Dice que eso tocará en los próximos días, pero hoy se ha presentado de cara al socio. Había bastantes aquí en este acto en el centro de Madrid y esta tarde le toca a Florentino Pérez responder a esta propuesta de Enrique Riquelme.
2: ¿Ha dicho que baja a la mitad la cuota de socio hasta que el Madrid no gane la Champions otra vez?
18: Eso es, un 50% de descuento hasta que el Madrid no gane la Champions. Dice que eso supondría 7 millones de euros en las cuentas del club, que se pueden asumir perfectamente porque hay gastos corporativos absurdos. Y esto va por Real Madrid Televisión, porque luego en otra parte del discurso ha vuelto a mencionar que son 40-50 millones de euros de gastos los que se generan con Real Madrid Televisión y que deberían ser muchos menos. Habla de cambiar también el modelo de la televisión, de digitalizar, de transformar hacia nuevas tecnologías también lo que es la comunicación del club.
2: Héctor, gracias.
18: Hasta luego, un abrazo.
2: Que vaya bien. Haces una mica con Víctor Font, ¿no? Que va a lanzar una propuesta similar, así que incluyen todo eso de la Copa de Europa, que no acabo de entender.
19: ¿Esto es todo lo que ha dicho?
2: No hay nombres estrella de fichaje. No hay...

0: planificació esportiva, que ja fa uns dies que no aprofundim, però Aideco va ser enxampat a l'aeroport quan tornava de Londres i a la carrera els periodistes li van fer una sèrie de preguntes que Aideco va anar evitant com va poder, amb elegància, sobre els fitxatges i en què està treballant la direcció esportiva del club.
1: ¿Cómo ha ido el viaje?
2: Todo bien.
1: ¿Todo bien? ¿Ha habido reunión por Joao Pedro, por lo menos con su entorno?
2: A ver, estamos trabajando, ya sabéis todos, al final nos vamos a necesitar traer algunos jugadores, pues estamos trabajando.
1: ¿Joao Pedro interesa? ¿Es un jugador que te gusta, Deco?
2: De momento no podemos decir nada, hay muchos jugadores que hablamos un poco su entorno para ver qué va a pasar, por eso no...
1: ¿Qué tal son las sensaciones por ahora?
2: Está bien, todo bien.
3: ¿Creéis que el Chelsea estaría dispuesto también a negociar?
2: No lo sé, la verdad es que no hemos hablado de momento con los clubes, estamos trabajando un poco.
1: ¿Y con su entorno?
2: Ya veremos, cuidado.
1: Julián también es una opción, Deco. Simplemente
2: ya veremos.
1: Ahí no hay que cerrar puertas, ¿no?
4: Con el club todavía no habéis podido hablar, pero no sé si habéis podido hablar con el entorno de Joao Pedro. ¿A él le apetece, le gustaría la opción del Barça?
2: A ver, yo conozco bastante el entorno de Joao Pedro, pero no es el tema este ahora.
1: ¿Vale? ¿Y no hay que cerrar puertas a Julián tampoco, Deco?
2: A ver, no, estamos empezando.
1: Empezando, gracias. ¿Vale?
4: Muchas gracias, Deco.
0: Tampoc diu res, Deco, òbviament, no pot fer-ho.
5: Ja veremos.
0: Però ja veremos... S'està posant divertida la cosa.
5: Sí, perquè com deies ahir al Larguero van explicar això, que Julián Álvarez ha donat lo que ella és sortir de l'Atlético i que l'Atlético doncs, ja estaria parlant de preu de sortir de 150 i a partir d'aquí doncs, a veure què passa. Ja veremos.
0: 9 minuts i arribem a les 2 del migdia abans de saludar el tio Faja.
5: Hombre, tio...
0: 93344-1411. 93344-1411.
6: Aquí el primer que vulgui, la col·lecció Mr. Wonderful, que es diu Wonder Goal, són les capibares famoses de Mr. Wonderful, fetes bolígraf esborrable. Clar, és peça de col·leccionista. A partir d'aquí...
0: Són 15. La caixa que regalem al Que t'hi jugues inclou totes les capibares de les seleccions del Mundial.
6: El tema és que com que és una col·lecció d'aquestes de sorpresa, hi ha molta compra, per dir-ho pel mig, d'aquestes de com si fossin cromos.
0: Exacte, però són bolígrafs.
6: I en canvi aquí el que teniu és la col·lecció sencera.
0: Sí, són les Wonder Goal, que seran pel... Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia. Com et...
5: Què tal?
0: Com et dius?
7: Abans el tio Faja. Miquel,
0: val. Miquel, tu estaves escoltant el Que t'hi jugues només pendent de quan obriríem el concurs de les Wonder Goal per aconseguir el regal?
7: En absolut, us escolto cada migdia.
0: Ja. Ah, val, gràcies. No, sí, m'ha sorprès la velocitat amb la que has trucat al programa.
7: Cony, el telèfon sí que el tinc guardat, però us escolto igualment i a vegades m'hi truco perquè, bueno...
6: Rere, ja està super
7: en la prova. També hi havia molta cobertura entre Vilafranca i Gelida, i a vegades no puc ni... Hi ha trossos del programa que les puc sentir per culpa d'això.
0: Doncs no ets el primer que es queixa d'aquesta qüestió, aviam si ho arreglem, perquè sou bastants els que ens truqueu per dir-nos aquesta mateixa incidència. Miquel, quin personatge del món del futbol creus que mereixeria una caixa com aquesta, Wonder Goal?
7: Home, avui, evidentment... Alexia Putellas, no?
0: I a qui no li donaries mai?
7: A qualsevol que sigui del Madrid.
8: Tu eres tonto. Es que eres tonto. Eres tonto. Tú solo estás pensando en esta tontería. Es que, ve, otra vez, otro que me manda segunda, es que es gilipollas. Es gilipollas. ¿Por qué siempre así?
0: Ya el bolígraf de Brasil, ¿eh?
5: Sí, claro.
0: Sí, sí. Mira, este seria el
5: Cubini. Aina, Brasil...
0: I'm Brazilian.
7: Eva Neymar i Rafinha, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs, Miquel, gràcies per escoltar-nos, gràcies per trucar i felicitats perquè t'emportes aquesta caixa, que és molt guapa perquè, clar, ja incorpora els 15 bolígrafs i són molt guapos, a més.
5: Molt xulos.
0: D'aquests que escrius i pots esborrar el que hagis posat.
7: Genialíssim. Moltíssimes gràcies pel programa.
0: A tu per escoltar-nos. Una abraçada. I estigueu atents perquè al llarg dels propers dies anirem regalant caixes com aquesta que esteu veient al live del Que t'hi jugues, que incorpora els 15 Wonder Goal.
6: Efectivament.
9: Hola.
5: Hola.
9: Primer records el tío Faja.
10: Como la de contra todos, al trabuco.

0: quiso confirmar, pero casi con toda seguridad fue el último partido de Íñigo Pérez como técnico rayista. Se va a marchar al Villarreal, pero tuvimos más despedidas ayer. Eder Sarabia deja el banquillo del Elche, también se marcha Febas del Elche al Celta, y en el Barça femenino disputaron su último partido ante la afición culé en la victoria 2-1 a la Real Sociedad. No solo Alexia Putellas, también se marchan Mapi León y Ona Valle. Y hoy se espera la llegada a Barcelona del extremo del Newcastle, Anthony Gordon, que va a ser el primer fichaje para la próxima temporada del equipo masculino. 70 millones de euros más 10 en variables.
1: Pues nada, poquita cosa.
0: Poco.
1: Calderilla. Vamos a contarles ahora lo que hoy sí creo que podremos hacer. Que es,
2: sí, hoy sí.
1: Sí, ¿no? Hoy pues sí, hoy sí. Bueno, es muy pronto por la mañana,
2: ya es verdad,
1: todavía.
2: Nunca digas.
1: Bueno, lo que tenemos preparado para el segundo tramo del programa. Teresa Truchado, buenos días.
3: Ángels, buenos días. Hoy empezamos a las 10 con un Ministerio de Ciencia y Tecnología impar, pero a Nuño Domínguez no le va a faltar compañía. Se suma a la conversación el doctor Miquel Izquierdo, y es que tenemos que hablar de las Olimpiadas del dopaje que se han celebrado esta semana en Las Vegas, aunque también habrá espacio para un repaso sobre las últimas actualizaciones en el antivirus y el ébola en el Congo, y de la conversación que ha tenido Nuño con Ispizua, uno de los grandes expertos en envejecimiento. Y después, Ángel, te vamos a mandar a un sótano lleno de ratas, que además deben ser blancas. Las explicaciones ya te las dará una persona que no conoces y con quien tendrás una cita ciegas en este maravilloso escenario. Después llega Javier Ocaña con La vida y el cine para hablarnos del estreno de la última película de la interminable saga Star Wars, esta vez con el mandaloriano y Grogu como protagonistas, aunque nuestro experto también hará un repaso por la cartelera con títulos como El drama y Corredora. Ainhoa Aguirregoitia pone el broche final a este magazine con unas buenas aceitunas. Nuestra chef nos va a enseñar todo lo que tenemos que saber y cómo prepararlas en casa para sacarles el máximo partido. Pues todo esto empieza aquí a las 10 en el magazine de Hoy por Hoy. Les esperamos. Hasta luego.
1: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
4: Per tu, enamorat del sol, i per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Hoy por Hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és dijous, és 28 de maig i continua l'estira i arronsa entre els sindicats d'educació i la conselleria. Avui hi ha una nova reunió per desencallar la situació després que la d'ahir acabés sense acord. Ara n'expliquem tots els ets i uts, però abans... Abans el temps, calor, calor i més calor, calceu-vos perquè s'esperen temperatures de canícula gens pròpies del mes de maig. Pel que fa al trànsit, intensitat a aquesta hora, les entrades a Barcelona i el transport públic, normalitat. Aquest matí es reprenen les negociacions entre els sindicats d'educació i la conselleria després que la trobada d'ahir acabés sense acord. Susana Ruiz, bon dia.
7: Bon dia. Més de 3 hores de reunió no van servir per arribar a una entesa. La darrera oferta del departament ha estat una pujada salarial de 4.700 euros bruts anuals més fins l'any 2029. Educació també diu que està disposada a mantenir el ritme de contractació d'aquest any. 1.800 mestres nous, però els sindicats demanen un compromís per escrit.
8: Ha estat absolutament decebedor. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
7: Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: Avui estan convocats a la vaga els mestres del Maresme i dels Vallesos.
7: Ja es preveuen nous talls de carreteres amb columnes que sortiran de Terrassa i Sant Cugat en direcció a la Universitat Autònoma i també protestes a Mataró.
6: És la notícia que ho acapara tot, l'entrada de la policia a la seu dels socialistes a Madrid, però és que la investigació també toca Catalunya, perquè l'Audiència Nacional ha demanat al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC en les últimes eleccions al Parlament. Martí Oliver.
9: Ho ha ordenat el jutge Pedraza en la mateixa interlocutòria en què ha autoritzat que la Guàrdia Civil anés a la seu dels socialistes a Madrid per recollir documentació per investigar si el PSOE ha pagat a jutges i fiscals per frenar causes contra el partit i el seu entorn. El magistrat ha demanat contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i també serveis electorals que es fessin durant la campanya del 2024, uns documents que els socialistes ja van presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i també al Tribunal de Comptes. Pedraza ho demana, però de moment no detalla quina relació tenen amb la trama.
6: El PSC es defensa i promet que sempre ha respectat la legislació electoral.
7: Els socialistes asseguren que col·laboraran amb la justícia amb tot el que els demani el jutge de l'Audiència Nacional.
6: Però mentrestant, Junts per Catalunya i el Partit Popular furguen en la ferida i demanen explicacions a Illa.
7: Perquè volen saber més detalls de la informació requerida, però també més dades sobre el contracte.

0: contracte que el govern català ha signat amb Huawei i l'agenda del president Illa a la Xina. L'empresa xinesa apareix esquitxada en el sumari de Zapatero. En tot cas, són sospites només polítiques. Judicialment no hi ha cap causa que ho investigui.
1: I el districte de Ciutat Vella es reunirà aquesta tarda en ple extraordinari per abordar la situació de metzineres, el projecte que atén a dones vulnerables del Raval.
0: Podria desaparèixer en els pròxims 4 mesos per la pressió immobiliària al barri.
2: Si el alcalde puede como comprar un edificio entero en el Eixample, ¿por qué no lo puede hacer aquí para nosotras? Que estamos aquí porque el Estado está fallando, nos ha fallado a todas aquí.
0: És la Bea, una de les dones ateses, que ho ha demanat als micròfons del balcó.
1: Doncs a un any per les eleccions municipals, a Ser Catalunya ens estem fixant en la situació de diverses ciutats i diverses problemàtiques, i justament avui posem el focus en la pressió immobiliària i en l'habitatge, però també, concretament, en el cas de la ciutat de Mataró.
0: El seu alcalde, el socialista David Bote, buscarà la reelecció després d'un mandat on ha hagut d'afrontar no només una pujada dels preus dels pisos a la ciutat, sinó també conflictes oberts per desnonaments, així com ocupació, i també un tema que l'extrema dreta està fent servir per posicionar-se com a principal alternativa a la ciutat.
1: Més detalls al Xavier Balló.
3: Mataró ha concentrat aquests anys la majoria d'ingredients de la crisi de l'habitatge. És un exemple més de la pujada exponencial de preus, un 60% des del 2015, i d'una oferta escassa i inassumible en els barris més cèntrics. És però des dels barris més humils, des d'on un partit com Vox està cultivant el terreny per ser la principal amenaça pels socialistes en les eleccions de l'any vinent, amb conflictes viscuts l'any passat, com els greus del Tarulls al barri de Cerdanyola per la detenció d'una persona que va intentar ocupar un pis o el desallotjament d'un assentament amb 200 persones a Rocafonda. L'alcalde David Bote va començar el mandat de la mà del PP creant una oficina contra les ocupacions, però això no ha frenat les expectatives de creixement de la dreta. El Sindicat d'Habitatge de Mataró intenta fer de contrapès. Abril Hernández n'és la portaveu.
4: No tenir una cosa tan bàsica com un habitatge cobert et fa que no puguis seguir amb tots els aspectes de la teva vida. Que tinguem a menors desnonats cada setmana, això és un problema. Llavors aquest malestar està.
3: Alguns d'aquests problemes s'originen perquè Mataró continua patint desnonaments. Casos com el de la Regina, que pot ser desnonada properament perquè un fons inversor ha comprat el seu pis pel qual pagava un lloguer social i que no li permet mantenir. Però a Mataró aquest risc ha arribat també, en alguns casos, amb pisos de protecció oficial municipals. Desenes de veïns, com per exemple els del Bloc Pasqual, han fet un pols a l'Ajuntament negant-se a abandonar-los tal com els requeria el consistori.
4: Perquè clarament està col·lapsat l'accés a l'habitatge que tenen i llavors volien com regenerar. Què passa? Aquestes persones no tenien cap altre lloc on anar. Vol dir expulsar-les de la ciutat directament.
3: En aquest escenari, l'alcalde David Bote sembla lluny de poder assolir la majoria absoluta, però la manca de majories alternatives li juguen a favor. A Mataró i a la majoria de municipis catalans, la crisi de l'habitatge jugarà un paper fonamental.
1: Són pràcticament les 6:56.
5: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: I Alexia Putellas s'acomiada del Barça després de jugar en el seu últim partit al Johan Cruyff i d'un acte amb la família i l'equip al Camp Nou. Joan Tejedor, bon dia.
7: Bon dia. 5.428 culers van brindar a Alexia l'última ovació. Quan va ser substituïda al minut 81 del seu últim partit, la primera capitana els últims 5 anys va posar el braçal a Marta Torrejón abans de ser rellevada per Patrick Guijarro en un canvi simbòlic en què la reina va dirigir l'última reverència a l'afició abans de marxar per un passadís format pels dos equips i ser abraçada per cadascuna de les seves companyes. Un últim discurs amb reivindicació inclosa un cop acabat el partit.
8: Moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici. Els que no han cregut també han format part d'això, ens han empès al nivell que estem ara mateix. Tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
7: El va acabar amb un càntic.
8: Un dia de partit!
7: Que totes les jugadores del Barça van rematar amb un manteig a la protagonista abans de deixar-la fer una última volta d'honor en solitari.
1: I aquest matí, a 12:45, l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, explicarà per què marxa del club a final de temporada, tal i com ja ha anunciat de manera oficial el propi club.

0: I Ben Howard actua aquest vespre a la Sala Apolo.
1: El cantautor britànic enceta a Barcelona una minigira europea que representa el seu retorn als escenaris del vell continent. Concert especial que comptarà amb Clara Mann com a artista convidada.
0: I a aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què teniu avui al programa?
2: Avui, òbviament, hi tornem amb tot el que té a veure amb els casos que assetgen Pedro Sánchez. Ell ja diu que aquí s'hi queda, com a mínim un any, que té corda per arribar al final de la legislatura, i donarem tots els detalls de què es tracta exactament aquesta operació que hi va haver a la seu del Partit Socialista, que no té connexió amb el cas Zapatero. Analitzarem tot això. I també vindrà el doctor Pedrós. Avui s'avança un dia, arriba en dijous per parlar de les onades de calor, consells i què podem fer davant d'això. A les 10, el racó de no pensar amb el Santi Jiménez i a José Antonio Ponsetti. Amb ells parlem dels jocs del dopatge i d'aquesta notícia que avancem avui a Ser Catalunya, que és això dels repartidors, vaja, els petits botiguers de casa nostra convertits en repartidors d'Amazon, que té tela, vaja, és allò de si no pots amb ells, uneix-t'hi, no? Si
0: exacte,
2: no pots amb,
0: sí, amb l'enemic. Al final han de sobreviure d'alguna manera, no?
2: Sí.
0: També.
2: I el Gypsy Chef vindrà cap a la part final del programa per explicar-nos en quins llocs pots menjar bé a la Rambla de Barcelona, avui que arrenca el tas de la Rambla.
0: Doncs en prendrem nota. Gràcies, Marina.
2: Adeu.
0: Que vagi bé el programa. A partir d'aquesta hora la doble programació comença amb l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Hoy por Hoy a la cadena Ser.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dimecres. Doncs sembla que no tenim so d'aquest dimecres. Hauríem estat sentint Alexia Putellas en el seu comiat de l'afició blaugrana. Ahir, en un partit, en l'últim partit, el Johan, després de jugar aquest últim partit amb el Barça. Unes hores abans ja s'havia acomiadat oficialment al Camp Nou en un acte institucional. Però el dia d'avui ve marcat també per altres qüestions, més enllà de les esportives, i una d'elles té a veure amb el comerç de barri i amb com es reformula per sobreviure. De seguida entrem en matèria, però abans, tres imprescindibles. El primer d'ells, el temps, temperatures encara més altes que ahir, el trànsit a aquesta hora ja hi ha retencions d'entrada a Barcelona i el transport públic a aquesta hora no consten incidències. Més de 700 botigues de barri a Catalunya s'han convertit en repartidors d'Amazon a temps parcial. És una manera que tenen els autònoms per complementar els ingressos del seu local. Cada dia els arriba a la botiga un sac de paquets que ells entreguen caminant porta a porta als clients finals, que són veïns en un radi d'uns 200 metres. Pol Valero.
2: És el cas de l'Elisabet Agustí, que té una joieria a Castellà del Vallès.
3: Un dia estava jo a la botiga i van trucar a la porta i es va presentar un noi que venia d'Amazon.
2: Ara cada migdia reparteix una seixantena de paquets, però en èpoques com Nadal en pot arribar a entregar més de 150. Assegura que a final de mes la meitat dels seus ingressos venen de la joieria i l'altra meitat d'Amazon.
3: Jo tinc clients que, de fet, hem agafat confiança perquè és que és això, és que vaig cada dia a casa seva a portar-li paquets.
2: Igual que en David Rodríguez, que té una botiga de roba a Lleida.
4: És un ingrés extra perquè a les botigues no sempre t'entra gent, i més si és un petit comerç. És un extra important.
2: I quan no té clients, tanca la botiga per fer escapades de 15 o 20 minuts i repartir els paquets.
1: Susana Ruiz, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: La pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys serà l'acte més multitudinari de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Hi assistiran 40.000 persones que podran confessar-se allà mateix perquè hi haurà instal·lats mig centenar de confessionaris. Qui no hi serà és Rosalia, segons ha confirmat el coordinador de l'acte.
5: Doncs sí, davant els rumors que situaven la cantant a l'Estadi Olímpic el 9 de juny, mossèn Carlos Bosch, que és el coordinador d'aquest esdeveniment, n'ha descartat la presència. L'acte començarà a les 6 de la tarda, però el Sant Pare no hi serà fins 7:45 del vespre. Des de l'escenari s'adreçarà als assistents i oficiarà una pregària. Compte que això no és una missa, és una pregària. En tot l'espai s'hauran habilitat una cinquantena de confessionaris per qui vulgui fer-ne ús abans de l'oració. Les 40.000 entrades per assistir a aquest acte ja estan esgotades i s'està estudiant la instal·lació de pantalles en diferents punts de la ciutat, com plaça de les Glòries o plaça Catalunya, per poder-lo seguir a distància.
1: I la multinacional de la moda H&M ha plantejat un centenar d'acomiadaments a les seves oficines a Espanya. Majoritàriament afectaran el centre que té l'empresa Barcelona, on hi treballen 230 persones. La resta seran a les oficines de Madrid.
5: Els sindicats confien reduir l'impacte d'aquest ERO en processos de recol·locació interna i mobilitat internacional, però temen que després de l'acomiadament col·lectiu a les oficines en vingui un altre que afecti les botigues. El 2024, H&M va acomiadar 492 persones i va tancar una trentena de locals a tot l'estat.
1: El govern demana que no es faci alarmisme davant l'allau d'acomiadaments col·lectius que hi ha a Catalunya.
5: El conseller d'Empresa i Treball considera que el mercat s'està reconfigurant per la irrupció de la intel·ligència artificial i assegura que no s'estan destruint llocs de feina.
1: En té més detalls l'Oriol Soler.
6: Miquel Samper admet que la situació és preocupant, però diu que no és comparable amb la de l'última gran crisi econòmica.
7: Tenim molt clar que això és una transformació, no una destrucció, com per exemple sí que es va produir en ocasió de la crisi del totxo, si em permeten, de l'any 2008. Per tant, el moment és totalment diferent.
6: El conseller d'Empresa ha afegit que les persones afectades pel ZERO s'han de readaptar per seguir el mercat laboral i que el SOC té el repte d'acompanyar-les durant tot aquest procés.
1: I els Mossos d'Esquadra han desarticulat una xarxa empresarial que es dedicava a nodrir de material i infraestructura a plantacions il·legals de marihuana de Catalunya i el País Valencià. Els investigadors calculen que poden haver arribat a blanquejar fins a 80 milions d'euros de la droga. Andrea Villoria.
5: Sí, tenien seu a Tarragona, Torredembarra i Granada com a distribuïdors de grow shops, però en realitat els seus clients eren organitzacions criminals.
8: Garantint una absoluta ocultació, anonimat, d'aquestes organitzacions criminals.
5: És el sotsinspector Omar Bayón, que explica que venien tots els elements d'una plantació massiva, ventilació, rec, filtres, focus, fertilitzants, etc. Cobraven en negre amb diners de la droga que els Mossos han trobat amagats en dobles fons i que els empresaris blanquejaven fent ingressos de menys de 1.000 euros a comptes de diverses societats.
1: I a Junts continuen movent-se les peces per decidir qui es postula per ser l'alcaldable del partit a l'Ajuntament de Barcelona.
5: L'exconseller Jaume Giró ha decidit que no farà el pas, mentre que la diputada i periodista Pilar Calvo sí que ho provarà. Calvo s'erigeix com una candidata amb afinitat a Puigdemont per fer la competència a Jordi Martí Galvis.
1: Són les 7:26.
9: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
10: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
11: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
12: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
13: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
1: L'última aparició d'Alexia Putellas davant dels culers va ser la del comiat, amb un sentit us portaré sempre al cor i un càntic com una aficionada més.
14: Ahir sentia un buit gegant, feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor. És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir i el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte.
1: Uns que marxen i d'altres que arriben, el Barça ha fitxat el davanter anglès Anthony Gordon, Nil Solà.
15: L'arribada de l'extrem anglès compleix amb els requisits que volia Hansi Flick, d'un extrem vertical, amb agressivitat i amb molta capacitat de repetir esforços per poder recuperar i també tirar desmarcades. 70 milions d'euros més 10 en variables són les xifres per poder arribar a l'acord amb el Newcastle. Gordon es va enfrontar ja al Barça aquesta temporada a la Champions, ha marcat 10 gols precisament en aquesta competició i 17 en total, un extrem esquerre, un recurs més per Flick. Això fa pensar, evidentment, que Marcus Rashford no continuarà al Barça.
1: I avui, Susana, què celebrem?
5: Doncs avui celebrem el Dia del Gos Sense Raça.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dijous, és 28 de maig, és la notícia que porteu escoltant des de primera hora, el setge al PSOE. Al cas Zapatero s'hi afegeix la investigació d'una trama per entorpir casos judicials que afecten el partit. Ahir la policia va entrar a Ferraz, n'ha donat tots els detalls l'Àngels Barceló, però és que aquesta entrada té també una derivada catalana, perquè el jutge vol informació de la campanya del PSC a les darreres autonòmiques. Ara ho expliquem tot plegat, però abans... Abans, els tres imprescindibles i el primer és el trànsit.
2: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndiga, a banda de les retencions habituals a l'entrada a Barcelona, què més hi ha?
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous pendents de l'accident que hi ha hagut a la A2, concretament a l'altura de Sant Joan d'Espí, que en direcció a Barcelona obliga a tallar un carril de circulació i provoca, atenció, fins a 11 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona fins a Sant Andreu de la Barca. La B23, des de l'enllaç amb la A2, precisament, també pateix retencions de fins a 9 quilòmetres i mig, en aquest cas, fins al Papiol. Això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
2: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon és el transport públic sense incidències i el tercer el temps. Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. Avui serà el dia més calorós del que portem d'any en el conjunt de Catalunya. Ja partint de mínimes més altes, a la ciutat de Barcelona ara mateix entre els 20 i 25 graus, 25 a la part alta de la ciutat, 19 graus a Tarragona, 18 a Lleida, 17 a Girona. Destacant ara temperatures al nord de l'Alt Empordà properes als 30 graus. I el dia serà assolellat, màximes per sobre dels 30 a tota la costa, a prop dels 35 al prelitoral i a l'interior, superant-los amb facilitat a l'interior de Girona, també de Barcelona i sobretot al Pla de Lleida, on arribarem als 37-38 graus de màxima.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: L'entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz té una derivada catalana. L'Audiència Nacional ha demanat al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Susana Ruiz.
5: El jutge Pedraz ha demanat contractes, factures, despeses...

0: Empreses de propaganda, publicitat i serveis electorals que es fessin durant la campanya de 2024 i que els socialistes ja van presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya o al Tribunal de Comptes. Pedraz ho demana, però no batalla la relació amb la trama.
1: Els socialistes es defensen, però l'oposició demana explicacions.
0: És el que diu Mònica Sales, des de Junts.
2: És molt greu que la justícia hagi requerit aquesta documentació i informació relativa a la campanya electoral del PSC.
0: Però els de Puigdemont i el PP també posen l'ull en els contactes de Salvador Illa al seu viatge a la Xina i en els contractes del govern amb Huawei, empresa que surt al sumari a Zapatero.
3: Que publiquen immediatamente las agendas, las actas y los acuerdos de sus viajes a China. Así de sencillo. Porque aquí no solo preocupa Huawei, preocupa también la sombra de Zapatero y sus conexiones con el régimen chino.
0: És Juan Fernández, del PP.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga per prevaricació l'exconseller i diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena. També a l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. El jutge els acusa de rebre contractes presumptament irregulars a través de Sinergia, una consultora que tenien fa 7 anys, Andrea Villoria.
4: Sí, el Tribunal Català ha obert una investigació perquè en tant que diputat, Joan Ignasi Elena encara està forat. Ho fa després que el jutjat del Vendrell hagi enviat les proves que ha reunit contra ells en una investigació secreta que els Mossos van iniciar quan Elena encara era conseller d'Interior. Els fets que s'investiguen són diversos contractes que l'Ajuntament d'Altafulla va signar amb la consultoria d'Elena i Herrera entre 2017 i 2019 i pels que van cobrar més de 30.000 euros per assessorament jurídic, el doble del que permeten els contractes menors i per feines que, segons el jutge, podria haver assumit el propi consistori. L'aleshores alcalde, Félix Alonso, ara és diputat de Suma al Congrés i també l'investiga en aquest cas al Tribunal Suprem.
1: Aquest matí es reprèn la negociació entre sindicats d'educació i conselleria després que la trobada d'ahir acabés sense acord.
0: Més de 3 hores de reunió no van servir per arribar a una entesa. La darrera oferta del departament ha estat una pujada salarial de 4.700 euros bruts anuals més fins l'any 2029. Educació també diu que està disposada a mantenir el ritme de contractació d'aquest any, 1.800 mestres nous, però els sindicats demanen un compromís per escrit.
1: I un informe de l'Observatori de Drets Humans i Empreses i diverses associacions catalanes situa Barcelona com una de les portes d'entrada al mercat europeu d'empreses israelianes que desenvolupen tecnologia militar. En el cas de Catalunya estan especialitzades en ciberseguretat. Pol Valero.
5: Segons l'informe, més de la meitat dels contractes d'exportació d'Israel en matèria militar el 2024 es van firmar amb Europa, destinació estratègica per accedir a finançament, operar dins del mercat únic i optar a licitacions públiques. Per països, el document situa Alemanya com l'epicentre del lobby militar israelià. Xipre, per la proximitat geogràfica i pel poc control legal a la creació d'empreses, serveix de plataforma d'aterratge i Luxemburg és qui facilita la creació de holdings i filials. Sobre Barcelona, l'assenyala com a hub emergent de ciberseguretat i diu que la celebració de congressos internacionals com el Mobile World Congress ha facilitat i normalitzat l'aterratge d'empreses israelianes que desenvolupen tecnologia dual, que té usos civils, però que també té usos militars.
1: I el govern demana que no es faci alarmisme davant l'allau d'acomiadaments col·lectius que hi ha a Catalunya.
6: Tenim molt clar que això és una transformació, no una destrucció.
1: És el que diu el conseller Miquel Samper, però el cert és que dia que passa, dia que coneixem un nou acomiadament, el darrer a H&M.
0: Ha plantejat fer fora un centenar de persones a les oficines que té a Espanya i això majoritàriament afectarà les de Barcelona. Ahir unes 300 persones es van manifestar davant les oficines de Nissan a l'Hospitalet i van tallar la Gran Via. També hi va haver protestes dels treballadors de Nestlé i de la plantilla de Leche Pascual a Gurb.
1: Són les 7:57.
7: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
1: Montserrat, bon dia.
8: Bon dia, Gisela.
1: Anthony Gordon és el nou fitxatge del Barça.
8: El club blaugrana pagarà 70 milions d'euros, més 10 en variables per l'extrem anglès del Newcastle. Està previst que el jugador viatgi avui a Barcelona per tancar la negociació. Compleix els requisits de Deco i Flick per l'extrem, però l'objectiu segueix sent un davanter amb els noms de Juliano o Joao Pedro sobre la taula. La premsa, jugador, en constant evolució, analitza en el Mundo Deportivo, més definició, talent i pressió a l'esport, el més ràpid de la Champions a l'avantguàrdia.
1: I Alexia es va acomiadar ahir del Barça.
9: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té... un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
8: La reina es va acomiadar primer en un emotiu acte d'homenatge al Camp Nou i després va disputar l'últim partit vestint la samarreta blaugrana. Victòria per 2-1 contra la Reial Societat. L'últim ball d'Alexia Putellas, el titular de l'Ara, ens has canviat la vida, Alexia. Llegim a l'esport, eterna Alexia, Mundo Deportivo, on la reina Alexia se'n va per la porta gran, a l'As.
1: I en bàsquet, avui a 11:45, roda de premsa de Xavi Pasqual.
8: Per explicar els motius que l'han portat a marxar del Barça a final de temporada.
1: Gràcies, Arnau.
8: Fins ara.

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. En el juicio por la operación Kitchen, el ex número 2 de Interior admite que tanto él como el exministro Jorge Fernández Díaz sabían que alguien estaba espiando a Bárcenas, Javier Liébana.
1: Es la primera vez que Francisco Martínez reconoce el espionaje al extesorero del PP en sede judicial. Martínez está diciendo que sabía que había un topo espiando a Bárcenas, pero está negando que lo ordenase la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Rajoy. En la Audiencia Nacional está Miguel Ángel Campos. Buenos días.
2: Buenos días. Francisco Martínez se desdice de la fase de instrucción donde lo reconoció todo y dijo que seguía órdenes del ministro Fernández Díaz para salvarle ahora y afirmar que no existía la Kitchen ni nunca ordenaron un operativo ilegal. Solo ha admitido que en verano de 2013 supo que había un topo de la policía espiando a la familia Bárcenas, el chofer Sergio Ríos, porque se lo dijo Fernández Díaz, pero nunca pensaron que hiciera algo ilícito.
3: 13 de julio, el ministro me llama y me pregunta si yo sé algo de un colaborador, él nunca utilizó la palabra confidente, de un colaborador cercano a la familia Bárcenas que estaba colaborando, valga la redundancia, con la Policía Nacional. Y me manda, me dice cuál es el nombre, para que me entere.
2: Martínez está negando la numerosa prueba que figura en su contra y le acorrala en el procedimiento. Solo contesta a preguntas de su defensa. Sonido directo ahora mismo en la Audiencia Nacional.
4: Pues le comenta a usted, sí, pues vaya información. Si es una cacorra de papel a mano escrito por Rosalía.
1: Mientras, en la Audiencia de Badajoz, la defensa del hermano de Pedro Sánchez ha pedido que se anule el juicio y ha calificado la causa de pura mentira. Isabel Vega.
5: Buenos días. Emilio Cortés pedía la nulidad de esta investigación que ha sido, dice, un a ver qué encontramos, como refleja en su opinión la comparativa entre la denuncia inicial de Manos Limpias y el auto final del caso.
6: La denuncia inicial y el auto de apertura de juicio oral. Ahí es donde se nota, ahí es donde se nota el carácter prospectivo. Es que los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia.
5: El letrado sostiene que David Sánchez no pudo cometer los delitos por los que le piden 3 años de cárcel y que además los hechos habrían prescrito. Hablaba también de sesgo político.
6: Solamente lo diré en el desarrollo del plenario una vez, pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signos políticos, yo creo que no se le escapa a nadie, aunque luego no entremos en el debate acerca de eso, pero solamente hay que ver el sesgo de las acusaciones populares y las actuaciones de algunos de ellos para darnos.
7: Vamos a centrarnos en el debate.
5: Ponía a coto el presidente del tribunal este alegato y sigue ahora el trámite de cuestiones previas. La defensa de Miguel Ángel Gallardo también ha pedido la nulidad, aunque sea parcial, del auto que le ha sentado en el banquillo.
1: Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de insistir en un acto en Leganés en que el gobierno no puede continuar, ha dicho, en esta situación. Feijóo ha vuelto a apelar a los socios para que dejen caer al Ejecutivo y ha repetido que hará todo lo posible por cambiar este gobierno sin hablar en ningún caso de presentar una moción de censura. Esto acaba de decir Feijóo sobre el requerimiento de información que hicieron ayer los agentes de la UCO en la calle Ferraz.
8: Es imposible que nadie pueda tragar con este nivel de corrupción. Lo que está podrido es el núcleo del poder. La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto, no a una parte de él.
9: Cadena Ser. Servicios informativos.
10: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
11: Perdone, que nos la quedamos.
10: ¡Ea, otro!
12: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¿Avanzamos? BBVA.
13: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
14: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
15: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
16: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula One Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros, los beneficios podrían variar. Infórmate en ibp.es.
17: Dale, José. Venga, va.
18: Hola, nana. Camila.
19: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
20: FM. Cadena Ser.
21: Migdia Central. Eli Pagant.
7: Hola, què tal? Com estan? Passen 5 minuts a les 12. Suposo que tenen calor. Passen 5 minuts a les 12. Nova jornada, dijous 28 de maig, 30 graus de temperatura, hores d'ara, a la ciutat de Manresa i pujant el termòmetre. I és que entre avui i demà els termòmetres a casa nostra tocaran sostre. Demà li demanarem a l'Arnau Graner, el nostre meteoròleg, que esperem que això s'acabi. Almenys que tinguem uns quants dies de temperatures més baixes. Els explico tot el que hem preparat avui en aquest migdia central d'avui dijous. Començarem amb un consell de salut de la mà dels professionals que hi ha a la Clínica Universitària de l'UMA, Manresa FUB. Avui els parlarem d'odontologia i avui els parlarem de bruxisme. Qui ens en parlarà serà l'Oriol Bataller. Primer de tot, avui nosaltres anirem fins a Sant Joan de Vilatorrada i és que aquest dissabte a la tarda té una nova edició de la Punk Trail. És una cursa de muntanya, tindrà lloc aquest dissabte a la tarda. Per inscriure's no cal pagar inscripció, el que sí que demanen a la gent és que portin aliments perquè és una cursa solidària que tot anirà cap al banc dels aliments. Avui en parlarem en aquest migdia central. És dijous, pertoca parlar d'història i de patrimoni. Fa pocs dies, la fàbrica de la ciutat de Manresa va acollir una edició del 120 anys, ja ho direm bé. La fàbrica nova de Manresa va acollir fa uns quants dies el 120è, l'acte d'homenatge del 120è aniversari de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa. Recalco i indústria perquè qui ens en parla és el Lluís Virós i ens recordarà que es diu així, Cambra de Comerç i Indústria. Amb el Lluís Virós parlarem de la importància que la ciutat de Manresa tingui una institució d'aquestes característiques. Agafo aire. Els dijous toca parlar de salut. Avui, en aquest cas, parlarem de la Clínica Sant Josep de Manresa, que és clínica sense fum i amb un segell important. En parlarem avui en aquesta migdia central i també parlarem de la unitat de la deshabituació tabàquica que hi ha a la Clínica Sant Josep de Manresa. Abans d'entrar en matèria, el que toca fer és un petit repàs a l'actualitat de la jornada. Els Mossos han detingut un home de 19 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. Els fets van passar aquest dimarts 26 de maig, al voltant de les 8 del vespre, quan els agents van rebre l'avís d'una possible ocupació d'una casa. Els testimonis alertaven que un home s'havia enfilat per una canonada, hauria forçat una finestra i hauria accedit a l'interior de l'immoble. En arribar, els agents van veure una persona saltant per la finestra de la casa cap al carrer. Els Mossos van poder-lo interceptar amb diversos objectes a sobre, joies, eines i un telèfon un mòbil que hauria sostret de l'interior de la casa. L'arrestat acumula 5 antecedents, entre els quals delictes contra el patrimoni, ha passat a disposició del jutjat de Solsona. En surt ahir la tarda el Cap Bages de la capital del Bages. I és que una seixantena de persones van haver de ser evacuades ahir la tarda del Cap Bages després que un cable cremat en un dels ascensors provoqués una forta olor de cremat i va fer saltar l'alarma antiincendis de l'equipament. L'incident no va causar ferits ni afectacions personals, però va obligar a activar un ampli dispositiu d'emergències. Es va rebre l'avís pels vols d'un quart de vuit de la tarda, quan es va sentir aquesta forta olor a cremat i es va haver de desallotjar, com dèiem, l'edifici. Tot va quedar només el que dèiem amb aquest petit ensurt. I arriba a judici 9 anys després de la brutal agressió que va patir un jove al pati del Teatre Cursal de Manresa. Els fets van passar la nit de Sant Joan després d'una discussió iniciada al passeig de Pere III. Segons el Ministeri Fiscal, els acusats van perseguir 3 joves fins al pati del Cursal, on un d'ells va rebre cops i puntades de peu mentre era a terra i sense poder defensar-se. La víctima va patir un traumatisme cranioencefàlic greu i va estar ingressada a l'UCI. També li han quedat seqüeles permanents, amb afectacions cognitives i canvis de personalitat. El judici començarà el proper 2 de juny a l'Audiència de Barcelona. A més de les penes de presó, la Fiscalia demana una indemnització de 250.000 euros i ordres d'allunyament pels acusats. I Endesa inverteix 38 milions d'euros en la protecció de les línies elèctriques en entorns forestals. D'aquests, 4,5 van per casa nostra. Els fets van passar la nit de Sant Joan. Aquesta no era la crònica que els hi volíem explicar, és aquesta.
11: Sobrevolen boscos i camins per vigilar torres elèctriques buscant qualsevol detall que pugui fer un incendi. Així és el dispositiu que Endesa ha desplegat aquest estiu per controlar les línies d'alta tensió a les zones forestals de la Catalunya central. La companyia ha invertit prop de 40 milions d'euros en tecnologia i prevenció a tot Catalunya, dels quals 4,5 aniran a les comarques centrals. La vigilància es fa des del terra, amb control i neteja de la vegetació, però també des de l'aire.
21: Des d'aquest helicòpter vigila les línies d'alta tensió de la Catalunya central per prevenir anomalies com canvis de temperatura impossibles a veure amb l'ull humà. Ho fan amb una càmera d'infrarojos instal·lada al davant de la màquina.
11: Però no només són màquines tripulades. Aquest any, per primer cop, s'hi incorporen drons de llarg abast. Poden recórrer fins a 10 quilòmetres i generar una imatge digital de l'estat real i, per tant, poden detectar-hi les problemàtiques. Segons Endesa, aquesta tecnologia ha canviat completament la manera de fer manteniment i prevenció.
22: Sí que és cert que els drons, tant per un tema de costos, però també per un tema de productivitat, ens permet tenir una eina, una nova eina, i ara, amb aquestes noves empreses que permeten aquest tipus de vol més llunyà, doncs augmenta molt la productivitat d'aquest tipus de dispositius.
11: Del total de 100.000 quilòmetres de línies elèctriques que té Endesa a Catalunya, més d'un 50% són aèries. Això vol dir que estan subjectes d'alguna manera a zones boscoses o amb vegetació. Per això la companyia diu que es compromet amb aquesta inversió de prevenció enguany un 39% més alta que la de l'any passat.
7: I ja se saben, els espectacles cobriran el Cursal, la temporada nova del Cursal per Festa Major. La nova temporada del Cursal començarà coincidint amb la Festa Major de Manresa del 29 d'agost a l'1 de setembre, amb quatre propostes destacades que es faran enguany al Teatre Conservatori. La programació l'obrirà la monologuista Charlie P, amb l'espectacle Pare Nostre que estàs en el sostre. També hi actuarà Joan Pera, que presentarà el monòleg L'auca del senyor Pera, en doble funció. Pel públic familiar, l'Espai Plana Lom acollirà l'obra Toc Toc, qui hi ha, de la companyia Pampallugues Teatre. I la música anirà a càrrec de Los Diablos, el mític grup de pop conegut per temes com Un rayo de sol. Els espectacles es traslladaran al Conservatori per la previsió d'obres a la Sala Gran del Cursal, on aquest estiu s'hi vol fer el canvi de butaques. Les entrades per a aquests espectacles de Festa Major es podran comprar a partir d'aquest dijous a les taquilles i al web del Cursal. I no deixem de parlar del Teatre Cursal de Manresa, perquè es canviaran les butaques del Teatre Cursal de Manresa aquest estiu. Per això, els espectacles de Festa Major es faran al Conservatori.
23: En un comunicat, Manresana d'Equipaments Escènics ha explicat que la previsió és que el canvi de butaques es faci durant l'agost i fins a mitjan de setembre. Tot i això, aquest canvi està subjecte als terminis de procés de licitació, que encara està obert. La renovació de les butaques s'afegeix a les millores tecnològiques i d'eficiència energètica que s'han fet al teatre durant els darrers anys. El Cursal també està pendent d'una subvenció de la Diputació de Barcelona que podria assumir bona part del cost de l'actuació. Amb aquesta reforma, el teatre es prepara per celebrar l'any vinent el 20è aniversari de la reobertura i el centenari de l'equipament. El Teatre Cursal de Manresa es va inaugurar el 26 d'agost de 1927 i es va reinaugurar, rehabilitat, el 20 de febrer del 2007.
7: I ens anem a la informació esportiva amb dos noms propis que venen del món del bàsquet. El de Dani Pérez, que demà divendres serà el seu darrer partit lluint la camiseta del Baxi Manresa.
23: El Baxi Manresa ha fet públic aquest migdia que Dani Pérez disputarà divendres a les 6 de la tarda el seu darrer partit amb la samarreta del club manresà. El comiat serà el 9 Congost i tindrà un escenari de màxim nivell, el duel contra el Real Madrid. El mateix jugador, actual capità de l'equip, ho ha anunciat en un breu però emotiu missatge publicat pel club a les xarxes socials després de l'entrenament d'aquest matí. Amb 7 temporades consecutives al primer equip, Dani Pérez s'ha convertit en una de les grans referències incidències recents del Baxi Manresa. Arribat a la capital del Bages la temporada 2019-2020, el base de l'Hospitalet de Llobregat deixa una empremta inesborrable a l'entitat. 275 partits oficials, 1.669 punts i, sobretot, 1.474 assistències. Una xifra que el converteix en el màxim assistent de la història del club. Més enllà dels números, el capità marxa havent-se guanyat l'estima de l'afició per la seva entrega, lideratge i compromís amb l'equip.
7: I l'altre nom propi és del bàsquet, és el manresà Xevi Pujol, que serà el nou director tècnic del Barça.
23: El Barça de bàsquet ja té encabinat el relleu de Juan Carlos Navarro a la direcció esportiva. El club blaugrana ha arribat a un acord amb el manresà Xevi Pujol, l'actual secretari tècnic del Baskonia i exdirector tècnic del Baxi Manresa. Pujol, de 36 anys, es va donar a conèixer pel gran treball fet a Manresa, on va construir un equip competitiu que va arribar a la final de la Basketball Champions League i va situar el club entre els més destacats a la Lliga Endesa. Ara el Barça confia en el seu perfil per iniciar una nova etapa al Palau Blaugrana després de diverses temporades sense títols i amb mals resultats.
7: Anem per les portades. Comencem amb el que explica el diari Regió 7 de Manresa, que parla d'aquesta gala Filmòfins que va omplir el Teatre Cursal de Manresa. Amb aquest titular, Manresa celebra l'idili amb el cinema amb una festa d'agraïment a qui el fa possible. I també parlen de l'estrenes de Patum, el pentinat de moda entre les joves, que ja és un símbol de la festa. I és que ja et fan olor Patum. Recordem que la setmana que ve és Corpus. De fet, just una setmana. Economia i Patum, diu l'equip Berguedà. Berga debat per primera vegada mesures concretes per treure profit econòmic a aquesta festa. Del Berguedà, el Nació Digital Solsona. Solsona revisa el pressupost municipal després de rebre 473.000 euros de subvencions de la Generalitat de Catalunya i també de la Diputació de Barcelona. I l'info anoia.cat, acabem anant fins la comarca de l'Anoia, diu Fragrant Science inverteix 16 milions d'euros en una nova seu a Castellolí, i espera arribar als 250 treballadors. Poques novetats meteorològiques aquesta setmana, sol i calor. Avui les mínimes que encara han estat més altes que les dels darrers dies. Mínimes avui de 13 graus a Manresa, a Vic i a Igualada. 14 graus a Solsona i Ull. Aquest matí, a la ciutat de Berga, la mínima era de 17 graus de temperatura. I és que avui i demà han de ser els dies de més calor de la setmana i avui els termòmetres de la Catalunya central podrien enfilar-se fins als 36 graus de temperatura.

0: Consell de Salut, espai ofert per la Clínica Universitària de Manresa.
1: Sabies que estrènyer les dents mentre dorms pot afectar la teva salut bucal? El bruxisme és un hàbit involuntari que pot provocar desgast dental, dolor mandibular, sensibilitat extrema al fred o a la calor, o dificultats per empassar o per obrir la boca. Quines poden ser les causes? Estrès o ansietat, mala alineació dental, postures incorrectes i fins i tot el consum de cafeïna o alcohol. El tractament del bruxisme ha de ser complet i personalitzat. L'ús de fèrules dentals és una de les mesures més habituals. Aquestes fèrules, habitualment fabricades amb materials plàstics o resines acríliques, protegeixen les dents del desgast i ajuden a relaxar la musculatura, però no eliminen per si soles el bruxisme. Per això, sovint es recomanen altres suports, com la fisioteràpia i el tractament psicològic, que pot ser útil per gestionar l'estrès i l'ansietat. En casos puntuals i més greus, també es poden prescriure medicaments per alleujar el dolor o la rigidesa.
0: La Clínica Universitària de Manresa t'ha ofert el Consell de Salut.
2: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoalèrgia. Unim l'expertesa d'otorrinolaringologia i al·lergologia per aconseguir un diagnòstic integral. Fem tractaments personalitzats perquè respiris millor. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
3: Maria, què estàs fent? Estàs barrejant amb vasos i vidre amb l'orgànica.
4: El cubent de l'orgànica només restes de menjar, tovallons bruts i petites restes vegetals. Així es pot reaprofitar i es converteix en compost.
5: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
6: Migdia central, Eli Pagan.
7: En aquest migdia central de Ràdio Manresa, nosaltres avui ens en volem anar fins a Sant Joan de Vilatorrada. Aquest dissabte a la tarda celebren una punk trail en moltes activitats. Avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat el Josep Berenguel i la Hitor Zafrilla, que són doncs organitzadors d'aquesta punk trail de Sant Joan. Primer de tot, els saludem. Josep, Hitor, molt bon dia, què tal?
8: Molt bon dia.
9: Bon dia, Eli, bon dia.
7: Gràcies per estar aquí avui amb tots nosaltres. Parlarem d'aquesta punk trail de Sant Joan de Vilatorrada, però, si us sembla bé, expliqueu-nos, què és una punk trail?
9: Molt bé, abans de tot, agrair que us doneu a Ràdio Manresa aquesta oportunitat d'estar amb vosaltres una estona i parlar de la punk trail.
7: Mm-hmm.
8: Bueno, pues,
7: digues, Hitor, vinga, què és una punk trail?
8: Bueno, al final és una sortida per la muntanya no competitiva, que es va començar ja fa, potser, vora els 12 anys, 15, vora i rondarà, perquè nosaltres als inicis no hi érem. I, bueno, una miqueta la idea es va fer amb la idea de competir contra les curses de pagament, com per dir, es poden fer coses amb un cost zero. I llavors va començar així. I un dels que va al principi a generar tot això de les punt 3, doncs va dir, per què no aprofitem l'ocasió i recaudem aliments pels bancs d'aliments de les poblacions? Bueno, i arrel d'aquí doncs va començar tot aquest moviment en el que el participant no paga res, aporta aliments que van destinats als bancs d'aliments de les poblacions, i, bueno, i una miqueta nosaltres doncs els muntem doncs uns bons avituallaments, una miqueta de festa, la seva cerveseta a l'acabar, una bona botifarra, i, bueno, i una mica de riure entre tots i passar-ho bé.
7: Perquè a Sant Joan de Vilatorrada, quan s'hi va apuntar aquestes punk trails?
8: Ui, portem ja
9: 7 anys. 7
8: edicions, més l'interpàs aquest del Covid que va haver-hi, doncs portem ja 9 anys.
7: Home, Déu-n'hi-duret, doncs, no?
8: I, sí.
7: I expliqueu-nos, en què consistirà? És a dir, aquesta punk trail, aquest dissabte a la tarda, per on els fareu anar els participants? És a dir, per on van?
9: Bueno, van per la muntanya, per la punt trail és una cursa de muntanya i la fem pel Colbaix, que és la muntanya de Vilatorrada. Uh-huh. Fem dos tracks, una curta perquè es pot fer caminant i amb la família, i luego una més pro, amb més desnivell i més per la gent que vol, vol preparar-se i matxacar-se més.
7: És a dir, hi ha dues, eh? La versió dels tranquils i la dels que volen anar més a tope. Està molt bé, això.
9: La curta i la dura.
7: Perquè la gent es faci una idea, els nostres oients, a quanta gent participa, més o menys, o quanta gent pot participar en aquesta Puig Trail dissabte a la tarda de Sant Joan?
9: Pues mira, com diu l'Aitor, tenim ja 7 edicions amb 9 anys i van començar en 600, després 550, bueno, ha hagut de tot. Però aquest any hem batut rècords, ja hem fet 700 inscripcions.
7: Mare meva!
9: I esperem que arribem als 800.
7: Què cal fer per participar-hi? És a dir, encara som a temps, si algú vol fer-ho, de fer aquesta Puig Trail dissabte a la tarda?
8: Sí, encara poden trobar el camp, només cal que portin un bon munt d'aliments que aniran destinats a l'Ajuntament d'allà de Sant Joan per la gent que estigui més necessitada i ja està, i venir a disfrutar.
9: Sí, perquè estem preparats per donar a tots els corredors el que faci falta. Hem preparat les botifarres de 25 centímetres ja nostra, bon entrepà, amb beguda, avituallaments... estem preparats per a tota la gent que vingui. Els que estan inscriure's, el que vinguin a última hora.
7: Són dues sortides, eh? Pel que veig, n'hi ha una a 6:15 i l'altra a 7:00 PM.
9: No, t'explico.
7: Ah,
9: obrem inscripcions de 5 a 7 fent inscripcions per poder atendre a tots els participants, donar la pulsereta, agafar els aliments i organitzar una miqueta. La sortida es fa per tothom, el que passa que es fa un buit i llavors hi ha que agafar la curta i l'altre s'agafa la dura, la llarga.
7: És a dir, venen, feu tots els registres que us donguin l'aliment. Tot això és a l'Escola de Música de Sant Joan.
9: Correcte.
7: I a partir d'aquí ja comença la Puig Trail. I
8: correcte.
7: Quan s'acaba, a part de que teniu aquests els avituallaments, quan s'acaba feu aquesta, podríem dir, la gran festa amb aquesta botifarrada?
9: Correcte, amb DJ i música i fins que el cos aguanti.
7: Bueno, no sé, segons, potser els a la dura no els hi aguantarà gaire el cos, eh?
9: Bueno,
7: no...
8: S'animen, després s'animen.
9: Sí.
7: Molt bé.
9: Ja he fet tot perquè s'animi. Una coseta que volia comentar.
7: Sí.
9: Sant Joan, una de les coses que van promocionar molt és la sortida. Sempre la sortida fent un show, ho fem amb música, per escalfar la gent i amb molt ambient. És un dels moments més màgics de la cursa de Sant Joan, així com l'avituallament, que fent un avituallament especial amb música, amb show. L'any passat vam portar un canyó d'espuma, aquest any tenim una sorpresa. I, bueno, són els dos moments més màgics, a part de tota la tarda i tota la festa.
7: Doncs escolta, Josep, Aitor, moltíssimes gràcies. Ja ho saben, doncs, si volen, poden participar en aquesta Puig Trail de Sant Joan de Vilatorrada, que té lloc aquest dissabte a la tarda. Doncs li agraïm tant amb el Josep com amb l'Aitor que ens hagi volgut acompanyar avui en aquest migdia central. Moltíssimes gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
9: A vosaltres.
7: I que vagi tot molt bé. Molta sort. Adéu-siau.
9: Adéu.
8: Bon dia.
9: Adéu.
10: Molta en bus entre Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles. Amb les línies 760 i 761 gaudeixes d'una connexió més ràpida i eficient amb recorreguts pensats perquè el bus s'adapti al teu dia a dia. Una millor manera de moure't amb flota 100% elèctrica i compromesa amb l'entorn. A Segalers ens movem al teu costat. Consulta horaris i informació a segalers.com o descarrega't l'app de Segalers.
6: Migdia central, Eli Pagant.
7: És dijous i nosaltres en aquest migdia central ja ho saben que ens agrada parlar d'història i ho fem de la mà del Lluís Virós. Què tal, com estem? Calor, eh?
11: Sí, no sé si primavera o estiu.
7: Però... Jo crec que hem passat d'estiu de cop, no? Jo no sé si durarà gaire fins demà divendres que no parlarem amb l'Arnau, que és el nostre meteoròleg, però, home, Déu-n'hi-do la calor, eh? Això també sortirà als llibres d'història aviat, eh?
11: Sí. Diu, l'altre dia, per exemple, deien que, no sé si era l'any passat o fa 4 anys o 3, que que d'això, que a Londres havia superat, bueno, havia arribat als 40 graus per primera vegada des que hi ha registres.
7: Sí.
11: O sigui que sí, sí que ens estem tropicalitzant.
7: Mira, sequera, no? I sé que aquests dies, a París, no?, que hi ha el Roland Garros aquests dies, em sembla, i que deien que clar, amb una pista de tennis, ja sabem la solellada que hi cau, i es veu que París aquests dies també, Europa està tenint també una onada de calor, i deien lo difícil que és, i m'imagino jugar a tennis amb aquelles solellades que els hi cauen.
11: Vull dir que... S'han de beber l'aigua i tirar-se-la per sobre. Eh?
7: Sí, sí, sí, mare meva. No parlarem de calor, això en parlarem demà amb l'Arnau Grané, que li demanarem si això continua o si no, o si ens venen, ens baixen una mica les temperatures. Avui sí, volem parlar...
11: Algun dia sí que parlarem d'història del clima, però ja ho deixem per més endavant. Però, sí, sí que té una història.
7: Doncs avui nosaltres sí que parlarem més d'una entitat de casa nostra, una institució com és la Cambra de Comerç de Manresa. La Cambra fa uns dies celebrava, que es diu de pressa, el seu, si no m'equivoco, 120è aniversari, Lluís? Amb un acte que es va fer, no sé si simbòlicament, però es va fer a la Fàbrica Nova, que és, no?, amb el ministre Hereu, que jo crec que la Fàbrica Nova al final tornarà, és com un símbol ara ja, no?, del futur, potser, de la ciutat de Manresa, del que serà aquest pol quan estigui tot construït. I s'hi va fer, doncs, aquest acte d'aquest 120è aniversari amb entitat, amb autoritats, com dèiem, amb el ministre Hereu, però clar, estem parlant d'una institució amb molts anys de història a la ciutat.
11: Exacte. I llavors, això, la primera pregunta, bueno, la primera cosa, tornant al clima, és que almenys ho vam fer en un lloc que no hi ha tots els vidres posats i els hi passava
7: sí,
11: corrent d'any.
7: Sí, jo, saps
11: que... Com que fa 15 dies o així ja els hi va, jo... no els hi tenia tanta calor.
7: Ara, és una tonteria, però sempre, ara que passo sempre per la Fàbrica Nova, sempre penso el mateix, aquells vitralls, el que han de costar de netejar.
11: Sí.
7: Perquè penso... No sé, potser a algun oient li agrada netejar vidres, però a mi sí, ja et dic jo que no. Llavors jo només penso en aquelles vidrieres de la Fàbrica Nova i...
11: Sí. I la gent penjada ja d'això.
7: I ja em ve mal.
11: Vidrieres, de fet, ja en parlarem un altre dia més extensament, però tenien una funció en l'any que es van dissenyar i l'any que es van construir, i després van deixar de tenir-les i les van tapiar. Ja. Un dia en parlem, els motius i això, Però anem... Bueno, que justament per això està costant tant reconstruir-la, perquè han hagut de tirar a terra aquest tapiat i tornar a recuperar la quantitat de llum antiga que hi havia. Tornem per això a la cambra.
7: Val.
11: Mira, la cambra... ara, quan la presentàvem, entre tu i jo, hem fet servir dues paraules i és normal perquè hi ha confusió, sempre genera una confusió. Per una banda hem dit entitat i per una altra institució, no? Llavors, la diferència entre una entitat i una institució és que l'entitat pot ser totalment privada, i la institució, en principi, té participació pública o està més legislada, no? De totes maneres, és el que en diuen a dintre de l'economia, en diuen una institució econòmica, I una institució econòmica també pot ser l'empresa, que per definició és totalment privada, encara que n'hi hagi moltes de públiques, Però, bueno, aquesta... Volia agafar al vol aquesta distinció... per dir que és una institució una mica estranya, però és estranya dintre de la legislació espanyola, Diana. La legislació afavoreix la creació d'aquestes cambres de comerç i afavoreix que es facin en llocs del territori que, com es diu, que capitalitzen un cert poder econòmic, per dir-ho d'una manera, no? Llavors, si ara ens n'anem i ho traslladem això a la majoria de províncies d'Espanya, a la majoria, no totes, seria la capital de província. Llavors ja, per dir alguna cosa, i sense cap ànim de menysprear ni res, però vull dir que hi ha la Càmera de Comerç i Indústria de Salamanca, de Valladolid, de Sòria, de no sé què, i que corresponen normalment a les capitals de província. Llavors, hi ha llocs que hi ha ciutats que destaquen econòmicament per sobre de la capital o al costat de la capital, com per exemple Vigo, que hi ha llocs que hi pot haver altres cambres i això. I en el cas de Catalunya, només a la província de Barcelona, en principi s'havia creat la Cambra de Comerç de Barcelona. A Barcelona, una cosa curiosa, que està dividida en dos. Hi ha la Cambra de Comerç i Indústria de Barcelona i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. O sigui que hi ha com dues entitats diferents que tenen, es veu, com un camp molt delimitat cadascuna d'elles i això. I aquestes cambres i la legislació de les cambres són del segle XIX, que en algun moment de l'últim terç del segle XIX, de cap a 1860-70, es va dir, la legislació espanyola va afavorir la creació d'aquestes cambres, que serien unes entitats que defensen els interessos de l'economia local dels llocs, com es diu, de les circumscripcions de cada cambra. Llavors, per tant, no calia ser capital de província. Podien sol·licitar-ho altres ciutats o altres comarques o zones o territoris. I en un territori similar, però no exacte, similar a el que seria la comarca del Bages Antiga, es va crear la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, que quan escrius i poses abreviatures, poses COSIM, no? Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa. Tenim els manresans, com que és una ciutat molt comercial i això, tenim la tendència a dir també Cambra de Comerç, però és de Comerç i Indústria. I llavors, com que és de Comerç i Indústria, és una entitat, per una banda, oficial, però per una altra banda és la típica associació d'empresaris. O sigui que aquesta és la doble manera de veure-ho, no? O sigui que per una banda és una associació empresarial, però que no és privada totalment. Per exemple, hi ha una associació empresarial a Barcelona, que és el Foment del Treball Nacional, no? I el Foment és com una associació d'empreses mitjanes i grans, I com que no cobria bé els interessos de la petita i mitjana empresa, s'ha fet la PIMEC. Uh-huh. I la PIMEC, em sembla que té seu a Terrassa, si no m'equivoco, i ja no han posat la seu a Barcelona, també una mica per distingir-se. I aquestes són associacions totalment privades. I, en canvi, les cambres de comerç es mouen entre el públic i el privat. Llavors, com que són mig públiques, el que fan és recaptar uns diners de manera legal. O sigui, que si tu ets botiguer a la circumscripció de la cambra o ets industrial en aquesta circumscripció, hi ha una petita part d'impostos i això que van directament a la institució. O sigui, no és com una associació que diem, jo què sé, fem una institució, per exemple, de locutors de ràdio i cadascú paga, doncs, jo què sé, 10 euros al mes, per dir alguna cosa. No és voluntària, o sigui que és com obligatòria. Bueno, aquesta seria la primera qüestió, de definir què és. Segona part. Les primeres cambres són això dels anys 80 i 70 del segle XIX i la de Manresa del 1906. O sigui que no és de primera volada. O sigui, quan es va fer el llibre del centenari de Ballester, del centenari de la cambra, el 2006, ja havien aparegut els llibres de les cambres de Barcelona o de Sabadell o Terrassa anteriorment. Llavors, tot i així són molts anys, que dèiem, 120 anys, i per tant cal destacar-ho i això. 120 anys fent què? I ara anem a veure quines són les funcions d'una cambra. En principi, bueno, el que és curiós, la cambra té un president o una presidenta, actualment té presidenta, i que és una cosa interessant també perquè és de les primeres vegades que hi ha dones presidint aquestes institucions, que normalment, bueno, no fa tants anys que n'hi ha a la Junta. Llavors té una Junta formada per membres consellers, i llavors el típic, tresorer, secretari, etcètera, etcètera, que solen, per exemple, la secretaria la sol portar una persona que sigui advocada. que tingui coneixements de com es fan les actes, de com es fan aquestes coses, sense haver-li d'explicar. I llavors, en el cas de Manresa, doncs això sembla que hi ha hagut, jo ara ho hauria de comprovar, però sembla que hi ha hagut entre 13 i 14 presidents al llarg d'aquests 120 anys, és a dir, que aniríem a una mitjana d'una miqueta menys de 10 anys, que ja és normal. Per exemple, em sembla que un dels primers presidents, no sé si era en Bosch, va morir al cap de poc de començar la presidència i això. Llavors, a què es dediquen? Es dediquen, sobretot, a vetllar pels interessos de comerciants i industrials de la zona. Llavors, no s'hi poden dedicar fent lleis o això perquè no tenen la prerrogativa de fer lleis. Per tant, el que fan és anar a les empreses, a les institucions polítiques, públiques, etc., a fer peticions concretes que surtin de la majoria dels associats o de la gent que forma part de la cambra. Llavors, en aquest sentit, vaig participar en aquest llibre de la història de la cambra quan, ara fa 20 anys, que ja comencem a ser grans, és a dir, quan va ser el centenari, amb un llibre dirigit i fet amb més extensió. O sigui, el vam dividir en dues parts, però la part que va fer l'altra persona era més extensa, que era la Gemma Rubí Casals. Llavors, entre tots dos, bueno, vam fer la història de la cambra i, per exemple, hi ha una part que surt sempre sistemàticament, que és defensa dels interessos. Defensa dels interessos, per exemple, hi ha una cosa que ens sonarà a tots, que és els transports des de Manresa cap a la resta de llocs, sobretot Barcelona, però també cap a la resta de comarques i això. Val. La principal queixa de tots els anys que vam veure era de la via de tren de Barcelona a Manresa. Sobretot de la via ampla, que primer es queixaven a la companyia del ferrocarril de Barcelona a Saragossa, després es van queixar a la companyia de ferrocarrils del nord d'Espanya, que era la segona que hi va haver-hi, i després es queixaven de la Renfe. Tipus de queixes, retards, trens que no sortien, horaris inadequats pel públic, preus de transport de mercaderies massa cars. Aquest seria una de les queixes generals, d'aquestes que veus al llarg de tot el temps. Després, tornant als transports, també demanen, sol·liciten molt de manera semioficial, que és la seva d'això, també sol·liciten molt que es facin carreteres, que s'arreglin ponts, que o sigui que vetllar perquè el transport per carretera sigui cada vegada més fàcil i eficient. I després una altra cosa que també es preocupen és per la formació tècnica, perquè serien com els encarregats de vetllar, o sigui, les empreses, especialment les industrials, però també les comercials, necessiten gent formada per entrar a les fàbriques i això. I aquesta gent formada abans passaven per aprenentatges en els mateixos llocs de treball i ara passen per cursos de formació professional. I des que existeix la formació professional, però ara ja fa 100 anys, pràcticament des de 1906 també, o 120 anys, que es crea l'Escola d'Arts i Oficis de Manresa a instàncies de la cambra, a petició de la cambra, i després, veient que era insuficient i això, es demana també la creació de l'Institut de Formació Professional, que amb el temps s'acabarà dient la Satània. Avui dia hi ha dos instituts a Manresa, un que es diu Guillem Catà i un altre que es diu la Satània, que tots dos procedeixen bàsicament d'instituts d'FP, tot i que també fan batxillerat i ESO. Però abans eren especialistes, ara segueixen sent especialistes en FP, però abans feien únicament FP. Formació professional. I aquesta formació professional, doncs, depèn en certa manera de la cambra, perquè els associats de la cambra són els que demanden aquest tipus de treballadors. I, per tant, participa la cambra en les reunions perquè es concedeixin aquests instituts i tot això, diguem-ne, lluiten per la... per aquesta part econòmica d'inversions estatals en el territori. I després d'això, altres coses interessants també organitzen l'exportació i la venda dels productes d'aquí a fora, des d'un punt de vista que és més industrial, perquè són els industrials els que necessiten vendre fora. Llavors, per exemple, han fet missions comercials a França, a altres llocs del món, també, diferents visites a fires, concretament. Per exemple, les cambres de Barcelona són molt actives en l'organització de fires. I ara hi ha un senyor que està de moda aquests últims dies, no sé si per coses gaire positives o no, que es diu Florentino Pérez.
12: Està una mica...
11: Sí. Aquest home, que sí que sona, Sí, sí, aquest home va gestionar la IFEMA, que és la institució o Instituto Ferial de Madrid, on per cert es va endur un català molt eficient, i això que li va organitzar i que li va fotre unes quantes fires a Barcelona, que diem-ne que ara hi ha fires que només es fan a Madrid i altres que s'especialitzen a Barcelona, però Barcelona és la ciutat de fires i Madrid no. I això també es fa molt al voltant de les cambres de comerç. I la participació en fires, enviar delegacions de fires i això, doncs sovint s'organitza des de les cambres de comerç. I després també, per acabar, voldria dir que des de Manresa també s'han organitzat fires. Que això, en tot cas, ja en parlarem més endavant. Hi havia una persona que era molt famosa en la comunicació de Manresa, que era Josep Camprubí Plans, que feia més història i escrivia molt sobre empreses i això, que dins de la cambra, ell és el col·laborador de la cambra, i dins de la cambra va actuar moltíssim en l'organització d'un parell de fires, fins que al final es va instituir l'Expo Bages, que jo crec que avui el deixem anotat i que algun dia hauríem de fer. Ara, per exemple, que s'ha tornat a fer aquests dies, o està a punt ara, no ho sé segur, però algun dia hauríem de recuperar aquesta història de l'Expo Bages, que és molt interessant. És de l'època en què la cambra estava dirigida per Valentí Roqueta, i que en una època de molta crisi industrial a Manresa i això, es va pensar com aixecar la moral i com aixecar la moral dels fabricants, del públic i dels compradors i això. I es va fer aquest els primers Expo Bages al centre de Manresa, que es van convertir en autèntics actes socials massius de tota la comarca, i que després es va arribar a construir un palau firal que al final s'ha deixat de fer servir per aquesta fira i que ja ara si es torna a fer, tornat al centre. Però bueno, que va arribar a una importància tan gran de construir un palau expressament per aquestes fires. I aquest seria el conjunt d'activitats que fa una cambra i que concretament ha fet la cambra de Manresa per la millora de l'economia de ciutadans.
12: Algun dia s'hauria d'obrir un debat bastant important amb què és el que ara parlàvem del Palau Firal de Manresa, perquè és tenir un edifici grandiós, no?, que hores d'ara sí que serveix, que hi ha oficines i també per empreses i per... No? I per... Ah, exacte, però clar, tenim aquest gran edifici que està... Et pot agradar o no et pot agradar, però gaire utilitzat. Gaire utilitzat no és.
11: Hem hagut de buscar coses per això.
12: Exacte, sí, sí.
11: Clar, hi ha fires que necessiten espais més petits i llocs més concentrats i s'acaben posant al Museu de la Tècnica o que ara es diu Museu de l'Aigua i el Tèxtil. Clar, vull dir que bueno, no totes es van allà dalt i allà va arribar un punt que no anaven bé per això, ara que les han continuat, les han traslladat de lloc.
12: Sí, i l'Expo Bages, que és la fira que jo, aquest pas serà la fira més moguda de la història de Manresa, de l'Expo Bages del Passeig, i del Passeig la setmana passada, bueno, fa dos anys, no?, que ja es va decidir que parlaves les obres del carrer Guimarà anaven a l'Avinguda Universitària i que sembla, doncs, que això ja quedarà instaurat, és a dir, que aquesta fira ja no tornarà al centre de Manresa. Això ja es veurà en les properes edicions quan tinguem el carrer Guimarà, no?, tota la nova... Tot completament urbanitzat. Doncs...
11: I llavors això també, mira, és una mostra de que dintre la cambra sí que es mouen que hi ha reunions, que es parla, que, vull dir que no, és, no és una institució que dius, ostres, i això què és? No, no. Té una utilitat, però és, i es veuen coses com aquesta.
12: Doncs aquest és el paper que tenia aquesta Cambra de Comerç de la ciutat, Cambra de Comerç, i Indústria, que ens explicava, Lluís, que la Cambra de Comerç en la, en la indústria ens la deixem amb aquests 120 anys de 120 anys d'història.
11: Sembla oficial que hi ha ciutats que han fet associacions o coses que es diuen Cambra, però que l'Estat no els hi ha donat tot l'ordre oficial.
12: Lluís, doncs ho deixem aquí i parlem la setmana vinent.
11: Molt bé. Que... amb un altre tema.
12: Que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
11: Adéu, adéu.
13: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
14: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
15: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
16: Celebrem aquest cap de setmana la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet. Veurem com la vida quotidiana del tèxtil i el ferrocarril marcaven el dia a dia. Aquest any, amb l'inici de l'esport del segle XX com a temàtica, amb competicions esportives, atletisme, ciclisme, boxa, tot ambientat en aquell moment i coincidint amb la celebració dels 100 anys del camp de futbol. Amb la Fira, gaudireu d'un conjunt d'espectacles d'època per a tots els públics, d'un mercat d'artesans, d'una mostra d'oficis tradicionals, de jocs tradicionals i d'exposicions. Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet. Feu un viatge en el temps.
17: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
18: Tuya, tuya.
17: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
18: Sí, tu prima.
19: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
6: Migdia Central. Eli Pagán.
12: Aquesta setmana és la setmana sense fum, una commemoració per recordar els efectes nocius del tabac. Precisament avui a l'Espai Salut de la Clínica Sant Josep parlem amb la infermera referent de la consulta de deshabituació tabàquica, la Lídia Rubio, qui ens parlarà de la certificació d'or que ha rebut la Clínica Sant Josep de la xarxa global d'hospitals sense tabac per les seves accions precisament contra el tabaquisme. Per situar els nostres oients, primer de tot la saludem. Lídia, què tal? Com estem? Molt bon dia.
20: Molt bon dia a tots. Bé, estem bé.
12: Doncs parlarem avui de la importància de la deshabituació tabàquica, però també d'aquest reconeixement. Què significa exactament estar aquest Gold Forum Mundial dels Hospitals Sense Fum i compartir podi perquè els oients es facin un exemple, es posin en context amb potències com ara Taiwan?
20: Pues significa un reconeixement al nostre treball o la constància en el treball. ¿Vale? No és un premi que es dona per una acció puntual en el temps. ¿Vale? La Clínica Sant Josep és un centre lliure de fum integrat a la xarxa catalana hospital del centre fum des del 2004, ¿vale? En el marc de la Fundació Altaia. El nivell d'or certificat

0: tabaquisme, i que representa un exemple per a la resta d'organitzacions contra la lluita del tabac. I des d'aquest espai volem aprofitar per animar totes aquelles persones fumadores a trencar aquests hàbits nocius i a recuperar aquesta malaltia, superar aquesta malaltia que és el tabaquisme, que ocasiona malalties molt greus. I que dintre de l'espai, com a hospital, necessitem que aquests fumadors ens facin un suport de mantenir, o sigui, la llei en el seu lloc.
1: Clar, que la gent ho respecti, eh? Que la gent respecti.
0: Perquè no és que ells tinguin una malaltia, però hi ha gent a dintre l'hospital que té malaltia i necessitem mantenir aquests espais lliures.
1: Lídia, anem per bon camí?
0: Sens dubte. Bueno, a Catalunya comptem amb una xarxa d'hospitals, la primera xarxa d'hospitals que es va fer a tot Espanya. Aquesta xarxa està donant suport per crear altres xarxes, com és la de Madrid, que no en tenia, la de València, que no en tenia, i la del País Basc, així com la d'Andalusia prèviament. ¿Vale? Som 88 hospitals formant aquesta xarxa ara en aquests moments, i 10 d'ells tenim el nivell or en el sistema de salut de Catalunya. O sigui que creiem que anem bé.
1: I com es convenç a un pacient ingressat, Lídia, o al mateix personal de l'hospital? Perquè, clar, evidentment, tothom entendrà, no?, que hi ha persones a l'hospital que hi treballin i que segurament també fumen, perquè deixi el tabac, perquè tampoc això no ha de ser una cosa fàcil.
0: No ho és, no fàcil, gens ni mica, eh? Oferim un suport integral i completament gratuït. No es tracta de prohibir, sinó d'acompanyar. Oferim xerrades a nivell d'hospital, doncs es va a l'habitació, s'informa el pacient de les conseqüències que pot tenir el tabac per la seva salut, que li donem ajuda mentre que sigui hospitalitzat i que podem oferir aquesta ajuda quan estigui fora a casa. Vale? I a nivell dels treballadors, doncs molta paciència, intentant que ens ajudin, que deixin el tabac, que no surtin a fumar fora amb roba de treball, sobretot perquè hem de mantenir el que és el nostre rol, ajudar el pacient a deixar de fumar.
1: Clar, no? I si evidentment veus, no, que les persones, no, que hi treballen fumen, això també et deu tirar, deus fer, no? Moltes vegades
0: clar,
1: tirar la...
0: Per nosaltres el nostre treball ens tira la tovallola, perquè clar, ens diuen, i vosaltres esteu a fora també fumant, però clar, som addictes igual, no és que siguem diferents persones si portem l'uniforme blanc. Però clar, hem d'intentar que això no sigui una barrera.
1: Quin és el següent pas per la Clínica Sant Josep en aquest sentit, Lídia?
0: Pues seria mantenir-ne. Les formes de fumar estan canviant, ara tenim molts vapers, moltes formes de consum entre joves, i hem de seguir innovant-nos cada vegada. ¿Vale? Aquest premi ens dona forces per continuar creant espais sense fum, comunitaris, hospitalaris, demostrat que la salut mental i la vida lliure de fum no és només compatible, sinó que totalment són necessàries.
1: A la clínica existeix una consulta de deshabituació del tabac. En què consisteix? Com ho feu, doncs, per acompanyar a les persones? Perquè, evidentment, el que dèiem, una persona que és fumadora, és addicta, costa molt deixar de fumar. Potser sí que algú li és fàcil, però el més habitual no és que costi. Què feu en aquesta consulta, Lídia? Com ajudeu a les persones que fan el pas i decideixen deixar de fumar?
0: Pues, a veure, tenim aquesta necessitat, ja que el tabaquisme és una malaltia i com a tal necessita el seu tractament. Com has dit, és molt difícil deixar de fumar. Es creu que és més difícil que deixar l'heroïna i la cocaïna. Per tant, segons l'OMS, el tabaquisme és la principal mort evitable. Si és evitable, podem donar solucions. Perquè cada any ens moren uns 56.000 persones a Catalunya, i segons xifres actuals, i les quals prop de 10.000 són al nostre país. A la consulta oferim un seguiment pautat. Al primer moment es fa una entrevista prèvia, ¿vale?, una història clínica en què iniciem una sèrie d'exploracions complementàries, perquè el tabac influeix molt amb la tensió, el sucre, i hàbits que tenim, ¿vale? i una vegada

0: totes aquestes dades, o marquem un dia, que li diem el dia D, per tal de crear una deshabituació prèvia perquè aquest dia deixem de fumar. I llavors, segons el que fuma o el que consumeix, doncs li dona un tractament o un altre, i es va seguint al llarg d'aquests 6 primers mesos a l'any, perquè fins a l'any no serem exfumadors.
1: Hi ha ajuda farmacològica, en aquest sentit, hores d'ara, per ajudar...
0: Hores d'ara han sortit molts tractaments farmacològics que es poden adaptar a cada tipus de patologia. Ningú pot dir, jo per aquesta malaltia no podré deixar de fumar. No, es pot deixar. Ara, el primer de tot és tenir molt clar que ens està afectant la salut i que ho hem de fer. Si no tenim la predisposició per fer un seguiment complet, un compromís no...
1: És a dir, per molt que t'ho diguin la gent del voltant, si tu no ho vols fer o tu no ho veus, no deixaràs de fumar.
0: No, el compromís és el més important de tot. I tenir clar que ens està afectant a la nostra salut i a la salut dels altres, perquè tenim en compte que el fumador no és que s'afecti a ell, sinó que els que estem al costat també ens està afectant. I clar, no tenim la culpa si no hem escollit fumar.
1: Doncs important aquest missatge del deixar de fumar. Sabem que és molt dolent deixar de fumar, que és dolent per la salut, que és per la nostra salut, per la salut dels que ens envoltes, però malauradament la gent continua fumant i, a més, continuen sortint noves coses perquè la gent continuï fumant, que a vegades ens venen que no és tan dolent com el tabac. Oi, Lídia, que això suposo que també us hi trobeu,
0: Bueno, és que la indústria del tabac, quan ve que hi ha una disminució de consumidors, ell vol tenir un consum constant per mantenir el seu negoci. Quan veu que disminueix, té un màrqueting tan important que fa que recuperi aquests efectius que està perdent. Sobretot en gent jove, que és el que ens preocupa, perquè el que la societat hauria de fer és no normalitzar que un hàbit tan important com és el tabac, que provocarà una malaltia, sigui tan evident amb els joves i amb els nens. Per això els centres sense fum, els espais públics sense fum, els camps on es juga els nens i on els nens fan les seves activitats, que sigui sense fum, parques... tot.
1: Doncs important aquest missatge, que és important de deixar de fumar, i si vostès volen fer el pas, que sàpiguen doncs que hi ha aquest espai, aquesta consulta de deshabituació del tabac a la Clínica Sant Josep. Avui li agraïm molt a la Lídia que ens hagi volgut acompanyar, la Lídia Rubió, que és en aquest cas la infermera referent de la consulta de deshabituació tabàquica de la Clínica Sant Josep. Lídia, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I fins la propera.
0: Moltes gràcies, que vagi tot molt bé.

0: Així. Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dijous, dijous 28 de maig. Un dijous cultural en què ens centrarem a parlar de música i teatre de quilòmetre zero i que el dividirem en dues parts. La primera, amb la música per bandera, té de protagonistes el Marcel Caselles, l'Eva Solà i el Jordi González, les ànimes de Cafè Trio, que podeu veure ara amb aquest pla general que el Toni ens acaba de punxar. Qui és Cafè Trio? Doncs Cafè Trio és una formació bagenco-bergadana que va començar a pujar dalt dels escenaris el mes de març del 2006 i que, per tant, porta més de 3 dècades fent concerts, animant festes i amenitzant esdeveniments i celebracions. Tot amb un directe impolut que els ha fet mereixedors de 4 nominacions als Premis Arc i que s'explica pel bagatge i la formació en música clàssica i moderna que tenen tots tres. Coincidint, doncs, amb el seu 30è aniversari, avui els hem volgut convidar aquí perquè comparteixin amb nosaltres vivències, aprenentatges i que també ens expliquin què veurem al concert d'aniversari que faran el proper 1 d'octubre, el proper, que encara queda, queda tot un estiu pel mig, a la sala petita del Cursal. Com esteu, nois?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Què tal? Molt contenta de tenir-vos aquí.
1: De fet, estar-hi.
0: Em sap greu que no porteu els instruments, perquè és que ja em despreneu aquesta musicalitat de la vida. Ja me la des...
2: Bueno, jo el Jordi no, però nosaltres sí,
0: És veritat, és veritat, és veritat.
2: El portem sempre, no? Però, no se l'oblidem mai.
0: I a part del vostre instrument vocal, en toqueu algun?
2: Xaporregem una mica el piano, perquè estem treballant amb escoles de música i llavors, bueno, per acompanyar els alumnes, sí, xaporregem una mica el piano.
0: D'acord, una cosa que potser no sap l'audiència és que l'Eva i el Marcel són matrimoni des d'abans que es formés Cafè Trio i jo abans els hi demanava fora micros, a veure, com us coneixeu primer vosaltres dos i com entra el Jordi González a l'equació?
1: Com ens coneixem?
0: Com us coneixeu? Sí, sí, com us coneixeu, com us enamoreu i com introduïu en aquest Cafè Trio el Jordi.
1: Nosaltres ens coneixem a través de la coral polifònica de Porreig.
0: Home.
1: Perquè jo estava cantant i el Marcel feia... Bueno, venia a vegades, no estava de plantilla, però venia a vegades a fer alguna cosa que, bueno, no sé si era el Requiem,
2: sí, el
1: de
2: Requiem.
1: Mozart o...
2: Sí, bueno, estava a la coral de l'Escola de Música de Berga, que la dirigia també el Ramon Noguera, igual que la Polifònica.
1: I llavors ens vam conèixer a través d'una amiga comuna, que jo estudiava a Berga, i a través d'una amiga comuna que teníem, doncs ens vam conèixer a dintre de la Polifònica de Porreig. I a partir d'allà, amb el Marcel va venir a buscar l'Orquestra Rosaleda. A partir de l'Orquestra Rosaleda també van dir que potser també bueno, ens vam posar a festejar llavors, I a partir d'allà doncs ens va venir a buscar l'Orquestra Rosaleda, llavors també plegava la cantant. Van ser
0: una sèrie de circumstàncies,
1: no? Que mira que van fer que haguem anat treballant sempre junts i fins ara.
0: Uau, i clar, a veure, m'he d'imaginar que també el vostre festeig va ser compartint escenari, fent duets, cantant-vos cançons l'un a l'altre.
1: Sempre.
2: Total, sí, sí.
0: Ai, que maco, això, eh?
2: Començava molt maco, sí, sí.
0: Home, tu diràs, bé, i ho seguiu fent. Llavors, a veure, el Jordi, en aquell moment també estava a l'Orquestra Rosaleda, o...?
3: Entro una miqueta més tard, però sí, no sé, diria que un parell d'anys
2: més tard. Dos anys més tard,
0: el 94
2: has entrat, em sembla, no? Sí.
0: Quina edat tenies, llavors, Jordi?
3: Doncs... sobre els 20 i pocs, 21...
0: Clar, és que la vostra vida ha estat sempre molt vinculada a la música des del minut
2: 17,
0: zero.
2: Va jo començar tenia 17 cantant anys, 17 sí. anys a la Rosaleda, jo encara en tenia 18, però ella 17.
1: No sabia anar ni amb sabates de taló, anava amb sabata plana, perquè no...
0: Clar, no, i ben fet que fas, que aquesta tirania del taló també, escolta'm, la podem anar erradicant una mica, eh?
1: Sí.
0: Clar, llavors, el Jordi, el veieu, us coneixeu, ai, mira que bé que toca el teclat, vull dir, com sorgeix la idea de dir, escolta'm, a banda de l'Orquestra Rosaleda, què us sembla si ens hi posem tots tres?
2: Bueno, clar, a la Rosaleda vam estar 14 anys, jo i l'Eva, i va arribar un punt que ja teníem ganes d'agafar un projecte més petit, fet a la nostra mida, que el poguéssim gestionar nosaltres. Clar, venim d'una orquestra molt gran, amb molts components, amb moments molt xulos, molt divertits, però també, bueno, un problema, esclar, has de gestionar molta gent, muntadors, tècnics de so, tècnics de llum, i vam dir de fer un projecte més petit, i això, fet a la nostra mida. I llavors vam dir, ostres, proposem-li amb el pianista ja que tenim aquí, que sabem que és una persona molt vàlida, que és molt bon pianista, que és responsable, i li vam proposar amb ells.
1: I que ens veníem de, també,
2: que ens veníem molt,
1: que no hi havia problema.
2: Bueno, la prova és aquesta, que després de 20 anys, ja són... No,
0: 20. No, jo vaig dir en 30, perquè
2: sí.
0: Cafè Trio, 30, són 20, per 10 favor.
2: 10 per cada un, no? 10 per cada un.
0: Exacte. 20 anys. Clar, i tu, Jordi, vas sentir afalagament quan t'ho van proposar, vas pensar, ostres, jo vull seguir aquí la Rosaleda, a mi no m'emboliqueu amb altres coses, vull dir, com ens ho vam prendre?
3: Exactament, bueno, es va crear una mica de dilema, però, mira, m'hi vaig embarcar. Sí, vaig veure clar que ells tenien les coses molt clares de com volien muntar aquest trio i endavant.
0: Perquè... Clar, m'he d'imaginar que vosaltres, clar, el vostre bagatge dintre de la Rosaleda també fa que el que voleu oferir amb aquest projecte més petit sigui semblant, però per un públic més reduït?
2: Bueno, l'idea és fer un producte molt semblant, un producte que, bueno, en format així petit no l'oferia molta gent, un concert de festa major típic, com el que fèiem amb la Rosaleda, amb peces de musical, amb fragments de cançó lírica, sardanes, seleccions de música catalana, tot això, doncs, en petit format hi havia pocs grups que ho fèiem, i teníem ganes d'això, d'oferir en pobles petits, que no es poden permetre pagar una orquestra, doncs oferir la possibilitat d'això, d'entrar nosaltres, amb aquest nínxol de mercat, doncs
0: oferint... Com el descobriu, aquest nínxol de mercat?
2: Bueno, no, es descobreix una miqueta a mesura que anem fent. Clar, nosaltres vam tenir la sort de que, clar, molts agents artístics, clar, ja ens coneixíem de la Rosaleda, jo la vaig portar, feia de representant durant bastants anys de la Rosaleda, llavors teníem el contacte amb els agents artístics. Llavors, bueno, els hi vaig dir, mira, a partir de l'any que ve nosaltres no hi serem perquè muntem aquest grup, i això, si tens algun poble, algun lloc que els interessi, que ho sàpigues. Clar, vam sortir amb molt avantatge amb això, però no vam anar a porta freda a picar, hola, mira, que som un grup, que ens muntem ara, que ens diem Cafè Trio. Clar, pensa que abans de començar de fer la primera actuació, ja teníem, crec, com 45 actuacions ja confirmades.
0: Què?
2: De representants que va dir, ostres, sí, ja us coneixem,
0: apostem per vosaltres.
2: No ens havien sentit, no crec ni que haguéssim començat a assajar.
3: Però és que aquell any quantes actuacions vam fer el primer any?
2: Vam fer 96 el primer any.
0: Uau, bueno, aneu a una mitjana de 90 actuacions per any.
2: Sí, 90-95, més o menys.
0: Vull dir, em porteu, que m'ha apuntat el Jordi aquí, 1830.
2: Pot ser, el Jordi sí, t'ho ha apuntat, més o menys sí. Quan vam fer el 20è aniversari, el dia exacte, em portava 1811. Pot ser que més o menys rondi aquesta
0: Que va ser el 25
2: xifra.
0: De març.
2: 25 de març.
0: Un dia molt bonic.
2: Un dia, més a més, que és el dia que ens vam casar.
0: Ah, veus?
2: Bueno, no el mateix any,
1: el mateix...
2: eh?
0: No, home, no,
2: sí,
0: ja m'ho imagino.
2: Si casar-nos i començar estrenant-nos el tri,
1: seria una mica
2: atapeït, una mica atapeït.
0: Tot bueno, podria haver sigut tot en un, no? Però va ser expressament, doncs, entenc, eh?
2: No.
0: Us en veu a donar després. Ai, mira, però si, escolta, si vull fer anys de casats.
2: No, és que nosaltres havíem de fer el primer bolo, no sé si l'1 d'abril o el 2 d'abril. I bueno, teníem clar que aquell seria la primera actuació. I un bon dia un representant de Lleida, d'aquest que ens donava molta feina amb la Rosaleda, em truca, jo què sé, faig que faltaven 15 dies, i diu, escolta'm, el 25 de març, com el teniu? Dic, bueno, el tenim lliure, però és que en principi comencem, debutem la setmana següent. Ostres, m'hauria de fer aquest favor, si poguéssiu fer, per un casament a Vallfogona de Balaguer. Uf, clar, ens vam quedar quadros i vam dir, bueno, doncs mira, endavant. Escolta'm, farem el debut lluny de casa, si hi ha alguna cosa...
0: Exacte.
1: Que no ens sentin els de casa.
2: Que quedi lluny de casa, i ja vam fer el primer concert, un casament també.
0: Clar, des de la Rosaleda, com s'ho van prendre, el fet que, diguéssim, hi hagués aquesta escissió... i que potser hi hagués part de les actuacions que haurien sigut de la Rosaleda que es quedessin per vosaltres. És un producte tan diferent que no hi havia...
1: No els hi vam prendre feina.
2: No.
1: Jo penso que no ens prenem feina els uns als altres perquè fem coses... O sigui, fem la mateixa música, diguéssim, però amb diferent format. Llavors...
0: Clar, una orquestra Rosaleda no me l'imagino en un casament, no? Això, vull dir, és un format com molt més extrapolable a tot tipus de celebracions agudes i per haver, no?
2: Sí. Bueno, amb la Rosaleda també n'havíem fet algun de casament, però clar, són molt esporàdics.
0: Ah, un casament...
2: Però no, evidentment, no ens prenem feina. Vull dir, el poble que agafa una orquestra... No vol dir que l'orquestra hi vagi el dissabte, el diumenge, i que nosaltres anem a tocar al mateix poble el dilluns o el divendres, això sí, però prendre'ns feina no.
0: No, són formats diferents.
2: Sí.
0: I amb el bagatge que teníeu a la Rosaleda,
4: És a dir, quan us hi veu posar vosaltres pel vostre propi compte, veu saber el repertori que faríeu tenint en compte també les reaccions del públic quan sentien alguna cançó o altra quan la cantava la Rosaleda? És a dir, clar, suposo que veu haver de sentar una mica unes bases per dir, volem tirar cap aquí, aquesta és una línia vermella que no passarem, sempre tindrem un mateix repertori, o com que som tres, potser si ens contracten per un casament, doncs ens emmotllarem una mica al gust dels nuvis. És a dir, quin és el vostre llibre d'estil, per entendre'ns?
3: Clar, tot el bagatge i tot l'ofici que portàvem amb l'orquestra ens dona una experiència de saber què funciona tant el concert com el ball. Tot i així, clar, era un món nou, treballar amb un teclat, amb ritmes i programar una mica les bases, perquè allò, jo em vaig tancar 6 o 7 mesos, 2 o 3 hores cada dia al matí, treballant repertori, perquè vam sortir amb 100 i escaig temes de ball i 15 o 20 de concert, i ara, bueno, s'hauria de fer comptes dels temes que portem, però...
4: 100 i escaig temes de ball i 5 de concert... Ai, i no sé quants has dit...
1: 15.
4: 15 de concert. 20, quina sí. Diferència... O sigui, els de ball entenc que són més...
1: ballables.
4: I els de concert no.
1: Els de concert són per escoltar.
4: Què tindríem de concert, per exemple? Una cançó...
1: Una ària d'òpera, el Nessun Dorma, alguna sardana, veneres...
4: Vale.
2: Musicals, de fantasma
4: vale.
2: De l'òpera... Musicals...
4: Vale. Vale.
2: Són peces que estan pensades això, per escoltar.
4: Vale, vale.
3: Sí, amb cadires, la gent assentada, silenci...
4: Vale. Vale. És a dir,
1: imagina't una festa major, que a la tarda hi ha un concert per escoltar i després hi ha ball, o després del sopar hi ha un ball per ballar. És el típic concert de festa major. Que abans amb l'orquestra feien les sardanes, després a la tarda feien el concert, després fèiem els balls, doncs nosaltres ens vam quedar amb el concert i el ball, que sabíem que funcionava i que podíem abarcar doncs més bé.
4: I el tema de repertori, deies això, tu et vas tancar per les bases. Quines peces sí o sí havien de sonar en el vostre primer concert?
2: Uf.
4: No, això suposo que també és una mica
1: recordem.
4: De...
1: No ens recordem. Ja ni me'n recordo. No,
4: segur que hi ha alguna peça que des del primer dia que la feu. O gairebé.
1: Home, el Girona m'enamora...
4: En sèrio?
2: Sí.
1: El Girona m'enamora s'ha de
2: aquesta
1: fer...
2: No falla.
1: Sí o sí.
4: Girona m'enamora.
1: I és de les més aplaudides i és de les més filmades. Pensa que quan fem el Girona m'enamora ja veus això.
4: Ah, sí?
1: És el més filmat i el més...
2: Fa 20 anys que... No, clar, ja el fem amb la Rosaleda.
1: El fem amb la Rosaleda.
2: Sí, sí. I mira, el diumenge, aquest diumenge passat, érem a la Pobla de Lillet, sí? I quan vam acabar el concert em va venir un home i em va dir, mira que li he dit a la meva dona, com no facin el Girona m'enamora, m'enfadaré, eh?
4: Uau.
2: I sí, vam fer el Girona m'enamora.
1: Uau. El brindis de la Traviata també és una de les...
3: Sí, has de portar la Santa Espina, el cant de la senyera, per si
1: exacte,
3: de cas.
1: Exacte, la Santa Espina.
4: Clar, és el que anava a dir, és a dir, la idiosincràsia de la vostra... O sigui, el públic que teniu és un públic molt concret? És allò de dir, ja sabeu més o menys quines cançons esperaran? Per exemple, no m'imagino, i amb tots els respectes i del món mundial... que, jo què sé, a Badalona o a l'Hospitalet s'emocionin amb un Girona m'enamora o amb una Santa Espina. És a dir, els llocs on aneu tenen unes característiques concretes i una identitat concreta, per entendre'ns?
1: No ho sé, és una mica complicat també, perquè pots anar a Badalona en un lloc que siguin molt, molt catalanistes, i llavors amb algun casal o...
4: Clar, ja no us contractarà segons qui, no?
2: Segons qui ja no et contractarà, sí, i això, si vas a l'Hospitalet o a Badalona, ja et contractarà l'associació de no sé què, que aquella gent doncs saps que els hi quedaran les sardanes i que s'emocionaran amb peces catalanes.
4: Per tant, diguéssim que tothom que us ve veure més o menys té un univers compartit, no?
1: Sí.
2: El concert, sí, el concert el fem molt igual a tot arreu. A veure, quan anem allà, normalment fem un bloc de música catalana que incloem 3 sardanes. La majoria de sardanes són de l'Empordà, parlen d'aquella zona. Clar, quan vas a tocar cap a Lleida, doncs intentes evitar una miqueta tot aquest repertori que només parla de l'Empordà i que bonic és l'Empordà, i dius, home, tu estem a les terres de Ponent, i els hi... Llavors, doncs, fas que amb sardanes una mica més neutres, que no parlin de, bueno, doncs, la Santa Espina, la Puntaire, i no parlin d'una zona concreta. Però la Girona m'enamora, per exemple, també els encanta allà.
4: I clar, amb tants concerts com feu del mateix repertori, com, ja sé que és la típica pregunta, però com com us segueix emocionant o com, quines eines teniu per fer seguir emocionant el públic, havent cantat, que ja heu cantat, ja cançons que les heu cantat 1.800 vegades, ja. Literal! I assajant ja poder arribaríem a les 3.000.
1: N'hi ha que potser les fas com més automàticament, no? Les que fa tants anys que cantem o que toquem, no? Les fas més en plan autòmata. Però t'han d'emocionar tu, també.
2: Sí, però també la resposta del públic fa que també tu les visquis d'una manera molt concreta. Tu per aquella cançó l'has cantat 1.800 vegades, però aquella persona igual és el primer dia que et veu, o igual fa mig any que no has escoltat aquella cançó, i quan veus que s'emociona, ostres, llavors això és recíproc també, és una cosa que es va...
3: I fer una feina que ens agrada, i això és un avantatge, que quan toques, quan cantes, doncs fas el que t'agrada, intentes fer el millor possible i transmetre.
1: I ho sents.
4: Clar, vosaltres, Eva i Marcel, dieu que teniu un fill de 13 anys. Clar, els caps de setmana el vostre fill us deu haver acompanyat a tort i a dreta tot arreu, perquè entenc que de caps de setmana com a tal n'heu tingut pocs.
1: El nostre fill, si et dic que ens ha vingut a veure 5 vegades o 10 vegades...
4: Au, va!
1: Sí.
4: Ni quan era xic?
1: No, quan és el Jan, el nostre fill, quan sentia soroll, que per ell la música era soroll, quan nosaltres cantàvem, o quan jo vaig estar de baixa, que els anava a veure, havia de marxar, perquè es posava a plorar. Havia de marxar.
4: T'entenc,
1: I el meu fill és superfeliç quedant-se a casa amb els avis, i nosaltres feliços també de que puguem anar a treballar i el deixem
4: amb la seguretat que està tranquil,
1: que està a casa, està amb els nostres, i nosaltres podem treballar tranquil·lament també, perquè si no, imagina't també tot el dia amb el nen amunt i avall,
4: has
1: de portar algú també que te'l cuidi, o no ho sé.
4: Totalment.
1: Amb això hem tingut molta sort de tenir els avis, tant de la seva banda com de la meva, que viuen molt a propet de casa, i podem comptar amb ells doncs sempre. Si no, aquesta feina no l'haguéssim pogut fer tots dos, tants anys.
2: Jo crec que se li fa estrany també, doncs, a dalt un escenari, maquillats, vestits...
1: Sempre que arriba diu, quan falta per acabar.
4: I tu, Jordi, no ets el tiet guai, diguéssim, una mica, dintre d'aquesta equació?
3: El tiet?
4: No, del Jan, com el tiet, la figura del tiet guai,
1: perquè és que és això, és que es coneixen
4: ni els
1: poquet.
4: Assajos, ni...
1: És que els assajos tampoc no assagem tots tres junts.
4: Ah, veus? Ja ho teniu tant per
3: mà. El format permet molta llibertat.
1: Molta llibertat.
3: És un avantatge, això. Igualment que si portem ara mateix 160 temes de ball i el concert en portem tancats poder 15 o 20, però en tenim 80 de que hem fet durant tots aquests 20 anys, som molt atrevits, i a vegades vas a un poble i et demanen un tema i fa 6 o 7 anys que no l'has tocat, i 103, pues, sovint ens atrevim a fer-ho.
4: Clar,
3: a vegades
4: passen coses.
3: Però...
4: I escolteu una cosa, quin públic a nivell d'edat, ara dèieu això del vostre fill també, però a mi em dona la sensació que les festes majors s'han anat transformant a la societat, no? No sé si creieu que a les noves generacions el format orquestra, el format ball, també els pot seduir d'alguna manera o altra amb l'experiència que teniu.
2: És una resposta complicada donar-te. Clar, de moment sí que és cert que el nostre públic es va envellint.
4: Sí, no veieu que es va renovant, diguéssim.
2: Molt poc.
1: Poquet.
2: Sí. Hi ha un salt molt generacional que, doncs això, la gent que ballaven quan eren joves, que tenia els anys 60, doncs són la mateixa gent que ballen ara. Després van venir les discoteques i el ball de Saló es va trencar, hi va haver un trencament. Llavors, clar, la gent que ens ve a veure és un públic gran. Un públic gran que ho godeix molt, i a les festes majors, bueno, et trobes una miqueta... públic una miqueta més variat, ja. La primera part del ball pots fer públic per aquesta, pel nostre públic, de 60, 70 anys, 80, però llavors també hi ha gent de 30, de 40, i llavors la segona part, doncs, bueno, intentes barrejar una miqueta, hi ha més cançons d'estiu, versions...
4: És el que anava a dir, que potser...
1: ballar sol, no per ballar amb parella...
4: Que si teniu ganes de seguir, no?, 20 anys més, potser... serà inevitable aquesta transformació una mica a banda de versions feta a la vostra mida. No sé si aquest debat l'heu tingut.
2: Bueno, no, a 20 anys vista no en parlem.
4: Bueno, és igual, a 5 o a 6 o a 7.
2: Bueno, s'haurà d'anar veient.
1: Sobre la marxa.
2: Sí.
1: És que també canvia molt, perquè és que també ara hi ha més vídues que vidus. Llavors també es dona molt el ball en línia, ara.
4: I tant.
2: Clar, això perquè també és una via...
4: Hi ha més camp, hi ha camp a explorar,
2: sí,
4: per aquí.
2: Sí, s'ha obert nova i, bueno, també, sobretot aquí a la comarca del Bages, Berguedà, ostres, hi ha una afició al ball en línia terrible.
4: L'altre dia, a la Fira de l'Ascensió, d'aquí Manresa, al pati del Cursal, ballant en línia, però espectacular, eh? I
1: sí,
4: tant. I això em dona la sensació que també podria ser un punt d'encontre entre les noves generacions i les generacions.
2: A vegades ho veus,
4: ja,
2: eh? Que
4: sí, passa això,
2: noies jovenetes s'ho van mirant, sí, s'ho van mirant, i van mirant a veure quins passos fan, i pum, de seguida ja...
4: És que en el fons ja ballar és una medicina.
2: És alliberador, és molt alliberador, molt.
4: I tant. I escolteu una cosa, a veure, concert al Cursal l'1 d'octubre, com es planteja, què hi trobarem i a partir de llavors què?
2: Bueno, serà un concert molt semblant als que fem de festa major, l'únic que, bueno, hi haurà alguna sorpresa. Suposem que encara hem d'acabar de pensar, però
4: algun convidat
2: segurament
4: estrella?
2: Hi haurà algun artista convidat o més d'un, no sé, hem d'acabar-ho de muntar, però sí, serà un concert especial.
4: Properament es posaran a la venda les entrades, perquè ara ja el Cursal ja ha tret el llibret de la propera temporada, per tant, estarem amatents, amb moltes ganes de veure-ho, i res, ja per acabar, sé que heu compost, pot ser, una cançó especial per aquests 20 anys.
1: Sí.
4: Com va anar això, a veure?
1: Com va anar? Marcel, explica-ho tu.
2: Bueno, no, vam... això, vam decidir que havíem de fer una cançó dels 20 anys i, bueno, a partir d'aquí, doncs, bueno, va rumiant melodies, entre tots els tres vam començar a rumiar i, bueno, allò que suposo que el cervell va treballant així de forma per sota, i un dia rentant-me les dents,
4: veus?
2: De cop, paf, em va venir la tornada de la cançó. Bueno, vaig deixar el raspall de dents allà, encara no me'ls havia acabat de... Vaig agafar el mòbil, vaig gravar-me aquella tornada, que no se m'escapés, i els hi vaig enviar, dic, em sembla que ja tenim la tornada, i té ganxo. I se'l van escoltar, diu, ostres, sí, està bé. Bueno, ara les estrofes. I res, va ser molt ràpid. A partir de la tornada, al cap de mitja hora o així, em va anar venint les estrofes, també el mateix, vam gravar-ho amb el mòbil i a partir d'aquí, bueno, això va ser molt ràpid.
4: Uh-huh.
2: Trobar la lletra sí que va costar bastant més, eh? Va costar mesos de feina d'intentar lligar, de parlar el que volíem, decidir de què parlaríem i trobar-hi el joc. I llavors els arranjaments i la música, doncs, el mestre...
4: Tenim moltes ganes de sentir-la, ara la sentirem, però abans d'acomiadar-me de vosaltres, em podeu dir amb una, dues, tres paraules com a màxim, què és Cafè Trio per vosaltres? Va, Eva, comencem per tu.
1: Cafè Trio, no ho sé, és... espero que sigui emoció.
4: Uh-huh. Però per tu, eh? Què és per tu? No el concert de l'1 d'octubre, sinó
1: per mi,
4: Cafè Trio...
1: No, no, no. En general, emoció. Tant nosaltres de fer la feina com la gent que ens escolta i el que ens rep.
4: Uh-huh.
2: Sí, no ho sé. Bueno, d'entrada, la nostra professió i un lloc on ens podem expressar i que ho agudeixo molt.
4: Uh-huh. I tu, Jordi?
3: Sí, me'n ve el cap Festa Major, una de les primeres coses, perquè a l'estiu és el que més, uh-huh, més fem. A l'hivern sí que fem altre tipus de concerts i sales, algun teatre, però sí...
4: Festa Major.
3: Festa Major.
4: Molt bé, molt maco. Doncs escolteu, m'acomiado de vosaltres per donar pas als altres convidats i mentrestant escoltem aquest Són 20 anys de Cafè Trio.

0: per la quantitat de registres que té, però si tinc molta confiança amb el meu germà, també tinc molta confiança amb la Fina, de que quan ella ho veu, doncs dius, això tirarà endavant. Uh-huh. I després dels seus dubtes, al final ho va veure, i dic, això tirarà endavant. Ja
1: I et va ajudar a veure-ho el càsting que tu ja vas projectar? És a dir, aquí introdueixo la figura dels actors i les actrius perquè entenc que si pel públic ens va ser fàcil entendre-ho, tot i la complexitat, és perquè també hi va haver unes actrius i uns actors que, ostres, van saber transmetre molt bé el missatge, no? És a dir, tu ja vas tenir clar qui havia de pujar al carro d'aquest projecte i els vas saber seduir. Et van saber seduir a tu, Pere?
2: Bé, sí, bueno, la Fina em sembla que al principi va haver de treballar amb altres actors, va fer proves i tal. Sí, bueno, jo no havia fet mai cap relacionat amb en Bertolt Brecht i la veritat és que em va seduir, al començament era, ho vaig veure com molt complicat, perquè, bueno, de fet, ja passa amb gairebé totes les obres, quan tu estàs, els que estem a dalt, la Fina, perquè és la que està baix i el que s'ho mira, però els que estàs a dalt, dius, si vols dir que això la gent ho pillarà? Vols dir que...
1: Jo recordo això, que tu ens ho vas dir abans d'estrenar.
2: Clar, això sempre tens en compte que tu no et veus, és a dir, tu no veus l'espectacle, tu, però deies, ostres, el públic entendrà perquè no deixa de ser un puzzle. És un puzzle, no és una història que dius començament, nus i desenllaç, sinó que, i a més amb textos potents, reflexius, i sempre tenies aquest dubte, no? Però jo ho he de confessar, he quedat molt parat de la reacció de la gent. Ens ha emocionat molt el fet de dir, hòstia, que guai que la gent, un text, una obra tan complexa, perquè nosaltres a l'hora dels assajos és molt apassionant a l'hora de l'assaig, no? Perquè estàs creant, però ostres, era complex perquè hi havia infinitat de canvis. En el meu cas, que jo tiro més a la cosa més emocional i tal, i en Brecht, la Fina, sembla la distància, el distanciament i tal, al començament se'm feia una miqueta més complicat perquè més còmode treballar a partir d'emocions, i clar, aquí, ell és... I et feia aquesta mica de basarda, de dir, hòstia, no sé, però ha sigut una aventura extraordinària.
1: Que sap greu que s'acabi.
2: Sí, molt. Molt, molt, perquè jo crec que és un tipus d'obra que pel que es diu, pel que es fa, hi ha un pòsit darrere, hi ha un missatge. Són d'aquelles obres que es podria fer eternament. Uh-huh. Eternament és una paraula una mica forta. Perquè és una obra que diu moltes coses, que això ho hem dit moltes vegades amb altres obres, i ostres, és una obra de fa tants anys, però és absolutament actual. Doncs és igual, els seus pensaments són absolutament actuals, això i és... la gent de baix, doncs clar, veu, pensa, reflexiona, que és una de les feines que ha de fer el teatre, també, sí, no?
1: I de fet, el Bertolt Brecht volia sempre això, no? Que l'espectador reflexionés. Per tant, si us sembla bé, perquè no expliqueu una miqueta a tota aquella gent de l'audiència que no ho sàpiga, perquè vosaltres ja el teniu molt interioritzat, no? Però qui era Brecht i com s'explica Brecht en aquesta obra?
3: A veure, resumint Brecht, un dels grans dramaturgs, poetes, pensadors del segle XX, alemany, alemany comunista, fent una lluita en contra del nazisme previ a la pujada de Hitler, és a dir, i llavors tot el que hi ha darrere, sigui l'obra poètica o a nivell de teatre, a darrere hi ha la càrrega social. I a més d'això, una teoria teatral que suposava l'anterior, que era la de Stanislavski, que és que el teatre ha de fer pensar i no ha d'entrar per les emocions, sinó que ha d'entrar des de la part transformadora, no? I com transformar el públic a partir del que

0: tu li estàs exposant. Llavors, per això el tema de com posar això en escena era un dilema constant també, perquè potser estem més acostumats a treballar des de les emocions, és a dir, com crear amb cada escena una mena de microclima que generés un impacte. Uh-huh. Clar, això ens ha obligat a treballar amb registres molt diferents. Ells, que ho fan tot, com us dic, fan uns canvis de vestuari a vista, i amb això ja estem donant el missatge de Brecht, que és no ens hem d'oblidar que allò que estem fent és teatre. Uh-huh. Sí, per tant, no ens n'anem a la part realista, sinó que contínuament estem ensenyant el joc teatral. I d'entrada hi havia tota una feinada bestial amb aquesta opció que vaig prendre simple de com fer aquests canvis de vestuari, com fer més a més els canvis de escenografia, que és un moviment de taules i cadires. Clar, és tan treballat, i això amb el Pere i l'Àngels més d'una vegada ho hem dit, tan treballat està els canvis com les pròpies escenes, perquè s'estan dient coses a cada moment. Clar, això era un treball que necessitava un suport d'un equip més enllà de nosaltres, i clar, aquí ens vam nodrir d'un David Martell, que ha fet les versions al piano de totes les cançons de Corbail, que és un fil musical meravellós, que aprofito per dir que en un dels últims cluendes doncs, van donar un premi a aquesta part, que ens va semblar molt xulo, perquè per nosaltres aquest espai sonor és bàsic per reivindicar aquest break amb les cançons de cabaret, d'aquí clar, el títol, si Bractida no, no, i Toc de Cabaret. Totalment. I les peces de cabaret, clar, també tenen una litúrgia en les quals no som cantants ni som ballarins, i llavors, clar, aquí ens va ajudar el Guillem Cirera, doncs, a les còrios, però unes còrios bàsiques, no?, que poguessin semblar lluïdes, i una Laia Oliveres fent, doncs, el que és la interpretació del cant, més enllà d'afinar, sinó com fer-ho, no?, per donar tota aquesta visió de Brecht, també, de que són actors que canten, no són cantants. I era una mica fer aquesta militància, tant a nivell ideològic també com a nivell de teoria teatral. I això ens va portar doncs, molts debats i molt i força, sí, de la manera de com encarar les escenes, no? Tot i que jo pogués tenir clara potser la vena creativa, però esclar, ens ha suposat també en una escena concreta que jo la veia amb màscares, doncs clar, treballar amb màscares ja és una altra cosa, no? Doncs hi ha una escena també de màscares. Llavors, per això és un trencaclosques, perquè estem fent com molts registres, ells, vaja.
1: Si encara no us ho acabeu d'imaginar, ara projectarem una espècie de tràiler d'explicació que potser el públic, així us hi poseu més dintre i teniu més ganes de dijous que ve anar-los a veure.
2: Us proposem conèixer Bertolt Brecht, un dels grans dramaturgs del segle XX, més enllà del seu teatre.
3: Què us semblaria conèixer els seus poemes?
4: Les seves cançons.
5: Els seus contes. Les seves idees sobre el teatre.
6: Allà hi ha un sabre i sabon. Tots hi haguessin la lluna de cap.
5: La seva vida.
7: Jo, Bertolt Brecht, vinc de la selva negra. Causes de la justícia.
2: I tu?
8: Amb un toc de cabaret!

0: Ojo, perquè és que
1: Absolut.
0: es veu tot, tot el que passa en una hora i mitja, que clar, una hora i mitja és molta estona. I tot i així no es fa pesat. Vull dir, Àngels, els primers feedbacks que vas rebre tu o que et van esperonar un cop estrenat?
2: A nivell de públic, vols dir?
0: Clar.
2: I tant. I tant, ens va animar molt. És a dir, a la prèvia teníem, com deia el Pere, aquell dubte de dir, veure com caurà això. Sempre el tens, aquest dubte, eh? Davant de qualsevol obra, abans d'estrenar, sempre tens el dubte de veure com caurà. Però amb aquesta especialment, perquè a més sortia una mica dels registres habituals de la companyia. I, per tant, i realment les reaccions van ser molt positives, molt positives. Jo voldria només matisar, quan parlàvem d'una obra densa, d'un contingut reflexiu potent, també vull dir que no és difícil
0: No, no,
2: d'entendre.
0: no, no és
2: És a dir,
0: veritat.
2: el missatge de Bertolt Brecht és molt directe. No és d'aquelles coses que un ha de dir, a veure què coi m'han volgut dir aquí, sinó que ho captes de seguida. Per tant, no ha d'espantar ningú de dir ui, ui, ui, és que això serà molt
1: No,
2: elitista. En absolut.
0: no,
1: però,
2: En absolut. Eh?
1: s'entén perquè s'ha aconseguit un muntatge molt rodonet, perquè que això ho vam parlar abans. Ostres, vols dir que no hauríem d'avisar la gent de que això és un puzzle? Per això vam dir, ostres, posem el programa, que la gent vingui, entri ja una mica preparada i tal. Però és veritat, no és de, quan hi ha, no sé si hem fet servir la paraula dens, però sí de en profunditat, més que dens, eh? Es diuen coses, però que el dubte justament que teníem és dir, al ser el puzzle aquest, dir, anirà molt ben enllaçat una cosa amb l'altra
0: Però
1: i s'ha aconseguit
0: també us
1: això.
0: diré una cosa. Actualment, les peces gaire llargues que tota l'estona, bueno, no, tenen un fil molt, molt... És a dir, que si tu et perds una part del d'allò, ja has begut oli perquè ja no saps què ve. En canvi, aquí són píndoles. És a dir, tots i totes desconnectem en algun moment mirant una pel·lícula o el que sigui, no? En canvi, aquí, si desconnectes, res, ni que siguin 3 minuts, el següent sketch, no? Perquè són com petits sketchos i, per tant, per això no es fa pesat, no? Perquè ara, un número de cabaret, ara, un monòleg reflexiu, ara, això, no? A una escenificació teatral que...
1: Però que també està estudiat per la fina, justament el fet d'Ibra l'Àngels, és a dir, que pots passar d'una escena amb un dramatisme i tal, i llavors ho trenques tot amb una cosa totalment diferent.
3: Inesperada, no?
1: Clar, que
3: És
1: també
3: com
1: això, com a
3: jugar.
1: públic, depèn de com fas el muntatge,
0: Ja.
1: aquesta obra concretament podria ser d'una manera o una altra.
0: I escolteu, reflexions del públic, és a dir, aquests feedbacks que deia, més enllà d'ostres, m'ha agradat molt, hi havia, es generava debat després, per exemple, jo què sé, si et venia a veure el teu fill, Àngels, llavors, a partir de dir, ostres, m'ha agradat molt, i ostres, mira, aquell monòleg que parlava d'això, és a dir, hi ha algun d'aquests sketchos o alguna de les reflexions que es faci en algun moment de l'obra que hagi transcendit més enllà de l'escenari?
2: El comentari més freqüent és: ostres, que actual que és tot això. En certa manera, malauradament.
0: I tant.
2: Aquest és el comentari més freqüent. Vol dir que la gent ha entès el que Bertolt Brecht deia, no? I també és curiós que en algun lloc sí que ens han demanat col·loqui. El COI, concretament,
0: A veus.
2: va ser superinteressant perquè la gent de seguida va voler anar a acabar, que podem fer una mica de col·loqui, que volem comentar, i va ser molt interessant, molt interessant.
0: Que
1: En
0: xulo.
1: una de les actuacions que va venir uns nois i unes noies que estudiaven break, van dir és que heu fet un break,
0: Sí,
1: eh? I
0: el
1: això
0: castell
1: és un
0: d'Orsol, el castell d'Orsol.
1: piropo bastant,
0: Home,
1: bueno,
0: sí.
1: vull dir que no era un públic neutre, sinó que era un públic preparat per aquest tipus pel dramaturg, pel break. I els hi va agradar. No, és que totes les crítiques que hem rebut, és a dir, ha sigut fantàstic perquè tu dius, amb aquesta dificultat que hi ha, tothom ha estat, a tothom l'ha tocat.
0: Sí, a mi personalment, clar, un dels comentaris d'aquests que ens van odrir va ser del lector, el Jordi Figueres, que va ser a l'estrena, a més ell, que us he d'explicar, no? I especialista en brec, que va dir es respira brec pels quatre costats, o sigui, aquest haver pogut fer el muntatge respirant això era el plus màxim, no?, que crec que ens podien dir. I llavors gent que potser no tant de teatre, que no coneixia brec, el fet també que et diguessin ostres, doncs, que interessant, i es segueix molt bé la seva vida, el moment històric, tant hi ha la part distreta, no?, amb les escenes més estripades, com aquelles frases que de tant en tant de fumen aquella patada a l'estómac. O sigui, anar transitant en això durant tot l'espectacle, la veritat és que ha estat molt gratificant, perquè dius, el que esperes quan muntes una cosa és que no deixi indiferent.
3: Totalment.
0: I això hem rebut doncs molt suport.
3: Us hagués agradat conèixer-lo, el Brecht?
1: Home, sí, sí, esclar, sí.
3: Home, jo què sé, potser...
1: No, que sí, esclar, sí.
0: I digues. No havia de ser fàcil, eh? No.
3: O sigui... Clar. Jo ho penso, vaig anar fa poc al Museu del Leonardo da Vinci, allà a Florència, i vaig pensar, sí, un gran pensador, una eminència en molts temes, però no havia de ser una persona fàcil, tampoc, aquests intel·lectuals tant...
1: És allò que dius, separes l'home, l'obra de la persona, no? Vull dir,
0: Sí, a nivell de tot el que és el seu pensament, de reivindicació social, i tot l'aspecte de justícia social, m'hagués agradat molt debatre amb ell, i a més, venint també de ser treballadora social a la meva vida, del que em posa el plat a taula, no?, per dir-ho d'alguna manera... Però també tenim constància de que era molt misògen, és a dir, que amb la seva dona i amb les actrius doncs devia ser complicat en altres aspectes. O sigui que segurament era allò que dius, sí, però també ens hauríem barallat, potser.
3: Completament. I escolteu una cosa, clar, dijous que ve es tanca una etapa,
0: sí.
3: Diguéssim, segur que us quedareu una mica orfes, no?, perquè jo crec que, bueno, no sé, deveu haver fet molta pinya també, i amb tots els bolos, molt. I anant amunt i avall... hi ha algun projecte que s'estigui coent i que, diguéssim, que ja agafarà el testimoni?
0: Bueno, anava a dir del mateix equip, no, és tal,
3: bueno,
0: com funciona, tal com funciona la companyia, o sigui, clar, evidentment hi ha el projecte Indòmites dirigit per l'Ivan, i ara l'Ivan també està ja coent i estem assajant un altre projecte proper estrena a l'octubre. Sí?
3: Ja,
0: el que passa que sí que ens quedem orfes de l'equip, perquè és el que diem, és allò com passa a la companyia, no?, que en funció del projecte doncs hi som uns o altres. O sigui, ens quedarem orfes de Bractíada. I és aquells moments a la vida, no?, que s'ha de
3: saber deixar anar.
0: Deixar anar, i per això hem volgut que el dia 4 de juny ens ajudi, no?, a deixar anar, perquè pugui ser una festa, no?
3: Que perquè hi haurà alguna cosa especial el dia 4 de juny?
0: Dèiem que el que hi haurà és, exposarem els premis i hi haurà una mica el recorregut doncs al vestíbul, i després l'entrada inclou doncs copa
3: de cava
0: i coca per poder estar fent aquest tancament amb nosaltres.
3: Fantàstic. I ja per acabar, el Joan, el teu germà Àngels, volia una mica reivindicar la figura de Brecht més enllà de les seves obres teatrals. Si haguéssiu de dir algun autor teatral que també us agradaria reivindicar en un futur, o que no ha estat prou reivindicat al vostre entendre, en tindríeu algun en concret?
1: A mi això em costa molt, perquè
3: clar,
1: llavors diré...
3: Us hauríeu de pensar,
1: Em vaig descuidar aquest altre.
3: Però que us n'ha vingut algun al cap, així de cop, de sobte?
1: No.
3: No,
0: A mi em costaria dels clàssics, O sigui, si estem parlant
3: dels clàssics, sí, clar, dels que ja estan morts, diguéssim, ja no poden publicar res més. Bueno, ens ho pensem. I el dia 4 de juny, quan acabeu l'obra, m'ho dieu.
0: Val.
3: Perquè jo m'he quedat amb les ganes de saber-ho.
1: Tindrem dos o tres, si de cas.
3: Dos o tres.
1: Perquè llavors...
3: Dos o tres, perfecte. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí.
1: A tu, per convidar-nos.
3: Molta merda dijous que ve.
2: Gràcies.
3: I esperem que els carlins s'ompli de gom a gom.
2: Exacte, esperem a tothom.
3: Molt bé. A vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu, Passeu. Que vagi bé.

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena C.

0: si el ejército hebreo acaba de atacar Beirut, la capital del Líbano. Última hora, corresponsal en Jerusalén, Nuria Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, las bombas israelíes han vuelto a golpear esta tarde a Beirut. No lo hacían desde el pasado 6 de mayo y, según cuentan medios israelíes, Israel lo habría hecho con el visto bueno de Trump, pese a que semanas atrás le había pedido Netanyahu que no bombardeara la capital libanesa para que no descarrilen las negociaciones con Irán, que ya se encuentran en la cuerda floja. Este ataque israelí tuvo lugar en el sur de la capital libanesa y allí se han vivido escenas de pánico. Mientras que Israel ahora dice que su objetivo era un comandante de una fuerza que opera junto a Hezbollah.
0: Una paz inminente que no termina de llegar. Sigue escalando, por tanto, la tensión en toda la región después de que esta pasada madrugada Estados Unidos haya atacado nuevas posiciones iraníes cerca del estrecho de Hormuz y el régimen de los ayatolás haya contestado bombardeando una base norteamericana en la zona. Por lo demás, la noticia aquí en España sigue pasando por la situación del PSOE y la sensación de agonía del gobierno por los últimos casos abiertos, el de Leire Díez, el caso Zapatero, y a esta hora el principal titular lo deja el ministro Óscar Puente, que le ha puesto voz a lo que muchos dicen y piensan en el partido y en Moncloa, en público y con micrófonos. Primero, dice que no hay motivos para dudar de la gerente del PSOE, que está, recordemos, imputada en este caso Leire Díez, y segundo, y aquí va la carga, ha denunciado que hay intereses, en definitiva, que hay una operación para derribar al gobierno.
2: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
0: Métodos nada democráticos. Decía ayer Óscar López que no cree demasiado en las casualidades. De momento los socios insisten en que no apoyarán una hipotética moción de censura impulsada por el Partido Popular. Feijóo ha vuelto a apelar esta mañana a esos socios, estableciendo ya una vinculación directa entre el caso Leire Díez y Pedro Sánchez, que al menos sobre el papel no recoge el auto que conocimos ayer.
3: Es imposible que nadie pueda tragar con este nivel de corrupción. Lo que está podrido es el núcleo del poder. La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto, no a una parte de él.
0: Esta mañana el PNV ha vuelto a reiterar esa idea de que la legislatura está acabada. Esquerra ha asegurado que lo único que le hace mantener el apoyo a este gobierno es que lo que puede venir es mucho peor. Vamos a escuchar a Aitor Esteban y a Gabriel Rufián.
4: Lo que corresponde, y eso es lo que le está diciendo el Partido Nacionalista Vasco, es que este año sea el de la disolución de las cámaras. A él le corresponde realizarlo.
5: Resistir, convendría que gobernaran. No sé, yo creo que la gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no dé vergüenza.
0: A partir de 12:30 recogemos todas las declaraciones y leemos bien el auto del juez Pedraz para ver hasta qué punto, como ha hecho el Partido Popular esta mañana, se puede establecer esa vinculación entre la trama Leire Díez, ordenada supuestamente por Cerdán, y el presidente del gobierno. 2 y 3, un partido socialista que esta mañana ha tenido que lidiar con otra foto incómoda. Esta mañana ha empezado el juicio contra el hermano del presidente Pedro Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz. Su defensa ha pedido que se anule el juicio, alegando que la investigación ha sido, y esto es literal, a ver qué nos encontramos. Aunque la otra gran imagen judicial de la mañana está en la Audiencia Nacional. Allí acaba de empezar la declaración del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la operación Kitchen, después de que su entonces número 2 haya admitido que tanto él como su jefe sabían que alguien estaba espiando a Luis Bárcenas. En la Audiencia Nacional está Miguel Ángel Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Jorge Fernández Díaz lo niega todo, incluso los supuestos WhatsApps que envió ordenando el operativo. Nunca tuvo que ver ni supo de Kitchen. Era un ministro del Interior que se enteraba de todo por la prensa.
7: ¿Usted cuándo tuvo conocimiento de la operación policial denominada Kitchen?
8: Bueno, yo tuve conocimiento cuando comenzaron a aparecer en los medios de comunicación las informaciones. Creo que fue a finales del año 15 y comienzo del año 16. A partir de ese momento.
6: Hoy se ha evidenciado el pacto de no agresión entre Fernández Díaz y Martínez, pero aún así han entrado en contradicción. Francisco Martínez ha reconocido que Fernández Díaz le informó en 2013 de que había un topo en casa de Bárcenas y el exministro lo niega.
0: Nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
9: Hora 14, con Javier Casal.
0: Y pendiente de otras cuestiones de este jueves está Javier Líbana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El presidente de Murcia, el popular López Miras, ha remodelado esta mañana su gobierno y ha colocado a la gerente del Servicio Murciano de Salud como nueva consejera de Sanidad. Esto después de la crisis abierta en este servicio, en el que la UDEF ha detectado la implantación de material cardiovascular y prótesis caducadas. Además, el Congreso ha dado luz verde hace unos minutos al nuevo copago farmacéutico, que baja el coste de los medicamentos a millones de usuarios con rentas bajas y medias. Sobre el papel, la reforma entró en vigor hace dos semanas, pero no se ha hecho efectiva. Ahora falta actualizar los datos de las tarjetas sanitarias y se espera que después del verano pueda ser una realidad.
0: Y el tiempo, ¿qué os vamos a contar? Que hace mucho calor, Jordi Carbó.
10: Entre hoy y mañana se alcanzarán las temperaturas más altas de este episodio en la mayor parte del país, máximas de 30 a 35 grados en la mayor parte de poblaciones, superando los 35 en el interior con facilidad, máximas de hasta 37, 38 grados en el interior de Cataluña, de Cantabria y el País Vasco, también en el Valle del Ebro y en gran parte de la provincia de Huesca, así como en la parte central de Extremadura. Tarde soleada, ya no se repetirán las tormentas de ayer.
0: Con la producción de Aldo Gómez y de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
11: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
12: Incendi ara mateix a Òrrius, al Maresme. S'ha declarat el pati d'una indústria, però és una zona boscosa i ara mateix hi ha 22 dotacions dels bombers treballant. I és un foc que arriba en plena onada de calor. Entre les 5 i les 3 d'aquesta tarda, les 3 i les 5, és quan els termòmetres arribaran al màxim. Es poden superar els 35 graus a l'interior i els 38 d'algunes poblacions de Ponent. De seguida el detall amb en Jordi Carbó i també anirem al Camp de Lleida i a unes obres de Barcelona per saber com s'ho fan els que han de treballar sota el sol.
13: La primera hora del matí s'aguanta bé, però després a partir de les 10 o així és bastant heavy.
12: Salvador Illa posa en dubte la neutralitat dels jutges que estan investigant causes contra el PSOE. El president de la Generalitat parla per primera vegada després que l'Audiència Nacional hagi requerit tota la documentació al PSC de la seva darrera campanya electoral, la de les últimes eleccions catalanes.
14: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
12: El Constitucional tomba la principal llei catalana per lluitar contra la pobresa energètica a Catalunya. És la que es va aprovar al Parlament per unanimitat fa més de 10 anys i que impedeix que les empreses tallin la llum o el gas a les famílies que no la poden pagar. En concret, són centenars de milers d'afectats.
15: Que una llei socialment avalada, efectiva i sostinguda durant més d'una dècada pugui ser desmantellada d'aquesta manera envia un missatge molt preocupant, que els drets socials continuen subordinats als interessos econòmics de les grans empreses.
12: Els botiguers que han perdut vendes en part per culpa d'Amazon i el comerç electrònic ara es veuen abocats a treballar per ells. Cert Catalunya us explica avui que ja n'hi ha més de 700 a tot Catalunya que s'han convertit en repartidors a temps parcial per quadrar els números.
16: Un dia estava jo a la botiga i quan truca a la porta ja es va presentar un noi que venia d'Amazon.
17: Són 30, 40 paquets al dia, és un extra important.
16: Avui en dia els comerços, és veritat que hi ha èpoques i sobretot els petits comerços que ho passem una mica malament.
12: Tot això en un dijous en què us explicarem el mega dispositiu de seguretat per la visita del Papa. El 10 de juny quedaran totalment blindades 9 illes de l'Eixample. Només els veïns s'hi podran moure i amb restriccions. Es desplegaran més de 6.000 policies de 7 cossos diferents, també de la Policia Vaticana. I de seguida també tots els detalls d'aquesta operació pionera. Cirurgians del Sant Joan de Déu i del Clínic han operat per primera vegada a Europa un fetus de 28 setmanes per col·locar-li els budells dins la panxa.
18: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
12: El doctor Eduard Gatracós explicava els reptes que van haver d'afrontar els especialistes per salvar en Tiago. És com es diu aquest nadó que ara té 2 mesos i que està perfectament. I no es va posar en risc tampoc la vida de la seva mare, la Camila.
19: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía. Inicialmente creímos que no lo íbamos a aceptar, pero que finaliza con mucha felicidad, con mucha alegría, teniéndolo a él acá ahora.
12: A la tècnica tenim en Guillem Arnal. Amb tot això, des d'ara i fins als quarts, ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
11: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
12: Què tal? Bona tarda. I ara mateix actiu un incendi a Òrrius, a un municipi del Maresme de 1.000 habitants que ha obligat a Protecció Civil a enviar una alerta als mòbils de la zona. I aquest és el so de l'helicòpter dels bombers que sobrevola la zona. Ara mateix hi ha 22 dotacions de bombers treballant a aquest municipi. També l'helicòpter. És un foc que s'ha declarat en el pati d'una indústria d'aquest municipi d'Òrrius. Està molt proper a una zona d'arbres, una zona boscosa, i el que s'està intentant evitar és que salti a un barranc i, per tant, aquest foc salti a una altra zona boscosa més gran. El que està explicant des de Protecció Civil a aquesta hora és que s'enviarà en breu aquesta alerta als telèfons mòbils demanant el confinament de la població, però que només és a Òrrius. Si aquesta alerta arriba a Argentona, en aquest cas al municipi d'Argentona, no cal confinar-se. Seguirem pendents de l'evolució d'aquest incendi actiu a aquesta hora, aquest incendi en plena onada de calor. Des d'ara i fins a les 5 de la tarda és quan els termòmetres han d'arribar al màxim. Recordem, fins a 37 o 38 graus, diuen les previsions. Jordi Carbó, què tal, com estàs? Bona tarda.
10: Bona tarda.
12: Què diuen els termòmetres ara mateix arreu de Catalunya? Com d'inèdits són de rècord per aquest mes de maig?
10: De moment estem igualant valors que es van registrar el maig del 2022, que ja van ser temperatures molt altes. Justament a les comarques de Girona és on ara es dona el màxim de Catalunya, 37 graus a Banyoles, al Pla de l'Estany, però també comença a superar-se els 35 a l'interior de Barcelona, a prop del Llobregat, sobretot cap al Bages, temperatures ja de 36 graus. Aquí podrien arribar els 37-38, però serà més avançada la tarda quan a Ponent, sobretot al Pla de Lleida i llocs propers, podrien batre algun rècord del mes de maig, també del 2022, a la mateixa ciutat de Lleida, són factibles màximes de fins a 38 graus.
12: Això, òbviament, escalfa moltíssim el mar. Quins efectes pot tenir a llarg termini, això, Jordi?
10: El comportament del mar té la seva complexitat, perquè és fàcil que s'escalfi, però també és fàcil que es refredi. Si no hi ha vent, és el que mantindrà la temperatura, que ara mateix és altíssima. Hi ha algunes bosses d'aire d'aigua calenta, això ho veiem des del Meteosat, davant de la Costa Daurada, de fins a 24 graus. És una temperatura que molts anys ni s'assoleix al mes de juny. Doncs bé, aquesta temperatura alta del mar és energia potencial per les tempestes, que, per exemple, és possible que a partir del cap de setmana puguin arribar als Pirineus, i amb aquesta humitat i temperatura tan alta de la Mediterrània, doncs podrien guanyar severitat.
12: Avui és el pic d'aquesta onada de calor. Demà, de seguir amb aquestes temperatures altes, hi ha baixada de temperatures a la vista?
10: Demà baixarà lleugerament algunes localitats, pujarà altres, serà un dia semblant al d'avui, de manera que encara calor pròpia de la canícula, sí que a partir del cap de setmana baixaran les temperatures i més la setmana vinent, però de calor no en deixarà de fer. Senzillament passarem d'un ambient propi de la canícula, d'aquell moment més càlid de l'any, a un ambient propi de l'estiu.
12: Jordi Carbó, moltes gràcies.
10: Salut.
12: Va ser el 29 de juny de l'any passat quan a Barcelona una treballadora del Servei de la Neteja va morir durant una onada de calor. Davant d'això, l'Ajuntament ha prohibit que cap treballador municipal que treballi sota el sol durant aquests episodis estigui sol, que sempre ho faci acompanyat, i que el temps màxim de feina, això sota les altes temperatures, sigui de 20 minuts amb descansos de 2 minuts. La Generalitat i els ajuntaments fa setmanes que van anunciar que adaptarien els horaris de les obres públiques per evitar que es treballi les hores de més calor. Això deia en el seu moment Miquel Samper, que volia dir avançar o endarrerir els horaris per evitar el pic de la calor.
20: Quan hi hagin onades de calor, hem de modificar els horaris. No se m'acut pensar, doncs, que algun jardiner pugui treballar a la una a 35 graus. Pugui, segurament podria. Deure no hauria d'haver de treballar aquestes hores.
12: Doncs hem anat a comprovar-ho en obres públiques, per exemple, les que s'estan fent per reformar l'Avinguda Meridiana. Hi ha molts operaris treballant-hi. El nostre company Martí Ramírez hi ha anat i cap a les 12, a la una, estaven treballant sota el sol. Martí, què tal? Explica'ns.
21: Bona tarda, Joan. Doncs sí, sóc aquí a Meridiana, concretament a l'alçada del carrer d'Escòcia, tocant a Fabra i Puig. En aquest tram d'obres hi treballen desenes i desenes d'operaris i hem pogut parlar amb alguns d'ells aprofitant que ara comencen o estan a punt de començar el seu descans. Ens han explicat que aquesta onada de calor els ha agafat una mica per sorpresa, que no s'esperaven veure el termòmetre per sobre dels 30 graus. La majoria d'ells porten tot el matí treballant i així és com intenten combatre la calor.
22: Se pasa bebiendo agua, buscando de vez en cuando sombra, pero bueno, depende del trabajo, pues te toca sol y bueno, aguantando.
23: Te gorras, pues a gorra, fiquem crema solar, por agua y hasta un mes.
24: Te pueden dar de todo, pero si el calor es mucho y tu cuerpo no lo aguanta, pues
25: te va a pasar igual.
21: També hem pogut parlar amb un dels responsables d'obra que ens ha explicat com estan intentant evitar que la calor afecti als treballadors.
26: Sobre todo, pues repartiendo bastante agua y aprovechando pues las horas de calor, que es hora punta, pues trabajar en una zona donde haya sombra Y entonces a la que se vaya el sol para el otro lado, pues irnos para el otro lado y trabajar allí.
21: Aquí a la Meridiana els operaris tenen la sort que hi ha certs trams amb ombra, però com hem pogut comprovar en altres punts, no tots els treballadors d'obra tenen aquesta sort.
12: A Lleida també està en marxa la recollida de la fruita i com que les altes temperatures no estan sent sostingudes durant molt de temps, encara no s'ha activat el protocol perquè els temporers adaptin l'horari a la matinada. Mercè Marc, aquesta calor també accelera la maduració de la fruita dolça.
1: Els pros pels préssecs i nectarines, que la calor suposarà un millor gust d'aquesta fruita, i els contra per les pomes que arriben més tard en la campanya.
2: Donat que la varietat de Golden és una pell tan sensible, el que hem de fer és adelantar els processos de protecció solar, igual que fan les persones, doncs ho hem de fer igualment en la poma Golden.
1: Pere Roque de Saja, que afirma que pels treballadors encara no s'estan reajustant horaris.
2: No s'ha sostingut una temperatura major de 35 graus com aquests dies. No hi ha de protocols extraordinaris com pugui passar el mes de juliol o el mes d'agost, on hi ha temperatures a partir de la una del migdia sostingudes de més de 37 graus.
1: I a la ciutat de Lleida, el Comú insta el govern municipal a prendre accions immediates com tendals o pèrgoles en espais com places dures, passarel·les o ponts que connecten barris i que avui, diu, són autèntics corredors de calor.
12: I que arribi aquesta calor extrema tant d'hora dispara el risc de grans incendis forestals. Després d'anys de sequera, els agents rurals i els bombers ara se centren en intentar predir els efectes de l'augment de les temperatures. S'han incorporat més bombers, però sobretot s'està fent prevenció, per exemple, de forestals alguns boscos. Andrea Villòria.
3: Sí, els agents rurals han fet ja 30.000 accions de prevenció i el govern comença a talar massa forestal. L'objectiu és a llarg termini acabar eliminant 39.000 hectàrees per evitar que els focs es contagiïn de massís en massís. De forma immediata, per aquest estiu ja hi ha activats 4.500 bombers, 30 avions i helicòpters i 25 drons preparats per apagar incendis amb temperatures extremes i onades de calor que poden allargar-se fins a la tardor i que seran el factor de més risc. Per això els bombers demanen extremar la prevenció, sobretot tenint en compte que 9 de cada 10 incendis estan causats per les persones, la meitat per accidents o negligències.
12: Recordeu que ara mateix la població d'Òrrius al Maresme està confinada per un incendi que s'ha declarat a quarts d'una del migdia, vintena de dotacions treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria al costat d'un bosc i ara s'està treballant per evitar que es propagui més. Ara són les 2:17, les investigacions judicials al PSOE ja tenen la seva derivada catalana. Primeres paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, després de conèixer que l'Audiència Nacional ha demanat al PSOE que entregui tota la informació de la campanya dels socialistes catalans a les darreres eleccions al Parlament, les que van acabar amb la victòria de Salvador Illa.
4: I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs. Perquè la nostra força no és estar a les institucions, són els nostres valors.
12: Fa uns dies ja va defensar l'expresident Zapatero i aquest matí en una conferència a Barcelona el president assegura que ningú doblegarà el socialisme. Laura Pons.
5: El que fa Salvador Illa és tancar files amb Pedro Sánchez. El president de la Generalitat ha deixat entreveure una presumpta intencionalitat política en la investigació que du a terme a l'Audiència Nacional. Diu Illa que els socialistes no són ingenus i que sap distingir entre la casualitat i la coincidència.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus tampoc ho som, que ningú es confongui amb això.
5: El president insinua que no és cap casualitat que arribin totes les causes judicials de cop. Ahir mateix l'Audiència Nacional va demanar al PSOE que entregui tota la informació que tingui de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Ho va ordenar el jutge Pedraz dins de la causa que afecta Leire Díez. El que vol Pedraz són els contractes, les factures i les despeses de propaganda, publicitat i de serveis electorals que es van fer servir durant la campanya del 2024. Pedraz ho demana. Això sí, no detalla la relació amb la trama.
12: L'oposició ja demana explicacions al PSC, ho fan Junts i el PP, i no només per aquest requeriment de documentació de la campanya de les catalanes de fa 2 anys, sinó també vol més informació a l'oposició sobre el viatge que l'estiu passat va fer Illa a la Xina. Per què? Doncs perquè allà es va signar un contracte amb Huawei i aquesta empresa apareix al sumari de Zapatero. En concret, hi ha 2 contractes amb l'empresa de les filles amb aquesta Huawei. Però, Laura, el jutge no cita enlloc en el seu sumari ni el viatge a la Xina, ni a Illa, ni a Huawei. No hi ha cap relació d'això amb Zapatero.
5: El que fa l'oposició és un totum revolutum, vincula la investigació de Zapatero amb el viatge d'Illa a la Xina i els contractes que va firmar amb Huawei i també posen al mateix sac el cas de Leire Díez i aquesta informació que el jutge Pedraz demanava al PSC per la campanya de fa 2 anys. Per això tant Junts com el Partit Popular volen que Illa comparegui al Parlament per explicar-se.
7: Aquí habitualment alguns juguen a fer veure que la mà esquerra no sap què fa la mà dreta. I a la pràctica la mà esquerra i la mà dreta formen part del mateix cos. Si el jutge ha demanat aquesta documentació és perquè té alguna sospita i, per tant, veurem si està fonamentat o no està fonamentat. Em sembla que la situació, insisteixo, és d'una gravetat extrema.
5: Són Josep Maria Cruzet de Junts i Santi Rodríguez del Partit Popular, tots dos en una entrevista al Cafè d'Idees de Gemma Nierga.
12: I atenció als efectes que pot tenir una altra decisió judicial, en concret del Tribunal Constitucional, ha tombat la principal llei catalana per lluitar contra la pobresa energètica. En concret, la part del text que impedeix que les empreses tallin la llum o el gas a les persones vulnerables. Oriol Soler, què tal? Bona tarda.
0: Què tal, Joan? Bona tarda.
12: Aquesta llei va ser aprovada al Parlament per unanimitat el 2015, després que la impulsessin diverses entitats que ja avui han convocat una concentració.
0: Sí, segons càlculs de les entitats socials, la mesura ha beneficiat a més de 100.000 famílies i ha evitat 200.000 talls de llum. Durant anys, aquests pagaments de la gent que no podia fer front a les factures, ha generat un deute de més de 40 milions d'euros que s'ha repartit entre Endesa i les administracions, i tot plegat gràcies a una ILP que va reunir 150.000 signatures i que el Parlament va aprovar per unanimitat, que impedia que es tallés els subministraments bàsics a les persones que tenien un certificat de vulnerabilitat encara que no ho paguessin. Tot plegat fins ahir, que el Constitucional va anunciar que tomba aquest punt de la llei.
12: A partir d'ara què? Totes aquestes famílies vulnerables que no poden pagar, ara se'ls tallarà a la llum?
0: No, encara no, perquè ara mateix hi ha un escut estatal, les bonificacions extraordinàries via decret del Bo Social, que estaran vigents fins al 31 de desembre, i hi ha aquí una prohibició explícita de talls de subministrament. Si aquest decret no es renova, les famílies vulnerables es podrien veure completament desemparades, i si no tenen el Bo Social actiu i tramitat, també queden exposades. De fet, segons dades de l'Estat, a Catalunya hi ha 185.000 llars que reben aquest Bo Social elèctric, però la Generalitat calcula que hi ha gairebé 1,5 milió de persones que pateixen pobresa energètica. Malgrat tot, fonts d'Endesa, que hem consultat aquesta redacció, ens diuen que l'empresa no prendrà cap mesura immediata en relació als subministraments, que actuaran amb molta cautela i en coordinació amb la Conselleria de Drets Socials.
12: Per cert, el govern català, què hi diu d'aquesta decisió del Constitucional?
0: De moment, poca cosa. Des de la Conselleria només ens diuen que estan estudiant el contingut de la sentència del Constitucional i que no es prendrà cap mesura en calent més enllà de potenciar el Bo Social de l'Estat. Les entitats reclamen ja una reunió urgent. Josep Babot, d'Aliança contra la Pobresa Energètica.
6: Reclamem al Departament de Drets Socials que convoqui urgentment la taula de pobresa energètica i impulsi mesures immediates per evitar nous talls. L'energia sigui garantit com un dret i no com un privilegi.
0: De moment, aquesta tarda a les 6, les entitats socials que van promoure aquesta llei i que van aconseguir que s'aprovés al Parlament han convocat una concentració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
8: 14. Catalunya Central. Eli Pagan.
5: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts a les 2, hora 14. Tenim sol, tenim molta calor a hores d'ara a la ciutat de Manresa, i és que els termòmetres en aquests moments a la capital del Bages marquen 35 graus de temperatura, i és que avui i demà han de ser els dies de més calor. Calor significa moltes vegades parlar d'incendis, i avui s'ha presentat a Sabadell el pla d'incendis, en aquest cas d'aquest estiu, per part del govern de la Generalitat de Catalunya. Un govern que parla d'un estiu crític pel que fa a incendis forestals.
9: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha presentat aquest matí a l'aeroport de Sabadell el dispositiu de prevenció i extinció d'incendis forestals de 2026. Ho ha fet acompanyada dels responsables de bombers, agents rurals i protecció civil, després de revisar els mitjans terrestres i aèris disponibles per afrontar una campanya que es preveu especialment complicada. Parlon ha alertat que les pluges abundants de l'hivern i la primavera han fet créixer molta vegetació que ara, amb la calor intensa i l'abandonament de molts boscos, s'ha convertit en combustible potencial.
13: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil. Pensin que durant tot el mes d'abril, març-abril, hem tingut ventades importants que ens han portat a activar el conjunt del territori, alguna altra vegada el Pla de Protecció Civil del Bencat, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui, doncs, material combustible.
9: La consellera ha advertit que el principal repte serà la simultaneïtat d'incendis, una situació que ja es va produir l'any passat. Es van registrar més de 2.100 incendis de vegetació a Catalunya, un 62% més que l'any anterior, tot i que la superfície cremada va ser relativament baixa.
13: És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades i d'aquestes, doncs, un 46,6% van ser incendis de caràcter forestal.
9: Per reforçar la resposta, els bombers disposaran enguany de gairebé 2.900 professionals, més de 1.300 bombers voluntaris, 30 mitjans aeris i 25 drons plenament integrats en l'operativa d'emergències. El dispositiu també s'emmarca en la nova estratègia de gestió forestal sostenible impulsada pel govern, que aposta per la prevenció, la gestió activa dels boscos i la creació d'eixos de confinament per limitar la propagació de grans focs i millorar la seguretat de la població.
14: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força. Els fets van passar aquest dimarts 26, al voltant de les 8 del vespre, quan els agents van rebre l'avís d'una possible ocupació d'una casa. Els testimonis alertaven que un home s'havia enfilat per una canonada, hauria forçat una finestra i hauria accedit a l'interior de l'immoble. En arribar, els agents van veure una persona saltant per la finestra de la casa cap al carrer. Els Mossos van poder-lo interceptar amb diversos objectes a sobre, joies, eines i un telèfon mòbil que hauria sostret de l'immoble de la casa. L'arrestat acumula 5 antecedents, entre els quals delictes contra el patrimoni, i ha passat avui a disposició del jutjat de Solsona. En surt aquest dimecres al vespre al Cap Bages de Manresa una avaria. En un dels ascensors va provocar una forta olor de cremat i va activar l'alarma antiincendis del centre sanitari. Per precaució es van evacuar una 60ena de persones mentre els equips d'emergència inspeccionaven l'edifici. L'avís es va rebre cap a 7:45 del vespre. Fins al lloc dels fets s'hi van desplegar diverses dotacions, els bombers, Mossos i policia local. Segons les primeres informacions, l'incident l'hauria causat el sobreescalfament d'un cap de l'ascensor. Finalment, no va haver-hi ferits ni tampoc es va detectar cap foc actiu. Després de ventilar les instal·lacions i revisar la zona, la situació va quedar completament controlada i tot va quedar, com dèiem, amb un ensurt. Avui a l'Institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada han celebrat l'African Fest.
15: L'African Fest és un projecte que hem fet al nostre institut, que vam començar-lo a l'abril amb els alumnes de primer a tercer, i l'estem fent avui la cloenda aquí al poble de Sant Joan, al Parc Catalunya, on culminem, doncs, tot el que hem treballat i hem descobert de diferents països de parla anglesa. És un projecte fet en llengua anglesa, on els nens poden treballar la història, la cultura dels països de parla anglesa de l'Àfrica, i a més treballen la llengua d'una altra manera que no sigui tan lingüística. El projecte, doncs, com que té tres parts, una mica descobrir l'Àfrica i trencar estereotips. La segona part s'especialitzaven els nens en un país, podien triar entre Nigèria, Ghana, Ruanda i Sud-Àfrica. Després podien triar quin taller voldrien fer per presentar-lo aquí avui com a cloenda, i era la tercera part del projecte.
16: Molt divertit, ha estat molt interessant i he après molt, perquè jo crec que Àfrica és un país que hauríem de saber moltes més coses que no sabem.
17: Hem descobert coses que no sabíem i que hi ha ciutats molt més desenvolupades de les que hi ha aquí.
18: Nigèria és un dels països més poblats, amb més de 200 milions de persones, i doncs m'ha agradat molt, he pres menjars populars. Hem dades sobre el país i jo crec que ha estat un bon projecte.
19: Sobre la història de la colonització de Sud-àfrica, perquè és molt interessant tot el que va passar, i m'ha agradat molt en general.
25: En principi la bandera tenia uns altres colors, però la van canviar i és la bandera amb més colors del món, simbolitzant que, bueno, és la unió, bàsicament.
27: El menjar, la vestimenta, els balls...
14: I ens anem a parlar de la informació esportiva amb dos noms propis del bàsquet manresà. Dani Pérez posa punt i final a la seva etapa al Baxi Manresa. El seu últim partit serà demà divendres contra el Reial Madrid de bàsquet. El base català ho ha comunicat a través d'un vídeo d'Instagram que ha publicat el club aquest dimecres. El Baxi, doncs, ho feia públic ahir al migdia. Com dèiem, el convidat serà el nou Congost demà. El mateix jugador, actual capità de l'equip, ho ha anunciat en un breu però emotiu missatge publicat pel club a les xarxes socials. Amb 7 temporades consecutives, el primer equip, Dani Pérez, s'ha convidat convertit en una de les grans referències recents del Baxi Manresa. Ha arribat a la capital del Bages la temporada 19-20. El base de l'Hospitalet de Llobregat deixa una empremta inesborrable a l'entitat. 275 partits oficials, 1.669 punts i, sobretot, 1.464 assistències, una xifra que el converteix en el màxim assistent de la història del club. Més enllà dels números, el capità marxa havent-se guanyat l'estima de l'afició per la seva entrega, lideratge i també compromís amb l'equip. I l'altre nom propi és el del Xevi Pujol, que deixa el Baskonia per anar-se'n al Barça. El Barça de bàsquet ja té encabinat el relleu de Juan Carlos Navarro a la direcció esportiva. El club blaugrana ha arribat a un acord amb el manresà Xevi Pujol, l'actual secretari tècnic del Baskonia i exdirector tècnic del Baxi Manresa. Pujol, de 36 anys, es va donar a conèixer pel gran treball fet a Manresa, on va construir un equip competitiu que va arribar a la final de la Basketball Champions League i va situar el club entre els més destacats de la Lliga Endesa. Ara el Barça confia en el seu perfil per iniciar una nova etapa al Palau Blaugrana després de diverses temporades sense títols i amb mals resultats. Són 2:45. Molt bona tarda. Fins demà.
10: Duato en el caso Numaria, en la que recordemos se le juzgó por un presunto delito fiscal. Isabel Vega, se anula por un defecto de forma y no sé, Isabel, si esto supone que se tiene ahora que repetir el juicio, ¿no? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Casal. Sí, la sentencia impone que se vuelva a celebrar en un tribunal diferente ese juicio contra ella por los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 y contra su marido por el ejercicio de 2011. La sala de apelación anula la absolución porque coincide con la abogacía del Estado en que la sentencia no justificaba en términos de lógica racional que ni ella ni su marido resultasen exonerados del caso Numaria. Son 389 páginas de sentencia para volver a enviarles al banquillo.
10: Pues es la última hora que ampliamos ya en nuestra web en cadenaser.com. Ya no hay reparos, no hay disimulo, ni eufemismos, ni por un lado ni por el otro. El gobierno, Óscar Puente, verbaliza lo que muchos en el PSOE piensan en privado. Ayer Óscar López decía aquello de que ante todos los casos que están saliendo, todo este goteo que van del caso Zapatero al caso Leire Díez, pasando por los casos Begoña y David Sánchez, que todo se debe a una estrategia para acabar con este gobierno mediante métodos poco democráticos.
20: Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
10: Óscar Puente, sin pelos en la lengua y desde luego yendo muchísimo más lejos que cualquiera de sus compañeros de partido o del Ejecutivo. De hecho, esta mañana muchos de sus compañeros de partido se han mostrado bastante esquivos. Esta es, por ejemplo, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en los pasillos del Congreso.
21: Estamos ante la colaboración con la justicia.
10: Una mañana de resaca muy dura en la que el Partido Popular se ha agarrado al caso Leire Díez, el entramado que investiga la justicia y que el PSOE en tiempos de Cerdán para destruir causas judiciales en contra del partido o del gobierno para pedir de nuevo elecciones y establecer una conexión de este caso con el presidente del gobierno.
22: Que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política. Y lo repito, que los españoles tengan la certeza que haré todo lo posible para darle a España un nuevo rumbo, un nuevo espacio y el cambio que está esperando.
10: La versión de Feijóo de el que pueda hacer que haga de Aznar. Feijóo apela de nuevo a los socios que piden elecciones, pero que mantienen su respaldo al Ejecutivo. Lo dijo Aitor Esteban el pasado fin de semana, cuando todo esto no había saltado a la luz, y lo ha vuelto a repetir el presidente del PNV esta misma mañana. Elecciones ya.
23: Lo que corresponde, y eso es lo que le está diciendo el Partido Nacionalista Vasco, es que este año sea el de la disolución de las cámaras. A él le corresponde realizarlo. No está encima de la mesa del Partido Nacionalista Vasco, que no contemplamos, una moción de censura. Creemos que lo que hay que actuar es con responsabilidad por parte de todo y sobre todo por quien tiene la máxima responsabilidad institucional a nivel del Estado, que es el presidente del gobierno.
10: Resaca en Ferraz en una semana que se ha convertido en un verdadero laberinto judicial que hoy se ha completado con otra foto incómoda, el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez por enchufismo que ha empezado esta mañana en Badajoz. dos y 33, pero como digo, lo último es esa respuesta de Óscar Puente que hemos escuchado ya, el ministro, que ha verbalizado esa posición clara del gobierno y del partido, donde apuntalan con esa declaración, esa idea que ya dejaba ayer entrever Óscar López, ¿no? Cuando decía que aquello de las casualidades no existen. A esto se suma además un comunicado que acaba de emitir el Partido Socialista, un comunicado en el que Ana Fernández Vila, el PSOE, lo niega todo.
1: Sí, el PSOE lo que dice es que afirma con rotundidad que su partido no ha ordenado, amparado ni cooperado, dicen, en ninguna de las conductas delictivas que se podrían desprender del auto que conocimos ayer. Es un comunicado casal oficial que me lanza Ferraz después de que desde ayer no se hubieran pronunciado más allá de garantizar su máxima colaboración con la justicia. Asegura también la secretaria de organización, Rebeca Torró, que ellos son los primeros interesados en esclarecer lo que se está investigando, pero que lo harán cuando se levante el secreto de sumario. A eso se agarran Casal para no ofrecer de momento más explicaciones. Sí que dicen en ese comunicado que la mayoría de personas que aparecen citadas en el auto ya han declarado en la causa abierta de ese procedimiento, donde además dicen el PSOE aportó la información y documentación que se le requirió en su momento. Defiende también el PSOE en este comunicado que tienen un compromiso firme de actuar con contundencia, dicen, ante cualquier comportamiento irregular. Y mientras tanto, Casal, como contabas, Puente se ha lanzado ya sin tapujos a denunciar un intento de tumbar al gobierno. Ha dicho hoy Puente que toda esta acumulación de casos, de operaciones que estamos viendo estas semanas que afectan al PSOE y al entorno de Sánchez, responden claramente a una persecución.
20: Yo me remito a las palabras que ha dicho el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno. Es una persona que ha hecho un buen trabajo en fiscalizando las cuentas del partido y no tenemos ahora mismo ninguna razón para no dudar de su honestidad.
1: Se refería en estas declaraciones Puente también a la gerente del partido imputada, a la que siguen defendiendo Casal, siguen mostrando su confianza sobre la gerente porque aseguran no hay motivos para desconfiar ahora mismo.
10: Pues esto es lo último. Comunicado oficial del PSOE negando cualquier conducta delictiva en torno al caso Leire Díaz. 2:36. Mientras tanto, en el Congreso, pues las miradas un día más estaban puestas en los socios, pero no solo en el PNV. Sumar y Esquerra hablan de vergüenza para calificar todo lo que está pasando, pero los nacionalistas catalanes prefieren ver el vaso medio lleno. Rufián avisa de que lo que viene, si hay elecciones, va a ser muy, muy complicado. Cámara baja, Josu Coello, cuéntanos qué tal. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, pasito a pasito los socios se van alejando del PSOE, al menos discursivamente tras una semana ciega para los socialistas. Aitor Esteban, lo hemos escuchado, ha vuelto a pedir el adelanto electoral al tiempo que Yolanda Díaz y Gabriel Rufián coinciden en hablar de vergüenza. El portavoz republicano exige a Sánchez algo más que resistir con este recado a la izquierda.
3: Resistir, bueno, convendría que gobernaran. No sé, yo creo que la gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no de vergüenza.
2: De vergüenza también ha hablado la vicepresidenta Yolanda Díaz tras los últimos registros en Ferraz y la imputación de Zapatero, de quien sin nombrarlo ha dicho esto.
4: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país, venga de donde venga. La política no es que los expresidentes del gobierno se llamen como se llamen, hagan lo que estamos viendo, presuntamente, que parece que todos hacen.
2: Otros socios como Compromís o Podemos creen que la situación es insostenible y hablan de confianza bajo mínimos, mientras que Junts, Casal, dice que en este contexto Sánchez tiene pánico a las elecciones.
10: Sobre el auto del juez Pedraz, que ayer supuso todo un terremoto en la calle Ferraz con la entrada de la UCO, que estuvo allí 13 horas requiriendo información al partido, el PP intenta por todos los medios vincular al presidente del gobierno con esta trama que supuestamente intentaba desestabilizar los procesos judiciales en los que estaba inmersa la familia del presidente y otros dirigentes del partido como Santos Cerdán, al que el magistrado, recordemos, sitúa en la cúspide de la organización. En referencia a este caso y a la actuación de la UCO en Ferraz, Feijóo esta mañana en Leganés.
22: Es que la Guardia Civil ha vuelto a entrar ayer en la sede del Partido Socialista en Ferraz y la mayoría de los españoles no sabíamos si era el caso Leire, el caso Zapatero, el caso Mascarillas, el caso Hidrocarburos o el caso de Obras Públicas.
10: Bueno, pues pese a estos intentos del Partido Popular, lo cierto es que en ninguna de las 50 páginas de ese auto, en esas 50 páginas, aparecen declaraciones de Pedro Sánchez o hechos que permitan concluir que lo sabía o que había alguna conexión con la trama. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. No hay elementos por el momento que vinculen a Pedro Sánchez con esta investigación. Hay referencias al presidente del gobierno que salen de la boca de Leire Díez. La UCO infiere que cuando habla del One se está refiriendo a él. Pero Leire hablaba y hablaba mucho porque también hay otra conversación en la que se lamenta de que el partido solo la haya recibido para hablar de los tejemanejes de la UCO y de anticorrupción cuando el juez Peinado empezó a investigar a Begoña Gómez. Y es verdad que según los encausados la cosa cambió desde ese momento porque, según figura, en la causa se jactaron de que cuando Sánchez ofreció la rueda de prensa con la que cerró su periodo de reflexión, dijo algunas cosas que ellos habían transmitido en el partido. De hecho, el empresario Javier Pérez Dolcet llega a decir, según el auto del juez Pedraz, que esta operación respondía a una actuación de Pedro Sánchez directamente con Cerdán y con Leire.
10: 2:39. La otra foto incómoda de difícil digestión en los tribunales de este jueves para el PSOE está en la Audiencia Provincial de Badajoz. Allí ha empezado el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, juicio por el presunto enchufe en la Diputación de Badajoz en un puesto de director de la Oficina de Artes Escénicas, que como el propio hermano del presidente afirmó durante la fase de instrucción, parecía no tener claro pues ni dónde se ubicaba físicamente esa oficina.
5: La Oficina de Artes Escénicas,
6: sí.
5: ¿Qué es?
6: Bueno, pues pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de...

0: Bona tarda, comencem una setmana més Aires de Catalunya, el programa d'informació sardanista i de cultura popular a Ràdio Manresa. Hola Anna, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Avui tenim programa farcidet i convidada, tenim una convidada especial. Tindrem amb nosaltres a la Glòria Ballús, que va ser el seu aniversari. Glòria, bona tarda. Vai.
2: Gràcies, gràcies.
0: Va ser el seu aniversari i ho va celebrar por todo lo alto, eh?
2: Sí.
0: Però això en parlarem després de la sardana que ens han demanat, que avui ens en demanaven una de primavera.
1: Sí, es tracta de Montserrat en primavera, que va compondre l'Enric Casals i que l'escoltarem amb una interpretació de la Cobla de Cambra de Catalunya.

0: L'entrevista.
1: Com us prometíem, tenim a la Glòria Ballús. Hola, bona tarda, la Glòria.
2: Bona tarda.
1: Vas fer anys.
2: Sí, sí, jo tant en tant ho celebro perquè m'agrada fer anys.
1: Això, sí, sí, ja, clar, l'alternativa no és gaire bona.
2: No, no, n'hi ha que no, però jo, vull dir, m'agrada fer-ne, sí.
1: I en comptes d'anar a bufar una espelma a les postres de casa, vas decidir que no, que ho volies celebrar diferent.
2: Sí, volia... És que ja feia temps que jo faig investigació, jo des de l'any 80, ja sóc una mica gran, de l'any 80 que faig investigació de músics i tot el que és a l'entorn de la música, a Manresa i al Bages principalment, encara que he fet coses de fora. I he anat trobant músics, compositors, directors, orquestrines, etc. Però resulta que n'hi ha molts d'aquests que són molt desconeguts. Jo, l'investigar, els he anat trobant i trobo que són molt importants.
1: És això, desconeguts però importants, i
2: sí,
1: desconeguts a la seva terra.
2: Ah, això mateix, aquí ningú
1: no
2: els té en compte, sí, però quan busques, doncs veus que realment van fer una tasca molt important. I aquests, precisament, doncs n'hi ha que no, són més locals, però en general han sigut fins i tot de Catalunya i potser més de fora i tot. I llavors vaig pensar, doncs, goita, hauries de fer alguna cosa, jo ja fa temps que els estic rescatant, i tant per l'orgue, perquè també toco coses del Magí Pontí, que va ser primer organista de la Catedral de Lleida, bueno, diferents, ara he parlat de l'Escorcell a Barcelona, a l'Universitat de Barcelona també, qui era l'Escorcell, bueno, en fi, i, però sobretot de cultura popular vaig trobar que jo vaig voler fer la història de l'Orfeó, però a través dels seus directors, perquè més que les actuacions que pogués fer l'Orfeó, que això és molt important, a mi m'agrada veure qui eren els seus directors i què tocaven, què els feien cantar, perquè penso que és lo important, el que destaca un Orfeó d'un altre, quin és el seu repertori, qui és que fa cantar primer Bach, qui és que fa cantar Mozart, qui fa cantar cançó popular, etc. I amb això, doncs, vaig anar investigant, i esclar, a part de l'Estanislau Casas, el fundador, de seguida es va morir, malauradament molt jove, però de seguida hi va anar el Manuel Jovés. El Manuel Jovés, ell era manresà, però col·laborava molt amb la Unió del Pont de Vilomara, amb el Josep Serra Sallent, que era el director. Ell feia caramelles, els acompanyava, però després, quan es va morir l'Estanislau Casas, el van fer director de l'Orfeó. Aquí va fer una salve fantàstica, que es va estrenar a Montserrat, que va ser la primera vegada que l'Orfeó va sortir fora de la ciutat.
1: Quina edat tenia el Jovés d'aquí, més o menys, quan va agafar l'Orfeó?
2: Molt jove, perquè ell va néixer el 86 i això era el 1907. Quan va anar a Montserrat.
1: Tenia menys de 30 anys.
2: Sí. I llavors, el que passa que, bueno, hi va haver un canvi d'impressions, que ara potser tampoc fa el cas, amb la junta directiva, per una sèrie de motius. Bueno, si convé ja els explicarem, no és res dolent, però bueno, ell va rebre una nota de que no calia que tornés a anar als assaigs fins que li diguessin. Llavors ell, que era un noi que havia estat a l'Escolania de Montserrat i per tant tenia una formació molt potent, doncs...
1: bueno, no li va agradar.
2: No, llavors va dir, doncs, presento la dimissió. Llavors se'n va anar a Barcelona i allà va ser de professora de professor de cant, de la Raquel Meller, de totes
1: Carai.
2: Aquestes, sí, la Lola Membrives, i quan elles feien allò que feien les Amèriques,
1: sí,
2: quan se'n van anar a Amèrica, a l'Argentina, ell hi va anar.
1: No sé, es va quedar.
2: Sí, no sé si és ben bé el 9 o el 10, això ho estic esbrinant, perquè a partir d'unes partitures que va fer, una dedicada a Pau Casals i una altra a Guimerà, que era el moment que hi havia l'ambient a favor d'uns homenatges a Barcelona, per tant, no em queda clar ben bé quan va arribar-hi, però a partir d'aquell moment va quedar allà. Ell tocava el violí amb orquestrines, feia diferents actuacions, va començar a dirigir sainetes, sarsueles, el que ara serien musicals, i va començar a composar. I doncs a partir d'aquell moment hi va haver un moment que es va Nubes Déu el van fer famós. I sí, perquè entremig dels grans espectacles hi posaven com si haguéssim a l'entreacte per entretenir la gent, això també sí, es feia aquí a Espanya, tot arreu, i posaven una música corteta que sortia un cantant o una cantant i afegien una cosa per entretenir l'entreacte, i aquí va tenir la gran sort de que va ser famós. A partir d'aquí, doncs, el Carlos Gardel també li va gravar algunes obres, la Sarita Montiel també, i sobretot la lletra, hi ha grans letristes de l'època, i sobretot un que es deia Manuel Romero, que era director de cinema a part d'escriptor, i la majoria d'obres seves, doncs, i llavors allà va fer de tot, va fer tangos, però també va fer feia sardanes també en català, però després en text en català, però també va fer el valsos, va fer tota mena d'obres. Quan va ser aquí, com que compartien el local de l'Orfeó amb el centre excursionista de la comarca de Bages, ell també ja va editar, que també va fer recerca, ja va editar també unes cançons, perquè en aquell moment pensem que no, l'obra del cançoner encara no es havia començat.
1: Sí, s'han dedicat.
2: Era un ambient que hi havia a favor de la cançó popular, però això de l'obra del cançoner va començar l'any 21, per tant, tot això és abans. Sí. Per tant, ell ja tenia aquesta sensibilitat. Ostres. Jo diria que aquesta sensibilitat ja li venia també del Pecanins.
1: Espera, abans de parlar del Pecanins, què et sembla si escoltem una mica de Jovés?
2: Sí, hauríem de... potser un tango, perquè un tango, potser va. És el més... alguna cosa més significativa, potser.
1: Aquest, el primer que tenim, el tango Ricura.
2: Sí, sí, és molt agradable. Jo toco el piano, i és una de aquestes que vam fer aquest dia en el concert, i la Mireia Sobirana, doncs, va cantar.
1: Doncs va, escoltem el tango Ricura.

0: era el tango Ricura, un tango de Manel Jovés, que hem sentit interpretar per la Glòria Ballús i el piano, i la Mireia Sobirana a la veu. Seguim amb la Glòria Ballús, que la tenim aquí perquè fa 15 dies.
1: Sí, era el dia 15, el dia de Sant Isidre.
0: Sí, veus?
1: Sí, vaig néixer aquell dia.
0: I ho va fer, cadascú es fa el regal que vol, i ella es va regalar un concert.
1: Sí.
0: Un concert amb els dos músics que està estudiant.
1: Bueno, sí,
0: aquests amb dos dels músics que està estudiant en aquests moments.
1: Els tinc molt adelantats, he fet molta cosa d'ells, i per tant els tinc bastant dominats.
0: I que a més són manresans, o almenys són de la Catalunya Central.
1: Bueno, el Pecanins va néixer a Prats de Lluçanès, però com que va estar tants anys aquí a Manresa, jo diria que el podem considerar, si no de naixement no, però d'adopció sí.
0: Esclar que sí.
1: Perquè va ser un gran personatge, sobretot perquè ell tenia una visió molt important de lo que era la música. Va fer una recerca de buscar cançons, transcriure-les i fer les harmonitzacions per poder-se cantar. Això és molt important, però també va fer obra pròpia. A més, va ser director. Va conèixer el Joan Llongueras, que en aquell moment també va anar a Gelarau a veure com feien lo de la gimnàstica rítmica. Bueno, millor... Nosaltres potser hauríem de dir cançons amb gestos, perquè això de gimnàstica rítmica sembla que és l'aeròbic d'ara, no, en aquell moment no era. Però el Pecanins també, becat per l'Ajuntament, va fer una estada allà per veure com ensenyaven a la canalla. I ell va formar una escola de música dintre de l'Orfeó. I va ensenyar en els petits això de les cançons amb gestos. I també hi va posar obra seva, obra del Llongueras i obres del Jacques Delcroix, que era l'inventor, podríem dir, de l'activitat aquesta, sobretot per la canalla.
0: Jo sempre comento, la meva àvia era de les que anava a l'Orfeó de petita. Eren, a més, moltes germanes i deien que fins que no arribaven totes no es podia començar. I sempre, és dir, era ben gran i encara a mi em parlava d'aquestes cançons amb gestos, i que l'Orfeó era molt modern, i que a més se li havien tirat molt a sobre perquè això no es feia, això de les cançons amb gestos no es feia, i ell en tenia un record meravellós, és a dir,
1: hi ha molt pocs orfeons que hi hagués aquesta secció infantil. Normalment els orfeons feien les senyoretes o senyores i els homes, i hi havia segons quina part la cantaven el femení o masculí, i algunes les feien tots junts, veus mixtes. I alguna vegada, doncs, sobretot el manresà, doncs, hi havia aquests petits que eren els que normalment també començaven o els posaven entremig. I estava molt bé. Ell, amb el Joan Llongueras, va tenir una gran amistat, a més del Millet, perquè va fer uns estudis molt importants a Barcelona. Li van donar el premi de la Festa de la Música durant 3 anys seguits pel material que ell recollia i presentava, en uns moments que això de l'obra del cançoner, com he dit abans, no era impensable en aquell moment encara. I ell, el que jo trobo que va ser important, perquè quan el Llongueras va se'n va anar, que va fer tot un curs a Gelarau, llavors ell va fer, que era, feia com de subdirector de l'Escola Cantorum de Terrassa, que encara que es digués Escola Cantorum era l'Orfeó de Terrassa, i llavors ell va fer, tenia els dos, el de Manresa, i anava allà a substituir el Llongueras. I en el moment que el Llongueras va anar ja cap a Barcelona, que va deixar l'Escola Cantorum, ell va ser director de l'Escola Cantorum. I va fer, esclar, tenien tot l'ambient aquest d'aquesta visió de la cançó amb gestos, i la cançó popular era molt potent, això, en aquell moment. Sí, sí.
0: Escolta, escoltem-lo.
1: Sí, podríem escoltar La Lletja, si us sembla.
0: Explica'ns-la una mica, aquesta.
1: La Lletja és una cançó que a mi m'encanta, perquè a part de que és una melodia molt agradable, ell la va recollir, la va transcriure, i em va fer una harmonització també molt interessant. I aquí, esclar, es tracta d'unes noies, diu, de casa bona, de bon perner, diu la lletra, que es van enfadar perquè el més garrit dels joves del poble, doncs, es va casar amb una lletja sense gràcia, diu.
0: Sí.
1: Però aquí hi ha, ara no desvetllaré el final.
0: Home, sí, podem fer spoiler, perquè sí,
1: sí, sí, sí?
0: Va, fem l'espoiler. Bueno,
1: doncs la lletra diu que sí, que és molt maca l'hermosura exterior, però encara ho és més la del cor. I que l'exterior passa amb el temps, al canvi la de dintre sempre permaneix.
0: Oh.
1: I llavors jo la trobo amb un missatge, a més la melodia, bueno, en fi, molt, a mi m'agrada molt aquesta. Jo amb coses que he fet conferències, vaig fer una conferència precisament a Barcelona a la Biblioteca de Catalunya i al Conservatori de Terrassa, i li vam posar, que en aquell cas la va cantar la Mireia Sobirana, perquè vaig fer els tres músics, el Llongueres, el Pecanins i el Joan Tomàs, que era el que va substituir en el Pecanins a l'Escola Cantorum, i la idea era fer els tres, i aquesta va ser una de les que es vam interpretar. En aquest cas, aquest dia, doncs, va ser la Celeste, perquè li vaig a la Celeste Elias, que és un crac de persona, com a valors personals, però com a veu, té una veu que fa el que vol amb aquella veu, i quan li vaig dir, mira, m'agradaria aquesta, perquè té aquesta sensibilitat, tu, que sembla, i li va encantar de seguir, diu, sí, sí, diu, i a més me l'acompanyes tu, perquè ella va cantar amb el Roger Mas, però en aquest cas va dir, no, que és que a mi m'agradaria, doncs va, i la vam, i la, jo la vaig tenir l'honor de també de poder-la acompanyar, i amb el text molt fantàstic.
0: Doncs va, escoltem aquesta lletja amb la Glòria Ballós al piano i la Celeste Elias a la veu.

0: Mare meva, quina veu, eh?
1: Sí, sí, la Celeste és un crac, sí, sí.
0: Acabem d'escoltar, sí, sí, aquesta, La Lletja, que és una peça recuperada, no sé si recuperada o escrita per en Pacarins.
1: És anònima.
0: És anònima.
1: És anònima, ell la va transcriure i li va fer una harmonització, i aquesta, que és la versió que hem sentit. Perquè a mi m'ha semblat que hi ha cançons d'aquestes que tothom diu, bueno, això ja està en aquest cançoner i en aquell altre, és veritat, però jo, quan parlo dels músics, procuro que sigui la versió d'aquell músic.
0: Oh, clar.
1: Perquè cadascú de cançons n'hi ha que, bueno, tothom en sap, i l'obra del cançoner n'està ple, i a l'Amades i molts altres, el Mas Pons, l'Aureli Campmany, tothom en té, però si parlem d'aquell músic, hem de fer la versió que ell va escriure i tenia una sensibilitat especial, el Pacanins, eh? Vull dir, era molt sensible amb això.
0: Doncs això, era La Lletja, amb la veu de la Celeste Elias, el piano de la Glòria Ballús, fent aquesta peça que en Pacanins va transcriure.
1: Sí.
0: I recordem que tenim a la Glòria Ballús, que ens està parlant de dos compositors manresans, manresà d'adopció en un cas, que són desconeguts aquí, o gairebé desconeguts, però sí, no a fora, gairebé.
1: Sí, bueno, el Jovés, si mires qualsevol llibre que parli del tango, el món, surt el Manuel Jovés.
0: Mare de Déu.
1: El món. I sobretot té moltes obres editades, però editades amb les grans editorials, el Ricordi, Le Moinin, alguna de francesa, de l'Argentina. Vull dir, per tant, si li editaven, jo crec que devia ser perquè les venien.
0: Pues clar, les venien,
1: perquè
0: les
1: en aquella època, si no, amb el que devia costar, doncs, editar, si no era una cosa que fos popular i que es vengués, no crec que s'entretinguessin a fer-ho.
0: Si dius que tant Carlos Gardel,
1: sí,
0: la Sarita,
1: sí,
0: Montiel,
1: sí,
0: tota,
1: sí,
0: aquesta,
1: tots
0: gent
1: aquests
0: li va
1: els podeu
0: cantar,
1: trobar a l'internet, eh?
0: Sí,
1: sí, sí. La del Carlos Gardel té ell, aquesta, que és de tant un com l'altre la van gravar, n'hi ha alguna altra, però aquesta és la més, potser la que sona més, es diu Buenos Aires. Buenos Aires, la tierra
0: Aires
1: del Plata.
0: Querido.
1: No. Ah. El Gardel va fer un Buenos Aires querido.
0: Sí,
1: no. Aquesta és la Buenos Aires, la tierra del Plata. Buenos Aires, mi tierra querida. Ah, escucha, sí, mi canción, que con ella va mi vida. I que jamás te olvidaré. Bueno, són unes lletres potents, realment. Ell també havia fet alguna lletra, d'aquestes obres, el Jovés. Hi ha alguna que és música lletra seva, ara n'hi ha que no, que són escriptors de l'època de l'Argentina.
2: De fet, entenc que en la seva època sí van ser reconeguts com
1: sí,
2: importants.
1: Sí,
2: músics,
1: sí.
2: És amb el temps que han quedat oblidats.
1: Sí, després de la guerra ningú se n'han recordat, diríem. El que passa que jo... ja sé que això, bueno, no sé com pot sonar, però és que també n'hi ha d'altres que jo diria que són molt importants, que també estan una mica oblidats. Jo sempre reivindico el Millet.
0: Sí.
1: El Millet, la seva obra era com a personatge, ho ha fet mai una tesi doctoral del Millet.
0: Per què? És dir...
1: Per què? Això em pregunto jo. Oi?
0: Hi ha
1: molts llibres de l'Orfeó Català, i és clar, allà hi surt, perquè ell va ser un dels fundadors, però va ser amb l'Amadeu Vives i va ser amb l'Aureli Campmany, que aquests de vegades tampoc els diuen, o els diuen molt poquet. Però és que ell, com a músic, va fer uns llibres, era compositor, va fer un llibre, jo que tinc, és l'Ideari Musical. Bueno, en fi, era un crac, aquest senyor. I com a persona, de dir la seva obra, no només l'Orfeó Català, amb tots els respectes, no, vull dir que està, sí, molt bé, que, però ell, doncs, n'hi ha molts, l'Amadeu Vives s'ha fet molt poca cosa, de tot, vull dir, tots aquests dos, jo perquè ara, sí, els hi tinc aquesta afició que dic jo, i vull que sonin, com d'altres que estic treballant també, però també n'hi ha d'altres. Això és el que em molesta una mica a mi, que els nostres no els tinguem gaire en compte. Surten tangencialment.
0: Per què és això? Per què no els tenim en compte?
1: Jo diria perquè no valorem les nostres coses.
0: Ah, bueno, no, això aquí a Catalunya en som experts.
1: Sí, sí, sí, parlem molt del català, però resulta que els nostres no...
0: No, i si ha fet una sardana ja llavors ens ha oblidat del tot.
1: Sí, sí.
0: No, i això...
1: Podem cantar en anglès, però les obres d'aquests no. Bueno, no em vull ficar...
0: Bueno, ens havíem quedat amb el Pecanins, director de l'Orfeó.
1: Sí, el Pecanins, jo ara diria que ells dos es van conèixer perquè l'any passat, precisament, el 25, va fer els anys, per la Festa Major sempre feia l'Orfeó Manresà, feia un gran concert. El 30 o 31, depèn de com s'esqueia. I un any, que ara va fer precisament els anys l'any passat, el 25, va estrenar la versió del Fum, Fum, Fum, que dirigida pel Manuel Jovés.
0: El Fum, Fum, Fum era del Pecanins, és a dir, l'havia trobat ell.
1: Sí, el Pecanins la va transcriure en el 1903, almenys.
0: Perquè abans d'aquesta transcripció el Fum, Fum, Fum no es cantava.
1: No se sabia que existís. De moment, no sé si el trobarem en algun lloc. De moment jo no l'he trobada, aquesta versió del Fum, Fum. Ell la va recollir almenys el 1903 i en el 1904, quan hi va haver la Festa de la Música que organitzava l'Orfeó Català, ho va presentar junt amb altre, amb un recull d'altres cançons que havia trobat a Prats de Lluçanès, perquè ell va néixer allà. Resulta que va agradar tant a la Veu de Catalunya, que era el que va fer la recerca i sobretot un ampli reportatge en el diari de tota la Festa de la Música, perquè hi havia diferents premis, doncs li va posar. Jo és la primera vegada que trobo escrit la melodia que va escriure el Pecanins, ella i la Rosa de Folló. Les dues estan a la Veu de Catalunya. Llavors, el Francesc Pujol, que era subdirector després va ser subdirector de l'Orfeó, en aquell moment va fer una versió per quatre veus i demostra que era coneguda i sobretot que hi havia molta difusió entre els directors d'Orfeons, perquè el Manuel Jovés la va agafar, o sigui, i ell el 5, o sigui, el 1904 va guanyar el premi al juliol, que era la festa, i ell el 5 ja la va fer cantar aquí Manresa el dia de la Festa Major.
0: És a dir, en ple mes d'agost el vam cantar una Nadala.
1: Sí, sí, bueno, aquesta idea de que només és un cicle, no, eren cançons, eh? I com a cançó, doncs, la van estrenar llavors, que jo crec que va ser important pel Jovés, vol dir que estava al dia de lo que sortien de cançons, i al veure que havien fet una versió de quatre veus, doncs la va cantar l'Orfeó. En el públic, diu la ressenya del Pla de Bages, que hi havia el Pecanins. Que aquestes casualitats, potser ho sabia que la cantarien o no, o això queda amb una incògnita, però llavors va tenir tants aplaudiments i el Jovés, que va veure el Pecanins allà, li va demanar, si us plau, si la podia tornar a repetir i dirigir-la ell. Llavors ell la va dirigir per segona vegada en el mateix concert.
0: Que maco.
1: Llavors, i a partir d'aquí, jo he fet alguns articles sobre el Fum, Fum, Fum, perquè d'una cançó, podríem dir, local, de Prats de Lluçanès, d'un poble amb tots els respectes, però era una cançó local, doncs s'ha fet mundial, perquè fins i tot l'Alfredo Kraus també la canta.
0: I amb tots els idiomes.
1: Tots els idiomes, el Karl Rove també amb el seu mètode d'infantil també la fa servir, vull dir, hi ha el Slinder, que és un americà que també va venir a fer recerca, que va tenir la idea, vol dir que hi ha gent que tenen el cap clar, que posa transcripció de Joaquim Pecanins. I ell ho va fer, em sembla que és a vuit veus i amb instruments.
0: Mare
1: vull dir,
0: Déu.
1: Té unes versions, però posa qui la va transcriure. Vull dir que, per tant, se li dona el valor en el Pecanins. Bueno, vull dir que això és... hi ha moltes anècdotes d'aquestes, però que penso que demostren que ells van ser molt importants, que feien moltes coses, que eren reconeguts i que la gent també valorava la feina. Ell va fer unes conferències a Tarragona, que organitzava sobretot els centres excursionistes en aquell moment, que pensem que no era anar a fer una excursió, sinó que era unes entitats, sobretot científiques, per reconèixer el territori, des d'una pedra, una font, una ermita, també una cançó, un dibuix, el que fos. I llavors ell allà van acordar que totes aquestes cançons que tots anaven recollint les donarien perquè poguessin fer un gran bloc i posar-les, podríem dir, per coneixement de tothom. No va arribar a fer-se, però una de les coses que això es va acordar en aquell congrés va ser aquest. I el Pecanins...
0: Potser no es va arribar a fer, però sí que va fer la primera pedra del
1: Pecanins. Sí, després jo diria que el Patxot doncs, va voler fer lo de l'obra del cançoner. En aquell moment l'acord era, però no va acabar de quallar. He de dir també que el Pecanins, amb totes les conferències que feia, doncs ell feia, explicava les cançons, però també volia una informació que hi hagués musical, que se sentissin algunes d'aquelles obres. Llavors hi havia la Rosa Miró, filla de l'Oleguer Miró, humanista,
0: sí,
1: i de la Teresa Camps, que era filla del Camps i Fabrés, poeta,
0: sí,
1: i humanista també, doncs ella era la que interpretava. El Pecanins tocava el piano i la Rosa Miró cantava les cançons que feien com si haguéssim es posaven el que la conferència del Pecanins havia fet. Per tant, entenem que ja el Pecanins tenia aquesta visió de dir no parlo només de música, sinó que l'hem de sentir, que és, jo això ho he heredat d'ell, i sí, sempre que parlo de música o la poso gravada o toco jo, però hi ha de ser-hi la música.
0: Va que sí. Escolta, ens hem quedat amb el Pecanins Orfeó. Hem de saber què passa quan marxa de l'Orfeó.
1: Sí.
0: Però espera't, una mica més de música.
1: Doncs
0: ja
1: va.
0: Que parlàvem d'aquestes cançons aquí, que ell acompanyava. I que...
1: Sí, jo aquí posaria potser aquest Des de Lluny del Pecanins, que aquesta és seva. Aquesta no és una... que ja el David Martell va tocar el piano i l'Anna Clarena va tocar el violí.
0: Perfecte, doncs escoltem
1: des
0: aquest
1: de Lluny.
0: Des de Lluny.

0: des de lluny amb música, ara sí, d'en Joaquim Pecanins.
1: Sí, era l'autor.
0: I l'hem sentit interpretar pel David Martell al piano i l'Anna Clarena al violí. Ho he dit bé, no? Sí, al violí.
1: Sí, sí. Sí, a mi em va agradar fer una versió de diferents obres, que es veiés doncs, diferents formes musicals i també diferents persones amb diferents instruments, perquè penso que s'ha de mostrar la gran vàlua d'aquests músics, però també l'amplitud que tenien de composicions. Per tant, també val la pena que ho puguem tenir en compte, sí. Això.
0: I escolta, i què se'n va fer d'en Pecanins quan va marxar de Manresa?
1: Sí.
0: Per què va marxar de Manresa?
1: Bueno, va marxar de Manresa perquè llavors li va treure la direcció de l'Escola de Música de Terrassa. Va fer oposicions, va guanyar la plaça i se'n va anar allà. El que passa que hi va haver discrepàncies amb l'Ajuntament per uns estatuts, també. Llavors ell va marxar de l'escola i va fundar el Conservatori de Música. Se'n van portar alguns professors i alguns alumnes avantatjats i va crear el Conservatori. I a partir d'aquí, doncs, ell va tenir una orquestra que a Terrassa van fer la novena de Beethoven, precisament, amb l'orquestra de Pau Casals. Ell amb el seu coro de l'escola Cantorum i ell director de cors i el Pau Casals dirigint l'orquestra.
0: Maco, és a dir, van estar tots dos junts.
1: Sí, vull dir, això demostra la qualitat que tenia musical, perquè si no, doncs potser no hauria, no crec que en qualsevol fos el Pau Casals que hagués volgut compartir una obra d'aquesta envergadura.
0: No,
1: i feien moltes activitats, tant l'Escola Cantorum com ella a l'escola. Ell aquí també va crear una cosa que jo penso que estava molt bé, que eren les hores d'art. Les hores d'art, també és que se li deu una sèrie d'idees que jo trobo que són com a mètode molt, molt innovadors en aquell moment, perquè les hores d'art feien un concert, que alguns eren de Manresa, però també feia venir gent de Barcelona, i a les obres que feien, llavors explicaven qui eren. Per exemple, si tocava un nocturno de Chopin, ell feia un comentari sobre aquella obra. Si tocaven una cosa del Beni, doncs feia un comentari de l'obra. Llavors jo penso que això anava molt bé, no? Perquè en aquests moments, que potser la gent, diguem, tampoc tenia tantes opcions pels mètodes, ara tenim molts casets, moltes coses i discos durant molts anys, però en aquests moments potser es podia sentir poc, no? Si no tenies un nivell alt d'adquisició i anar a Barcelona, per exemple, al Palau de la Música, doncs potser senties poc aquestes obres, i al canvi ella les explicava. I és clar, això trobo que dona una importància que valora el que era una instrucció, però també agradable. O sigui, tu senties, però sabies què senties, no?
0: Jo ajuda trobo molt
1: que a entrar en el... Dius, et pot agradar més o menys, però almenys saps què vol dir, què representava, quan ho havien fet, qui era l'autor, una mica l'explicada, això jo penso que se li deu.
2: I després... Perdó.
1: No, i després va fer un solfeig quan era a Terrassa, en el conservatori, un solfeig per ensenyar als seus alumnes, que també el va editar.
2: No, jo deia que en certa manera és potser el que fan ara quan fan una òpera al Cursal, que fan la xerrada.
1: Sí, això mateix, doncs una cosa així. Però esclar, ell ho feia en tots els concerts que organitzava l'Orfeó Manresà. Ara, vull dir, no, precisament crec que les coses bones que es van fer en un moment que eren innovadores, doncs està bé que les conservem.
0: I
1: que les ampliem i fem servir els mitjans tècnics que tenim ara, que són molts. Aprofitem-los, però en aquella època, amb poqueta cosa, com si diguéssim, ell ja ho feia. Llavors, jo penso...
0: I la vida personal d'aquesta gent?
1: Sí, ell es va morir la seva senyora quan estava aquí, amb 31 anys.
0: Ostres!
1: Sí, va quedar 4 fills... I al cap de pocs mesos se li va morir una nena de pocs anys.
0: I amb 31 anys la senyora ja tenia 4... ells, tenia 4 fills.
1: Sí. Era d'una família també de Prats, la Carme.

0: Bach, els seus pares eren, tenien una farmàcia, eren, hi havia família, advocats, en un nivell, una farmàcia, es van casar a Barcelona, i llavors ell, quan va anar a Terrassa, allà es va enamorar d'una alumna, la Maria Vallès, mestra, i es va casar amb l'alumna, i llavors amb l'alumna va tenir dos fills, la Roser i el Francesc. La Roser encara és viva, ara farà, a finals d'any, fa 90 anys. I llavors, i després de la guerra, és clar, la cosa va anar... Ell era mestre també nacional, va fer oposicions, i gràcies a això van anar vivint, i després van anar a Banyoles, i allà va formar una escola que es deia Abad Bonito, que era molt novedosa, que era allà on hi havia... És curiós, hi havia la seva dona, la segona, la Maria, però també hi havia la Carme Pecanins Bach, o sigui, la filla de la primera dona, que es va casar amb un senyor que es deia Josep Brugulat, que era inspector d'ensenyament de l'Universitat de Barcelona. Llavors van buscar un poble que poguessin fer una escola de, podríem dir, de segona ensenyança, que diríem ara, no només per volar-hi, i a Banyoles van veure que no n'hi havia cap. Llavors es van instal·lar a Banyoles i allà van formar aquesta escola. Que aquesta escola, doncs, feien cant coral, feien teatre, feien ballet...
1: Era una escola fotos de... molt artística, diguem-ne.
0: Sí. I ell, me'n recordo que la Maria, la viuda, que jo la vaig arribar a conèixer, a més hi vaig tenir una amistat molt, molt intensa, de poc temps, però molt intensa, semblava que feia molts anys que ens coneixíem, perquè sempre deia el meu Quim, tu t'estimes el meu Quim, jo deia sí, perquè sí. Veig que és un crac aquest senyor. I llavors ell, com que no es podia ensenyar el català en aquell moment, almenys oficialment, doncs ell feia cant coral, i a través de les cançons del cant coral ell explicava el català.
1: Clar, dir que sí, és a dir, les cançons eren en català.
0: Sí, que, bueno, devien ser català i castellà, sí, també, sí, sí, però quan les del català li permetien fer classe de català, mare, a part de fer la part musical. Vull dir que, bueno, jo penso que són gent que tenen una visió molt àmplia de lo que és el coneixement, i se'n surten, en comptes de queixar-se, se'n surten.
1: Escolta, escoltem-ne encara una altra. El mestre i la viudeta?
0: Sí, sí. Potser sí.
1: Va,
0: sí.
1: Doncs, i així ja acabem amb el Pecanins. Doncs endavant amb aquest El mestre i la viudeta, recuperada per en Joaquim Pecanins, en aquest cas amb el piano de la Glòria Ballús i la Mireia Sobirana a la veu.

0: era El mestre i la viudeta, tot un clàssic. Jo aquesta la cantava de petita, segur. Joaquim Pecanins...
1: Hi ha diverses versions. N'hi ha que acaben bé i n'hi ha que no acaben bé.
0: Ara, pla. Igual. Deixem-ho. A veure, hem acabat amb la vida d'en Joaquim Pecanins. El Ricard Jovés, com va acabar? Tenia vida familiar, el Ricard Jovés? O...
1: El Manuel Jovés, perdó. No,
0: el
1: Manuel era solter, que sapiguem, i un germà va marxar amb ell al cap d'un any a l'Argentina. Van ser una família una mica desgraciada amb diferents accidents, i que sapiguem, hi ha molta família de lluny, no...
0: Ja no ha deixat llegat, diguem-ne, familiar.
1: No. El que sí que el Xavier Jovés García, que és company nostre de l'Ajuntament, i ell era el cap de Protecció Civil, ell havia fet, el seu pare sobretot també havia buscat una mica
0: els, ell també era, ell,
1: com que es deia Jovés, i havíem vist que sí, que hi va haver un moment que segurament que coincidien, però és clar, al marxar l'altra família va quedar com molt desatesa i no vam acabar de... Però bueno, jo diria que sí que amb una mica enrere devien ser de família.
0: A part de tu, Glòria, a Manresa hi ha algú que s'hagi interessat per aquesta persona? O inclús fora de Manresa?
1: No.
0: No.
1: No, ni el Jovés, ni el Pecanins, ni ningú.
0: No.
1: No,
0: ni que estem posant noms de carrers.
1: El Magí Puntí tampoc. Bueno, el Pecanins fa temps que jo vaig fer una instància demanant un carrer per ell, però com que no és dona no li posaran.
0: Ai, mare de Déu.
1: Això no havia de dir, però se m'escapa.
0: No, aquestes coses no les has de dir, que estem en directe.
1: Sí, però sempre ho he dit, això. Mm-hmm. Perquè amb els anys que fa que ho vaig dir, doncs jo crec que a més que amb tota la visió que ell va fer, no només a Manresa sinó a Catalunya, tota la seva obra, jo diria, té un carrer a Banyoles, té un carrer a Prats de Lluçanès,
0: però a Manresa no.
1: Home, potser ens tocaria.
0: Sí, des d'aquí fem la crida a qui pugui interessar, a qui pugui fer-hi alguna cosa.
1: Jo de tant en tant em demanen noms i jo els dono. També de dones, eh? Vull dir, no, hi ha alguna, com és la Margarita Elias, que també vull dir, seria molt adient, i al canvi potser hem posat altres que, al meu criteri,
0: potser no
1: haurien d'anar amb una altra llista, però bueno, no passa res.
0: Noia, mentre no triem nosaltres...
1: Exacte, jo quan em demanen col·laboro i després no sé jo la que ha de decidir.
0: Va, doncs, no marxis encara, que acabarem amb alguna d'aquestes músiques que tenim per aquí, suposo amb el Rossinyol.
1: Jo diria que o si teniu una sardana,
0: sí,
1: la que va, un que va cantar On és l'amor, que va cantar el Marcel Martínez, aquí no hi és, però...
0: No, perquè és la que...
1: Doncs una altra sardana.
0: Era una gravació en directe i algú va tenir un atac de tos,
1: vale,
0: mentre molt a prop del micro.
1: I alguna altra sardana, si no...
0: Però espera, potser que abans, Anna, la mica d'agenda que tenim...
2: Sí,
0: abans
2: hem parlat molt de l'Orfeó i volia comentar... Bueno, l'agenda, aquest dissabte 30 de maig, l'Orfeó Manresà estrena Cantate al Teatre Conservatori de Manresa. Serà a les 8 del vespre, un concert que proposa un recorregut musical i espiritual al voltant de dos grans textos de la tradició cristiana, el Cantate Domino, Canteu al Senyor, i el Càntic de Maria.
0: Déu-n'hi-do. Tenim també l'Esbart, que actua a Calaf, el tercer mercat de dansa de Calaf, que té lloc entre el 29 i el 31 de maig. Són tres dies que la vila acull una programació diversa que combina dansa contemporània, flamenc, dansa d'arrel, cultura popular i propostes participatives. La programació arrenca demà amb dues representacions de Libèrtix, de Núria Carol i Elias Fernández, i continua amb el concert Ball 7 de Ritme. També amb la tradicional mostra de dansa de l'Escola Tècnica Musical Casino de Calaf. També el dissabte el torn és per la cultura popular amb els balls de bastons, de bastoners, de cupons, i sobretot la proposta Mil Primaveres de l'Esbart Manresà. També hi ha l'espectacle Mosaic i dues peces vinculades a la dansa d'arrel, Llavor, impulsada pel programa d'impuls de la dansa d'arrel i habitants de la companyia Circo Zaure. El diumenge segueix, que també hi ha en Castellers, hi ha al vespre el Vitrac Dansa i Radicela, que també hi ha la Sònia de l'Esbart Manresà, que també es van presentar per la Mediterrània. També a la Sagrada Família, a les festes del barri, hi tenim l'Escola de Dansa de l'Esbart, que fa una mostra de les seves danses, i a Fonellosa hi ha l'Aplec del Grau, comença a 11:45 amb missa, i després el Ball de l'Almorratxa, Ball de Corrandes, el Ball de Cascavells del Fals, repartiment del Panet i ballada de sardanes amb la Cobla Principal de Terrassa. I ara sí que ja no ens queda temps, no, ens queden 3 minuts.
1: Recordem dels ocells, perquè és una versió de Prats de Lluçanès, diferent de la que fem servir.
0: Doncs va, acabarem amb aquest cant dels ocells, que a més el canta també la Celeste, que sí, la Celeste Alias.
1: Amb el Roger Mas, sí.
0: I escoltarem el que en puguem. Nosaltres tornem el dijous a les 3 de la tarda. Moltíssimes gràcies, Glòria, per ser aquí amb nosaltres.
1: Gràcies.
0: Has de venir més sovint.
1: Per convidar-me.
0: Has de venir més sovint, t'hem de fer secció pròpia.
1: Gràcies.
0: Va, doncs. Adéu-siau, amics.
2: Adéu.

0: La Ventana, con Carles Francino.
1: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
2: Arriba la tercera edició de l'Spirit Rally Legend. A Castellnou de Bages hi veurem una trobada espectacular de vehicles de rally dels anys 80, 90 i 2000. Més de 200 cotxes exposats que han marcat una època en un esdeveniment exclusiu i únic a tot l'estat. Exhibicions en un autèntic circuit de terra amb pilots destacats del Campionat d'Espanya. Diumenge 31 de maig, Spirit Rally Legend a Castellnou de Bages.
3: Família, parella, amics, la primera cita electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: Ivan Rakitic, què tal? Bon dia, buenos días.
5: Hola, muy buenas, què tal?
6: Maki, escolta, que lo siento mucho que siempre entraba por ti en el 60, ¿eh?
5: Pero lo hemos disfrutado, me hubiera gustado haber estado algún añito más contigo.
6: Qué grande, eres un titán, mastodonte, capibara, perroflauta, grande.
7: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
8: Lolo Lorena, la de Madrid, no és catalana però la vull igual si... Lolo Lorena...
9: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Josep Pedrals i Víctor Fernández Clares. I després, la resposta de Salvador Illa als jutges que investiguen la corrupció del PSOE i les estratègies dels partits a un any de les municipals. Fem oasi polític amb Joan Serra i Miquel Noguer.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Avui hem sabut que una universitària de Barcelona, que havia deixat el tabac convencional feia quasi un any i que havia començat amb un vapejador de gran capacitat, va acabar hospitalitzada. Tenia febre, tos i escopia sang. El diari El País explica avui que la jove va patir una hemorràgia pulmonar i que, per sort, ja s'ha recuperat. Els metges de toxicologia van quedar, però, impressionats amb les radiografies.
1: Sí, i segons dades del grup espanyol de càncer de pulmó, un 49,5% dels estudiants espanyols d'entre 14 i 18 anys han provat alguna vegada un vapejador, una xifra que supera la mitjana europea. Aquests dispositius de colors es poden fumar en espais interiors, com bars o restaurants, i són ara per ara l'opció preferida dels joves. Al balcó hem sortit al carrer a preguntar a aquests adolescents per què trien el vaper.
2: Fumo vaper perquè m'agrada molt, perquè té gustos diferents i, per exemple, en comparativa del tabaco, pues, que el tabaco té el gust d'aquest esqueros, pues el vaper almenys té bons gustos.
3: Doncs, sincerament, des de que fumo vaper m'ha agafat com una addicció. I a més, que hi hagi diferents sabors de vaper, doncs fa que vulgui provar-los tots i acabo fumant més.
4: Bueno, el principal motiu pel que fumo vaper és sobretot pel tema de l'olor, perquè no deixa olor un cop el fumes.
5: Ara mateix jo crec que fumo doncs, més com, no com un mono molt fort de rotllo, si no ho tinc em moro, però com de que, joder, si veig que algú té o algú, doncs dic, uau, doncs tant de bo jo tindrà un.
6: Jo abans fumava tabac i després vaig passar el vaper.
7: La veritat és que jo no sé per què fumo vaper.
0: La veritat és que jo no sé per què fumo vaper. Montse Bellvé, psicòloga i investigadora a l'Institut Català d'Oncologia a la Unitat de Control del Tabac. Com estàs? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: De tot el que acabes d'escoltar, què t'ha fascinat més o, no sé, ho has perverat més?
8: Sí, desgraciadament és el que ens trobem ara, és això, no? Vull dir, joves que s'enganxen rapidíssimament a aquests productes perquè queden molt atrets pels sabors, és això el que no atrapa més els joves. Aquests sabors, no fa mala olor...
0: No fa mala olor,
8: sembla
0: eh?
8: Més modern que el tabac, que és com antic, ja.
0: Aquest cas, a Barcelona, que estàvem explicant, l'explica avui el diari El País, ha acabat en hemorràgia pulmonar. Això ja és el que demostra, sí o sí, que pot ser pitjor el vapejador que el tabac? O estan en la mateixa línia?
8: Sí, podríem dir que és entre triar entre el dolent i el pitjor. I que el tabac és el producte de consum doncs, que fa provocar més mortalitat i malaltia. Podríem dir que falten més estudis per les cigarretes electròniques, però que si és menys... Si és menys nociu, o és poc menys. O sigui, potser un 20% més, que realment no ens aporta cap benefici.
0: I un 20%,
8: realment,
0: diries?
8: No, és un... De fet, dels estudis, sí, depenent de quins factors estudis.
0: Expliquem bé quin sistema és. A hores d'ara, suposo que no hi ha cap oient que no sàpiga què és un vapejador. Però el sistema, què és? És nicotina, també. Com funciona?
8: Són uns aparells que porten una bateria, que per tant també és contaminant, no? Una bateria que escalfa un líquid que està compost per diferents substàncies, que el que fa és que quan l'escalfa produeix un aerosol. Llavors el que tu fas és inhalar aquest aerosol. Llavors aquest líquid conté diferents productes, substàncies, no? Com propilenglicol o glicerol, que és per fer aquest aerosol, que li diem, saboritzants, que estan fets per ser ingerits, però no per ser inhalats. Però s'han trobat també metalls, s'han trobat cancerígens, partícules fines, potser més fines que el tabac, llavors impacten més profundament els alvèols, produeixen aquest dany important al sistema respiratori.
0: El cas d'aquesta noia el coneixies?
8: Sí.
0: Va estar ingressada al clínic.
8: Sí.
0: Què és el que li ha passat? És a dir, ara estaves dient, segurament aquestes substàncies... Deia que era un vapejador de gran capacitat, explica El País. Això vol dir que li va perforar més el pulmó? O infectar? O no sé quin seria el verb.
8: Realment, aquests casos tan extrems encara no són molt freqüents, però no vol dir que no existeixin. Se'n van trobant puntualment. Tampoc no sabem si n'hi ha més perquè no hi ha un registre encara d'aquestes malalties derivades de podrien haver-hi més. Però és veritat que aquests productes i els líquids els pots comprar per internet i hi ha poc control de qualitat. Llavors, n'hi ha alguns que no segueixen la normativa i són de molta alta capacitat de producte. i llavors pot fer que tu estiguis inhalant constantment molt de producte, però també que la seva qualitat sigui realment doncs amb moltes impureses, i aquestes impureses pot fer que acabis això.
0: És a dir, ja són nocius de per si a més no estan ben fabricats.
8: Exacte, clar. Pots no saber quines substàncies hi ha, i probablement d'aquesta marca que es compra només per internet, probablement la qualitat o en general d'aquesta marca o en aquesta remesa, perquè de vegades tampoc no hi ha molta controls de qualitat. Perquè n'hi ha d'altres que sí que els passen, més controls, però d'altres que es veien per internet que estan menys controlats.
0: Jo, quan he parlat amb algú que vapeja, dic, però com és que t'has passat? Perquè normalment venen de les cigarretes normals i diuen, la majoria, és que és menys nociu. O sigui, això és una...
8: Això s'agafa
0: com... És una idea que s'ha extès.
1: Una fal·làcia, no?, que corre.
8: Clar, diuen, bueno, és menys nociu i així es queden tranquils. Aquest menys nociu segueix sent molt nociu, no una mica nociu, sinó molt nociu. Llavors és això el que ha de conscienciar-se, de que t'has passat a un producte que segueix sent molt nociu.
0: La meitat dels adolescents, dèiem ara, l'ha provat. Per què afecta més en un cervell dels joves els vapers?
8: Sí, perquè, clar, el cervell dels joves, fins als aproximadament als 25 anys, el cervell no acaba de desenvolupar-se. I en aquest cervell adolescent és molt més sensible a la nicotina. O sigui, amb menors nivells de nicotina agafen una dependència més ràpida. O sigui, fins i tot en alguns casos que són més propensos a enganxar-se, en 2 dies d'ús poden arribar a agafar aquesta dependència. O sigui, molt més ràpida que en adults.
1: I després també es parla molt del concepte porta d'entrada a... Sí. El tabac convencional també pot funcionar així, un vapejador, oi?
8: Totalment. I en adults és cert que passant més els que fumen, no?, els que utilitzen les cigarretes electròniques, són persones, en general, que fumaven i s'han passat. De vegades ho combinen. Però en els joves el que s'està veient és que cada cop més és la primera porta d'entrada abans que el tabac. Però s'ha vist que aquests joves que comencen per cigarretes electròniques tenen 3 vegades més possibilitats d'acabar fumant cigarretes convencionals.
0: Clar, és curiós, perquè suposo que al final no necessiten més i passen al tabac.
8: Bueno, acaben enganxant-se, estan enganxats a la nicotina, perquè l'addicció en ells és molt ràpida, i llavors doncs acabes provant d'altres substàncies.
0: Just avui la...
8: És molt, clar. Està molt, molt a l'abast.
0: Home, totalment. Ara parlarem de com s'escampa. Avui a l'Aquí Girona, el nostre company Carles Couso ha parlat amb la infermera Montse Prados de l'Àrea Bàsica de Salut de la Bisbal Empordà. Ella és la referent de tabaquisme i el que li deia és per espantar-se.
9: Amb quants anys t'has trobat gent fumant?
10: Els més petits són els de primer d'ESO, doncs m'he trobat i fa poquet, i d'altres ocasions també, nanos de 12 anys.
9: Amb cigarreta electrònica o vapers d'aquests?
10: Amb vapers, sí. I també m'han comentat que inclús joves més petits que ells, eh? Vull dir que...
9: Més petits que ells vol dir de primària, d'escola.
10: Sí, o sigui, estem parlant d'un problema real, que hem de tots ser conscients d'això.
0: Clar, nosaltres hem començat parlant de xavals, d'adolescents. Estem parlant de nens. Sí. Això és un problema real, ja.
8: És un problema real perquè és que tenim que quasi la meitat els proven. Quasi la meitat. Això és realment molt superior a les altres substàncies. I és veritat que comencen per curiositat, perquè comença el primer d'ESO i ja els nens de tercer d'ESO, i llavors ho compren molt fàcilment d'aquests que de comprar i llançar, que són, a més és molt barat. Llavors, com que veuen tants de sabors, ho proven... I sí, les deia.
0: Clar, les caixetes de cigarretes tenen un missatge del Ministeri de Sanitat que realment és per tirar-te enrere. Veus autèntiques fotografies ultra desagradables. En aquest cas, els vapers semblen fins i tot petites joies, no?
8: Sí, clar. De fet, ja estan dissenyats de manera molt moderna, en colors preciosos, metal·litzats, l'embolcall també molt bonic, així fruites, que és molt, molt atractiu. sí que és veritat que hi ha un projecte de llei del govern espanyol.
0: Això t'anem a preguntar.
8: Doncs que vol equiparar totalment tots aquests productes amb nicotina al tabac. I que aquests embolcats ja no siguin tan atractius, treure els sabors, tot això seria molt important.
0: A què estan esperant?
8: Suposo que es facin... La proposta està feta i quan hi ha una proposta sempre passen uns quants mesos, un any, fins que sempre poden tombar algun de les, no, de les propostes i no sabem...
1: Però aquí també hi ha les tabaqueres, no?, que estan veient que igual el consum de tabac va a la baixa i el dels vapejadors va a l'alça, no?, i que és un moment decisiu perquè és una mica el seu futur, perquè de la reglamentació que s'hi posi, no?, de lo punitiu que sigui, dependrà el que es pugui consumir més o menys. No sé quina influència tenen les tabaqueres en tot això i com intenten arribar als joves.
8: Exactament. Bé, clar, evidentment el consum de tabac va baixant a poc a poc, tot i que encara és molt alt, un 21% de la població que consumeix un producte que és dels més altament...
0: Que ha baixat bastant, fa 10 anys, més o menys, era molt
8: més. Va baixar, sí, va baixant poquet a poquet, sostingudament, va baixant. Però clar, és veritat que ara es troben en què han de buscar clientela. I són els joves a través d'aquests productes que a més els hi donen bastants més diners, més profit, perquè no tenen tants impostos.
0: La barreja de tabac i cigarreta electrònica és nefasta ja, no?
8: És el pitjor dels casos. O sigui,
0: per què?
8: Seria, entre cometes, però no és millor cap de les dues, però seria millor o només fumar o només les cigarretes electròniques, però la combinació és la pitjor de totes, o sigui, la que provoca més danys cardiovasculars, pulmonars, del sistema immune, en tots els aspectes. Per què? Perquè o sigui, el fet de quan, no?, a vegades la gent diu disminueix una mica de les cigarretes i el que disminueixen cigarretes, doncs utilitzo les cigarretes electròniques i així una més salut. És veritat que reduir una mica les cigarretes no comporta tant de benefici per la salut. I, en canvi, utilitzant les dues, el que fas és que tens totes les substàncies perjudicials del tabac, més les substàncies perjudicials de les cigarretes electròniques, que algunes són comunes, però d'altres són diferents. Llavors, aquests plus doncs, donen encara pitjors resultats.
0: Serveix la medicació que dona la Seguretat Social per deixar el tabac amb el vapeig? És la mateixa? Perquè és una addicció igual. És a dir, és la mateixa, serviria la mateixa
8: medicació. Exacte,
0: medicació.
8: Sí, perquè el que fa és doncs, resoldre aquesta addicció a la nicotina, que és el que porta, el que conté les cigarretes electròniques perquè siguin addictives. Llavors, sí.
0: A mi m'agradaria escoltar el nostre company, el Juan Carlos Ortega, que és humorista d'aquesta casa, el Transmite la Ser, de les Noches de Ortega. Ell... una mica fumat de tot, jo crec que estàvem parlant d'adolescents, però ell va començar també amb una idea molt jove i ens ha interessat el seu testimoni.
11: Hola, amigos. Os voy a contar lo peor del vapeo. Y es que no sacia. Quiero decir, un cigarro normal, yo he sido fumador de cigarros normales y aún los fumo de vez en cuando, pero un cigarro normal, cuando te fumas uno, te sientes saciado y no te apetece inmediatamente otro. Eso no ocurre con el vapeo. Si el vapeo, la sensación de estar saciado desaparece. Tú puedes vapear sin límite, con lo cual, al cabo del día, has estado fumando sin parar, porque es como un caramelo infinito y eterno que nunca te sacia. Dentro de lo malo y repugnante, un cigarro, que es malo y repugnante, al menos tiene esta ventaja de que te sacia, de que no te apetece fumarte otro al cabo de 10 segundos, pero el vapeo no te sacia y por la noche es como si hubieses fumado muchísimo. La gente que piense que vapear está bien para dejar de fumar, que sepan que es todo lo contrario. De hecho, yo empecé a vapear no para dejar de fumar, sino para fumar en más sitios. Fumaba cigarros en la calle y en los lugares donde no se podía fumar, taxis, aviones, la radio, vapeaba. Quiere decir que no vapeéis pensando en que vais a fumar menos. Fumaréis más, porque fumaréis hasta dentro de los aviones. Por lo tanto, amigos, mi consejo, obvio, es que no se vapee ni se fume. De verdad, la vida son 4 días. No los convirtamos en 3. ¿Vale? Un beso.
0: Gracias, Ortega. Fantàstic. Tal qual.
8: No? Sí, tal qual el fet de que és veritat que el tabac sempre és la màxima, no? Pic de nicotina ràpida i saciant, però també és veritat que cada cop hi ha cigarretes electròniques més potents, amb més capacitat d'addicció. Però el que és veritat, i es desprèn del que deia, no? És que el tabac, doncs, hi ha molts llocs que no el pots fumar. No pots fumar, per tant, tu fumes una cigarreta i no pots fumar habitualment i fins que no te'n pots fumar una altra passa un temps. Amb les cigarretes electròniques tu la tens a la butxaca i és constant. Clar. O sigui, tu tens la temptació allà constantment. Per tant, de vegades l'addicció pot ser fins i tot més alta perquè és constant. Tu no pots estar... En canvi, la cigarreta tu has de sortir, has d'encendre-la, te l'has d'acabar i això és un constant, constantment.
0: Calia fer més pedagogia i cal, fer més pedagogia del vapeig. Del tabac portem anys fent-ho, però el vapeig ja li toca. I més estudis, que m'he quedat amb això, que falten molts més estudis, no?
8: Sí, tot i que ja n'hi ha bastants, vull dir, ja podem parlar una mica més amb motiu per molts estudis. Evidentment, a llarg termini encara no tenim els estudis a llarg termini del consum al cap de 20 anys, com si tenim amb el tabac. Això no ho sabem.
0: Doncs Montse Ballbé, psicòloga, investigadora a l'Institut Català d'Oncologia, a la Unitat de Control del Tabac, moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
0: De veritat, és de gran ajuda una xerrada com la que ens acabes de fer. Gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.

0: Carbó, com estàs?
1: Aquí mirant números, temperatures i més temperatures.
0: Avui comencem amb tu perquè ets, és la informació reina, la calor extrema que fa tot el dia. T'he escoltat a hora 14, no s'havien arribat als rècords. No sé si al final s'han superat les temperatures.
1: Ana, ja estava repassant una mica aquests possibles rècords i, mira, a la ciutat de Lleida s'han fet 37 graus, s'han registrat 37 graus a l'Observatori del Servei de Meteorologia, no, perdó, de l'Agència Estatal de Meteorologia, sí? Quan el rècord anterior era de 36,8 el 22 de maig del 2022. És a dir, que sí que en alguns llocs hem assolit temperatures que no s'havien registrat mai des que hi ha registres, altres ens hem situat ben a prop. Sí, com sigui, doncs, una jornada més amb aquestes temperatures més pròpies de la canícula, sí, que no de no estiu, perquè recordem que fins que no arribi el mes de juny, doncs encara no entrarem a la nova estació. I encara queda corda per aquestes temperatures,
0: sí,
1: altes.
0: Sí, fins quan?
1: Mira, de fet, la idea així, de manera general, és que demà, més o menys igual, alguns llocs pujarà una mica, altres baixarà lleugerament, però, en línies generals, les mateixes temperatures que avui. El cap de setmana ja el descens serà una miqueta més significatiu, i més encara la setmana vinent, però que ningú es pensi que ja no farà calor. De fet, tot el contrari, senzillament passarem de valors propis del mes d'agost a temperatures pròpies ja del mes de juny, de manera que de calor en continuarà fent. I el que no es veu encara és una situació favorable per les pluges, sí que la setmana vinent les tempestes podrien guanyar protagonisme. Dit això, si vols, anem al detall per demà ja.
0: Sí.
1: Bàsicament, destacar que aquesta nit, de nou, les temperatures seran una mica més altes que l'anterior, pràcticament ja tota la ciutat de Barcelona, com a gran part del litoral, ja no baixarem dels 20 graus, és a dir, nits amb mínima tropical, i alguns punts del nord de l'Alt Empordà, com ha passat la darrera matinada, per exemple, al Llançà, que no baixaven dels 29 graus, avui es podria repetir en aquest sector del nord de la Costa Brava també una nit tòrrida, que és quan no es baixa dels 25 graus. Per cert, després de la calor de la tarda, que el Pirineu, sí, ha comportat màximes de fins a 34 graus a les valls, ara tenim alguns xàfecs, justament al Prepirineu, al nord de la Catalunya central, poden continuar un parell d'hores més, però no passaran del que està fent ara, és a dir, algunes gotellades, alguna ventada forta, i després aniran desapareguent. I en general, demà ens espera de nou un dia assolellat, temperatures, com dèiem, pràcticament idèntiques a les d'avui, de 30 a 35 graus a la major part de Catalunya, superant els 35 a gran part de l'interior, apropant-nos als 38 a les comarques situades més a ponent, ja a tocar de l'Aragó. De nou molt de sol, i a la tarda noves nublades amb xàfecs molt localitzats al Pirineu. Les tardes del cap de setmana sí que les tempestes al Pirineu podrien guanyar més protagonisme.
0: Demà la repassem. Gràcies, Carbó.
1: Que vagi molt bé.
0: Fins demà. Joan Bofill, com estàs?
2: Bona tarda, Anna.
0: Què està passant i què recollim del dia?
2: Amb aquesta calor intensa, també estem pendents d'aquest incendi actiu des de quarts de 12 del migdia a Òrrius. El Maresme ha començat a quarts d'una al del migdia al pati d'una fàbrica de cera i parafina, i continua el confinament per més de 900 persones, que són tots els habitants d'aquest municipi. Martí Oliver, els bombers acaben d'actualitzar la situació, que han explicat.
3: Sí, la gran novetat és que l'incendi forestal que també hi havia ja està estabilitzat. La indústria està tocada al bosc, a la serrada litoral, i a banda de cremar la fàbrica, també s'havia obert un flanc cap al bosc, però al final només ha cremat una hectàrea i els bombers l'han pogut atacar i estabilitzar. En canvi, l'incendi de la fàbrica continua cremant, i això és el que encara genera una gran columna de fum negre. Fins que no es rebaixi, el cap d'intervenció, Josep Manel Escudero, dels bombers, diu que el confinament es mantindrà.
4: El confinament, a la que ja baixi la columna significativament i ja no sigui un problema per la població, aixecarem el confinament, però no és l'incendi forestal el que ens està preocupant la columna, sinó que és la indústria, el que està acabant de cremar dins de la indústria.
3: Una dotzena de famílies dels masos del voltant havien explicat que havien estat desallotjats, però els bombers en aquesta intervenció el que han dit és que ells només han demanat confinar, no desallotjar.
2: D'acord, gràcies, Martí. També és notícia de fa poca estona. El president Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés, és literal, per informar sobre la situació política relacionada amb les últimes investigacions judicials conegudes. Fons de Moncloa apunten que aquesta compareixença ha de ser després del Consell Europeu, 19 de juny. També un cop l'expresident Zapatero hagi declarat davant del jutge de l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 28 de juny. Per tant, estaríem parlant de que podria ser aquesta compareixença per la setmana del 22 de juny, dies abans del Comitè Federal del PSOE del dia 27. Avui justament ha començat el judici contra el germà del president, contra David Sánchez. S'asseu al banc dels acusats per haver obtingut presumptament un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. I avui Salvador Illa, el president de la Generalitat, ha posat en dubte la neutralitat dels jutges que estan investigant totes aquestes causes contra els socialistes. S'ha pronunciat per primera vegada el president de la Generalitat després que l'Audiència Nacional hagi requerit tota la documentació al PSC de la seva darrera campanya electoral, la de les últimes eleccions catalanes.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. Que ningú es confongui amb això.
2: Fa uns dies ja va defensar l'expresident Zapatero i ara ha assegurat que ningú doblegarà el socialisme en aquesta conferència a Barcelona. En parlarem a les 8 a l'Oasi Polític. I continua aquesta hora la reunió decisiva entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de mestres. Mantenen les vagues convocades, recordem, de moment per la setmana que ve. Una reunió, diem, decisiva perquè la Conselleria ja ha fet l'oferta definitiva, que no mourà, no modificaran, que és un augment pels mestres de 400 euros bruts mensuals al mes d'aquí a 3 anys. I la contractació també de 7.000 persones extra per a partir del curs vinent a l'educació pública. Anem a saber-ne l'última hora d'aquesta reunió que està seguint la Soledad Domínguez.
6: Bona tarda. La darrera oferta del departament pràcticament dobla els imports que es van pactar el passat mes de març amb Comissions Obreres i UGT i accelera la seva execució. A partir de gener de 2029, els docents cobrarien en complements autonòmics prop de 400 euros bruts mensuals més cara. Pel que fa a l'escola inclusiva, els 1.800 professionals extra que el govern ja ha aprovat contractar a partir de l'1 de setembre se sumarien 5.100 més en els 3 pròxims cursos, amb la qual cosa el reforç global sumaria prop de 7.000 nous especialistes. Aquí s'estan incloent professors per rebaixar el nombre d'alumnes per aula i també especialistes per atendre els alumnes amb més dificultats. A aquesta hora la negociació continua, s'han fet 2 grups de treball, un sobre salaris, l'altre sobre reforços. Els sindicats vaguistes continuen sense veure-ho clar.
2: I un últim directe que tenim en marxa a aquesta hora, vam d'anar a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi ha protesta per la polèmica decisió del Tribunal Constitucional de les darreres hores, que és que ha tombat la principal llei catalana per lluitar contra la pobresa energètica. En concret, ha tombat la part del text que impedeix que les empreses tallin la llum o el gas a les persones vulnerables. I l'argument, un cop més, és que això ho ha de regular l'Estat i no és competència autonòmica. Aquesta llei va ser aprovada al Parlament per unanimitat fa més de 10 anys. Ho havien impulsat diverses entitats que avui són les que han convocat aquesta concentració a davant aquest Palau de la Justícia. Allà hi ha en Pau Puig. Hola, Pau, bona tarda.
7: Hola, Joan, bona tarda. Una concentració convocada per Aliança contra la Pobresa Energètica, la PAH i l'Observatori d'ESC, entitats, com dèieu, promotores en aquell moment de la llei aprovada al Parlament l'any 2015 i que rebutgen a dia d'avui rotundament la decisió presa pel Tribunal Constitucional. Juanjo Ramón és portaveu de la PAH.
8: Intentar un pla de xoc, intentar recuperar d'alguna manera aquells drets que s'estan retallant a cop de sentència.
7: Sota el lema "Els drets no es tomben", els afectats i plataformes reclamen que el Departament de Drets Socials faci un pas endavant i s'assegui a negociar. Josep Babot és portaveu d'Aliança contra la Pobresa Energètica.
9: Necessitem un full de ruta urgent per afrontar aquest nou escenari i una resposta coordinada amb les entitats i administracions que formen part de la taula de pobresa energètica.
7: Han exigit també que les empreses energètiques assumeixin la seva part de corresponsabilitat.
2: Gràcies, Pau. I per cert, la defensa de Jonathan Andic ha contraatacat aquesta tarda presentant un recurs on demanen retirar totes les mesures cautelars contra ell, denunciant que les filtracions, la seva detenció, li ha provocat ja una condemna social. I, entre altres proves, la defensa revela per primera vegada la trucada del fill a emergències, on entre plors demanava ajuda perquè el pare, deia, acabava de caure per un barranc. Andrea Villòria.
10: La defensa denuncia en aquest escrit que la detenció del primogènit va ser, segons ells, innecessària i diuen que el tsunami informatiu que va provocar li ha generat una condemna social anticipada. El recurs, a més, rebat un a un els 7 indicis contra ell. Per exemple, les 3 visites de Jonathan Andic al lloc dels fets una setmana abans de la mort del pare. La defensa afirma que mai ho van negar i atribueixen les suposades contradiccions a una mera confusió semàntica. És literal. Entre els elements nous que porten hi ha, per exemple, la trucada que el fill va fer al 112 emergències, on entre llàgrimes demanava ajuda perquè deia que el seu pare havia caigut per un barranc i que enviessin urgent una ambulància. Per defensar la bona relació entre ells dos, aporten també la declaració de les seves germanes, d'un oncle o del president de Mango, que coincideixen que pare i fill s'estimaven i neguen el mòbil econòmic del suposat homicidi.
2: I acabem amb aquesta operació pionera. Cirurgians del Sant Joan de Déu i del Clínic han operat per primera vegada a tota Europa un fetus de 28 setmanes per col·locar-li els budells dins la panxa.
11: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
2: El doctor Eduard Gratacós, que explica els reptes que van haver d'afrontar els especialistes per salvar en Tiagos, com es diu el nadó, que ara té 2 mesos, que està perfectament, en una operació que també es va fer sense posar en risc la vida de la seva mare, la Camila.
12: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía. Inicialmente creímos que no lo íbamos a aceptar, pero que finaliza con mucha felicidad, con mucha alegría, teniéndolo a él acá ahora.
0: Tej, agradaria el balcó, com estàs?
13: Hola, Ana Puigvoltes. Queda avui començar amb la calor, jo també, com el carbó i com el bufill.
0: Home, avui tens que... has de tenir calors perquè tenim...
13: Home, està calent el fitxatge de Gordon.
0: Gordon.
13: Sí.
0: No? I Michel.
13: Sí.
0: Que se'n va.
13: Sí. Ja és oficial.
0: Com era previsible, no?
13: Era previsible, però ja és oficial. Michel deixa de ser entrenador del Girona. I suposo que si no, demà els propers dies coneixerem el destí. Ha sonat amb força l'Ajax els últims dies, a veure què en sap l'Àlex Luna. S'ha acomiadat Xavi Pascual aquest matí, o més aviat ha explicat els motius pels quals s'acomiadarà a final de temporada.
0: Se'n va a Dubai, no?
13: No ho ha desvelat. És a dir, se'n va... Sí. Ens ho porta explicant el Seixo fa dies, que té una oferta de Dubai...
0: Jo he escoltat el Seixo dir això.
13: Sí, té una oferta de Dubai de xifres que maregen al damunt de la taula i pagaran la seva clàusula de rescisió i se'n va a final de temporada. No ho ha volgut dir avui, ha volgut guardar... És habitual això, quan un surt bé d'un lloc no... Centrar-se en el comiat i anunciar més endavant on anirà. Ha de competir per una Lliga CB en uns play-offs amb el Barça encara, per tant, el destí no és oficial, però s'anirà a Dubai. I ja tenim Anthony Gordon a Barcelona.
0: Sí, què tal, és bo?
13: Ja tenim aquest noi nascut a Liverpool,
0: sí.
13: De 1,85 m, ros, una mica el germà lleig de Bradley Cooper.
0: Ah, sí?
13: Si li mires la... Sí, me'l recorda.
0: Sí.
13: Segons en quina foto.
0: Molt alt, sí, això és veritat.
13: I suposo que quan acabi de passar revisió mèdica estigui tot signat, s'havien de revisar els contractes, avui havent dinat i tot plegat, doncs, entre aquest vespre o demà el matí es farà oficial, perquè l'acord ja és total entre clubs, entre club i jugador, el Barça pagarà 70 fixos i 10 variables, i ocuparà, perquè ens entenguem, ve a fer la funció que ha fet Rashford aquest any, en el sentit damunt del terreny de joc, és a dir, en funció del seu rendiment serà més titular o menys. Però això no vol dir que vingui a fer de Lewandowski, que és el que ha marxat. És a dir, fer el que feia Rashford, més aviat a jugar de banda, tot i que també ha jugat molt pel mig a la Champions i ha fet molts gols, però el Barça encara el peix gros de l'antecentre encara l'ha de fitxar.
0: Això s'ha de fitxar. T'escoltem, doncs, a 8:45.
13: I avui ja són oficials, les marxes de Mapileón, d'una Batlle... Sí.
0: Ahir ja es va acabar tot.
13: El Barça femení
0: ja està.
13: Continua de comiats.
0: Gràcies, Teje. Fins ara. Antoni Suárez és el control de so. Són les 7 i...
13: 30. Just...
0: I 30. Són dos quarts d'avui. No hi veig avui la llum. D'aquest dijous 28 de maig. Joan, què ha de sonar?
2: Gracie Abrams.

0: Estem escoltant Hit the Wall, que és el darrer tema, la darrera cançó que ha publicat la nord-americana Gracie Abrams. És el primer tema, la primera cançó que coneixerem del seu nou àlbum, el tercer de la seva carrera, el primer que publica després de 2 anys sense nova música. I aquest nou àlbum de la Gracie Abrams es dirà Daughter from Hell, filla des de l'infern, que es publicarà el 17 de juliol. I atenció, perquè aquest nou àlbum vindrà acompanyat de nova gira, que primer farà pels Estats Units i després per Europa. L'ha anunciat avui, aquesta gira que començarà per París, després per Dublín, Glasgow, Londres, Amsterdam, Berlín, Estocolm, Milà. I les dues últimes dates per acabar aquesta gira són a Barcelona. 2 únics concerts a tot Espanya, al Palau Sant Jordi, 27 i 28 de juny de l'any que ve. I les entrades es podran comprar a partir del pròxim dimarts, a les 9 del matí, a les plataformes de sempre, Live Nation, Ticketmaster, El Corte Inglés. Però és veritat que igual hi ha molts que tenien moltes ganes que vingués Gracie Abrams i altres que diuen, escolta, no tinc ni idea de qui és aquesta noia.
1: És que jo ara estava una mica preocupada.
0: Estaves preocupada.
1: Ho hauria de saber?
0: No, no s'ha de saber tot en aquesta vida, Anna. Així que he pensat que avui pot ser una gran oportunitat perquè ja queda un any per aquest concert i les entrades encara no s'han posat a la venda, doncs us explico qui és, posem-ho algunes cançons i si us agrada, doncs us podeu comprar les entrades.
1: Víctor, tu saps qui és?
2: No sé qui és.
1: Ah, quina tranquil·litat. Doncs calla i escolta.
0: És fàcil. Vale. Vinga, va, som-hi.

0: Gracie Adams, de l'any 99, nascuda l'any 99, és una artista totalment centennial, que podria ser també una miqueta Nepo Baby, perquè, bueno, ella té contactes, ha de tenir contactes perquè la família estan ben connectats, perquè aquesta noia, Gracie Adams, és la filla d'un famosíssim director de cinema, J.J. Abrams, que és creador, per exemple, d'Alias... o també de Lost, de Perdidos.
1: Home, per favor, Lost Perdidos, la primer sèrie de la vida que em va enganxar.
0: Doncs mira, aquesta noia té gens d'aquest director del cinema perquè és el seu pare, bàsicament. Director, per exemple, de Star Trek, Star Wars, Missió Impossible, entre moltes altres produccions.
1: Clar, clar.
0: Però aquesta cançó que estem escoltant de la Gracie Adams, 21... forma part de l'extended play del primer de la Gracie, que és el que va publicar en plena pandèmia any 2020 i que es diu Minor. Aquí tothom la va descobrir. Com podeu escoltar, és aquella generació d'artistes que fan el que s'anomena bedroom pop, que és una mica pop escrit i creat des de l'habitació adolescent.
1: Això no ho havíeu dit del Harry Styles?
0: No, del Harry Styles no. Del Harris no, no seria del Harry Styles.
1: De qui? No,
0: hi ha molts altres artistes.
1: Algú ho havies dit.
2: Bedroom pop.
0: Sí.
2: Així com que coneguem, no sé.
0: Ara t'ho buscaré.
2: Que coneguem, que sí, molt conegut.
0: Hi ha el Rojo, per exemple, que és un dels que va treure amb la Rosalía. Seria l'exemple.
1: Calla, Anna.
0: És que tu escoltes aquesta cançó i t'imagines un adolescent creant-la allà perquè també parla, i el que, jo què sé, parla molt dels altibaixos emocionals que tenen els adolescents, les lletres són com un diari personal, que te'ls imagines ells escrivint a la seva habitació i elles...
1: No, és que m'està agradant, per
0: això. I també, doncs, molta guitarra acústica, molts pianos, moltes veus suaus. Per exemple, en aquesta altra que es diu I Miss You, I'm Sorry. És un estil que va seguint el seu segon projecte, que es deia This Is What It Feels Like.

0: Aquesta aquí ja tenia força popularitat, això estem parlant del 2021, sí. I tres anys després hi arriba el gran projecte de la Gracie Adams, un àlbum amb cara i ulls que es diu Good Riddance.
1: Jo veig a la peixera que estan ballant, és a dir, està agradant.
0: Sí, està agradant. Aquesta, a mi també. Aquesta cançó però... és molt bonica. Sí. I Know It Won't Work. Good Riddance, el primer àlbum de la Gracie Adams del 2023. I, de fet, amb aquest àlbum va ser la primera vegada que va venir a Barcelona. I ha vingut la Gracie Adams. Va fer dos concerts a la Sala Resmetàs a l'octubre del 2023. I també se la va conèixer encara més aquí perquè va fer de talonera de Taylor Swift als concerts de The Eras Tour. I al cap d'això, al cap d'un any d'això, que ja el 2024, arriba el seu segon àlbum. Aquesta seva cançó de la Gracie Adams és força coneguda, I Love You, I'm Sorry, d'aquest segon àlbum, que va presentar llavors en dos concerts a Madrid. Aquella gira no va venir a Barcelona, doncs ara sí. Per cert, aquest àlbum, que clar, s'han fet tan amigues amb la Taylor Swift que tenen una cançó juntes, de la Gracie Adams i ella. Ah, sí. Vols que l'escoltem?
1: Vinga.
0: Es diu As.

0: Doncs 4 anys després d'aquella primera visita a Barcelona, Gracie Adams tornarà a la capital catalana i en un gran estadi, al Palau Sant Jordi, en 2 concerts, 26 i 27, o 15 dies ara, 27 i 28 de juny de l'any que ve, què et sembla?
1: M'agrada, estic per pensar-m'ho.
0: Ara m'ha vingut el flash del Bedroom Pop.
1: Què?
0: Billie Eilish, per exemple,
1: clar,
0: va començar així.
1: Clar, Billie Eilish,
0: sí,
1: sabia.
0: Sí.
1: Sabia.
0: Estaves ben encaminada,
1: perquè tu
0: efectivament.
1: Perquè estava ben encaminada.
0: Sí, sí, sí.
1: Pedrals, et sona? Gracie Abrams?
2: No, gens ni mica, em sap greu.
1: T'ha agradat, no, no. Víctor?
3: M'ha agradat, sí.
1: Ens ha agradat.
3: M'ha agradat més unes altres coses.
0: És veritat que el concert és una mica per anar amb... Ja no, el flamisell ja no es porta. Has de portar el flash del mòbil, però és una mica així aquest concert.
1: El flamisell. Ara sí que m'has deixat... Ja sé que és el flamisell, però que diguis flamisell. No, perquè... El flamisell.
0: Sí, és flamisell,
2: el flamisell,
0: no?
2: És el riu, un riu que hi ha a la Vall Fosca.
0: No, ara he volgut anar molt de català correcte i no és
1: clar,
0: no és flamisell.
1: Clar, com es diu, flamisell?
2: Encenedor, encenedor.
0: És encenedor.
1: No, però també es diu, no?
2: Flamisell s'ha fet popular ara,
0: però no ho és,
2: però el flamisell,
0: no?
2: És un riu.
1: T'has arriscat
0: davant
1: molt
0: de Josep
1: amb el Pedrals.
0: Sí, clar. Home, és que no volia dir matxero davant seu.
1: El savi de les paraules.
2: Pots dir que vulguis.
1: Encenedor. 2 minuts, ja els heu escoltat, en Víctor, Clarés i en Josep Pedrals, avui a Parelles de Fet. Ara tornem.

0: Què va passar?
1: No, res, res. Estic fent una voreta de pedres i llavors estic movent pedres i les mitjanterro i tal. I llavors, bueno, és horrorós.
0: Perquè, clar, ahir vas quedar amb els nens, no?
1: Sí, me'ls vaig endur al poble. Dic, clar,
0: vas dir, ja no poden anar al col·le, ja vaga. No.
1: I jo tenia dia mig lliure, dic, per estar tot el dia amb els nens anem a treballar.
2: Clar. Si vols arreglar la meva terrassa algun dia,
0: jo
2: et convido, si vols... que la tinc feta merda.
1: Si em pagues el físio...
0: Escolta, Josep, els teus fills per això no estan, no, tocant-se l'activitat ja o no?
1: No, no, no, no, no.
0: Però tu vols parlar de selectivitat, avui?
1: El meu nebot fa la CL. El meu nebot fa la CL ara d'aquí, res, el més que ve.
0: I t'has volgut concentrar en selectivitat. Tu te'n records de la selectivitat?
2: Doncs ara estava pensant, dic, fa 20 anys que la vaig fer. És heavy, també, clar.
1: Sí, jo en fa més.
2: Ja. Sí, me'n recordo.
0: O sigui, el teu nebot, i què estàs? Esparverat? Preocupat?
1: No, em fa molta il·lusió, perquè com que hi he jugat tota la vida, se'm fa estrany que ja sigui una persona madura.
2: Clar.
1: I volia anar aquí, perquè aquí li diem la selectivitat, és a dir, que selecciona.
2: Sí.
1: Però Europa és coneguda com la maturitat o la matura.
0: Uh-huh.
1: És a dir, és el moment de madurar. És com el ritual de pas.
2: És un ritual, que abans era el servei militar, no?
1: Exacte. I llavors m'he fixat de què venia això de la selectivitat. És a dir, quan va començar això de la selectivitat? Perquè, com que sabeu, a mi m'agrada mirar doncs la conya tot d'on ve. I llavors he descobert que això va començar, atenció, a l'imperi dels Habsburgs, és a dir, a Àustria-Hongria, gràcies als jesuïtes. Ferdinand II va fer anar els jesuïtes a muntar tota una mena de currículum allà per la gent, a Viena i després a Graz, o sigui, principalment a Àustria, i quan van tenir muntat la seva ratio studiorum, diguéssim, se'ls va acudir que el que era important, potser, abans de la universitat, era que realment la penya demostrés que tenia el mínim coneixement de les matèries, no? I llavors van decidir muntar així com una cosa molt, molt teatral i això, però bé, uns exàmens. I a partir d'aquí, doncs es va dir l'examen de maduresa, que és molt bonic, no? Perquè, bé, llavors ho van millorar al segle XVIII i XIX, fins que al final ja va ser una cosa molt de...
0: I sempre la mateixa edat? Era aquesta edat?
1: Sí, d'entre els 17 i els 19, diguéssim. Sempre ha estat com una cosa molt de... això, de fer el pas cap a l'adultesa, no?
0: Clar.
1: I llavors he estat mirant... allò que...
0: Ho porta tot subratllat amb...
1: Sí. No, perquè llavors l'evolució va passar per moments estranys, com per exemple la Segona Guerra Mundial i la Primera Guerra Mundial, que hi va haver moments que ningú va fer la CL, diguéssim, no hi va haver exàmens de CL, i llavors hi ha una generació que després es va queixar perquè no va poder accedir a la universitat, bàsicament perquè no va tenir el ritual, el seu ritual de pas, diguéssim.
0: I no, com ho van solucionar?
1: Bueno, va ser un cristo raro. De fet, mon pare, per exemple, que havia anat a la Guerra Civil, va fer la universitat després, és a dir, va tenir d'això després. Però bueno, és curiós. I llavors m'he fixat, sobretot, en com es diuen els diversos llocs.
0: M'encanta.
1: Per exemple, a Alemanya...
2: Que divertit, a veure.
1: Que mola, eh? Sí, jo sempre faig camps semàntics. A Alemanya es diu Abitur.
2: Abitur.
0: Sí, vale.
1: Abitur, que ve del llatí abire, és a dir, marxar cap allà, no? I llavors Abiturus, que és el qui està a punt de marxar. O sigui, és
2: el que s'examina.
1: Que això és quasi bé com li diuen a Irlanda, que és el leaving. És el leaving. És la sortida.
0: A Irlanda,
1: no?
0: Li diuen leaving.
2: És literal, tal qual,
1: sí,
2: no?
1: Sí, el leaving. Sí. Però en alemany també, el que passa que, com que ho diuen en llatí, no sona tant.
2: Però el leaving és el que s'independitza, per exemple, també de casa.
1: Exacte.
2: Sí, ostres, que fort.
0: És a dir, aquests dies tenim el leaving.
1: Sí, llavors a Àustria se'n diu la matura o Reifeprüfung. Reifeprüfung és l'examen de maduresa, Prüfung és prova, i Reife és maduresa. Després en tinc un altre d'interessant.
0: Els idiomes i empedrades.
1: Bueno, a Itàlia li diuen la maturità, tal qual. A Hongria és Eretzegi Bisga, que Eretzegi és també la maduresa. És a dir, en realitat, a tot arreu es diu igual.
3: Menys aquí.
1: Sí. Per exemple, a la República Txeca li diuen Maturitni Skuska, a Eslovàquia Maturitna Skuska també, a Israel Bagrut, que vol dir també el pas de la maduresa, a Bulgària té un nom llarguíssim, però li acaben dient la Matu. I llavors, lo divertit, per exemple, a França és el Bacalaureat, que aquí ve de les antigues corones, perquè quan passaves de grau et posaven una corona de llorer i baies fresques del bosc. I Baca és baia i Laureate és llorer, per tant, Bacalaureat és el que porta baies i llorer.
0: Seria el més poètic, el que més t'agrada, segurament.
1: Però els francesos li acaben dient

0: El BAC. Que dius, hòstia...
1: Clar,
0: tio,
1: diuen, què fas al batxibac?
2: I no té a veure amb,
1: no?
2: La, amb la paraula batxillerat, també, sí o no?
0: No sé, saps que batxillerat, precisament, no he mirat d'on venia. És un error que, bueno, he comès un petit error. Després, ja he mirat més enllà d'Europa, perquè, clar, això és una cosa com molt europea.
2: Sí.
0: I a la Xina li diuen el gaokao. I es veu que és un examen xunguíssim.
3: M'ho imaginava, sí,
0: però
3: sí,
0: xunguíssim, i que, a més, si et copies, et poden caure 7 anys de presó, tio.
2: Què dius?
0: O sigui, és una cosa
1: presó.
0: Increïble. Sí, sí, sí, sí. Presó si et copies a la cel·le, tio.
1: I que deu estar absolutament controlat. Deu haver-hi,
0: sí, sí, sí,
1: no sé, 10 àrbitres.
3: És que jo crec que ja ni se'ls hi acut, no?
1: No,
3: ja copiar-se,
1: no,
3: tenen, no,
1: no
3: se'ls
1: no
3: hi passa pel
1: no
3: cap.
1: Clar.
0: Als Estats Units li diuen el SAT, que no sé ni què vol dir, però bueno. I després he mirat, i resulta que on és més moderno és aquí. La CELE, diguéssim, la selectivitat, va néixer a l'any 74.
1: Ah.
0: O sigui, és supermoderna, és de quan Franco es moria. I al principi li deien la ley Esteruelas, perquè era un ministre que es deia Esteruelas,
2: sí,
0: que va crear aquest examen perquè va veure que si no se'ls hi colava molta gent
1: ley
0: a la uni.
1: Esteruelas.
0: I llavors, com que tothom entrava a la uni, un cop havien acabat, va dir, no, hay que hacer una prueba para...
1: Seleccionar.
0: Para
3: I mira com ens ha sortit, que si ho hem filtrat tant, que és tan difícil entrar-hi.
0: Sí, sí, sí, sí. Però el gros és que, clar, aquí ve la selectivitat. És a dir,
1: clar,
0: no és un pas a la maduresa, sinó una selecció per a que no estén todos.
3: Clar,
0: saps?
3: Clar, clar, clar, clar.
0: Però és curiós. I llavors, bueno, després se li va dir la pau i ja...
1: I on més? On més? Ja estàs?
0: Bueno, n'hi ha més, n'hi ha... Al Japó també se'n fan, i a Corea se'n fan a tot arreu del món, eh? Vull dir... De fet, a Corea del Sud és un examen tan bèstia que també paren tot el país, els avions canvien... Bueno, la borsa es para per fer les proves...
3: I tu penses ben bé que és un pas a la maduresa, a la universitat, o què, o no?
0: No ho sé. No ho sé, però...
3: Però jo vull pensar que no, que encara érem una mica...
1: Jo no crec que érem gens madurs. No.
3: Gens però mica, jo crec que no.
0: Però el que trobo és que és bonic com a ritual de pas la festa. És a dir, el meu nebot, l'altre dia, és que em va enviar fotos i anava el tio fet un pingüino, saps?
1: Allò és un teatre, eh? Sí.
0: I vaig pensar, goita, jo quan vaig acabar cou...
3: Sí.
0: No vam fer cap festa, ni cap...
1: Ni graduació,
0: ni
1: vestit de princeses...
0: Clar. Ni ganes, també t'ho diré.
1: No, home,
0: de l'època del grunys.
1: El que s'hi fèiem era una farra descomunal.
0: Sí,
3: clar,
0: sí.
3: Clar.
0: Però ho trobo maco, també. És a dir, expressar-ho d'alguna manera,
1: sí,
0: no? Aquesta cosa de celebrar, amb els anys, cada cop li agafo més carins.
1: Sí,
3: perquè si no, al final no és com se't barregen els records, no? No, no saps com va començar una cosa, com va, no?
1: Tu,
3: com va acabar l'altra.
1: Tu, fins i que vas fer graduació.
2: Jo vaig fer graduació,
1: clar,
2: sí.
1: És que és una altra generació.
0: Sí, sí.
3: Jo vaig fer graduació quan vaig acabar la carrera, no abans, clar. Sí, quan
1: clar.
3: Vaig acabar
2: jo vaig fer graduació,
3: no?
2: De batxillerat i graduació de la carrera.
3: Jo la del batxillerat no me'n recordo ara mateix.
1: No.
2: I el Paso d'Equador, que també feien, també.
3: El Paso d'Equador, és veritat.
1: Tu i jo no fèiem batxillerat.
0: Sí. No fèiem cou.
1: Fèiem bupicou.
0: Curs d'orientació universitària.
1: Ja entrant ja al Pleistocè, anem a tirar la música d'en Pedrals.

0: Josep.
1: Fantàstic,
0: que has triat
1: el Gaudià
0: clàssic, el Gaudià Musiguitur.
1: Que és l'himne estudiantil per antonomàsia, diguéssim. A més, en aquesta versió del Salvador Brotons, que trobo que l'arranjament és preciós, i més com que és en Salvador Brotons, que viu aquí al costat, sempre fa més...
2: Quilòmetre zero.
1: I també perquè em fa molta gràcia, perquè és com un himne estudiantil i tal, que sembla que hagi de ser molt seriós, bueno, té aquest aire així, però que és una cançó que ve dels Goliards, és a dir, és una cançó dels estudiants que se n'havien anat de farra. I a més és Gaudià Musiguitur. Gaudim, doncs, jovenes d'un sumus, joves mentre ho som.
2: Clar, que no, bé,
1: és a dir,
2: que
1: aprofitem
2: xulo.
1: Aquesta joventut. Clar. I tal.
0: Ai, que bonic.
1: Que és, sí, que és com una manera de dir, visca la vida i tal, no? I llavors hi ha un moment que diu, vivat nostra brevis est... Bueno, és a dir, tot parla sobre la brevetat de la joventut i sobre prendre-s'ho tot amb alegria.
0: Mira, veus?
1: Inclús diu, viva't acadèmia i viva't professores.
0: Viva't acadèmia.
1: Ubi sunt cuiantenos in mundo fuere. On són els que abans eren? Pues un
0: és que aquesta secció, en Pedrals, la podries fer ara parlant amb llatí,
2: sí,
0: ho saps,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: O amb alemany, o a saber. Pedrals, fantàstic. Penso ara que selectivitat és som els menys originals i el pitjor nom. Estem d'acord,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, li hauríem de canviar el nom.
2: És el més avorrit, sí.
1: El
2: més romàntic, sí.
1: Sí.
0: Víctor, tu vols parlar d'una figura clau de l'imaginari col·lectiu?
2: A veure, parlarem avui del mascle...
0: El mascle,
2: ibèric. O del galà, és correcte en català?
1: Galant.
2: El galant clàssic, quan penseu en un galant, vosaltres en què penseu? Ara mateix, com aquells galants, us han recordat,
0: sí,
2: aquells galants,
0: home,
2: clàssics,
0: sí, de les pel·lis, no?
2: No?
0: De...
2: Sí. O com
0: de
2: eren.
0: De fa molts anys.
1: Sí. I a mi em venen aquelles imatges com cine americà dels anys 50.
0: A mi blanc i negre, gairebé.
2: Però quines aptituds hauria de tenir, per
0: masclistes,
2: exemple?
0: Masclistes, no?
2: Masclista, clar. Potser, però des del punt de vista positiu, que o sigui, seductor, no?
0: Ah,
2: interessant,
0: sí.
2: No sé.
0: Positiu, sí.
2: Clar.
1: Distant, amb una veu molt greu.
0: Sí, una mica...
2: Un galà...
0: No, una mica de lo que el viento se... De lo
2: clar,
0: que el viento
2: sí, clar.
0: De no, el Clark Gable, no?
2: Sabríeu dir galants, per exemple, d'aquí, així una mica més patris que a Catalunya? Jo crec que no hem tingut gaire premsa al cor, no?
0: Qui seria?
2: Però,
0: quin galant?
2: Però jo que sé, un Arturo Fernández, algo així, no?
0: Ah, home, clar.
1: Hòstia, sí. Arturo Fernández. Hòstia, deu ser mort, no, l'Arturo Fernández?
0: Val.
2: Sí, és ben mort. Doncs la qüestió és que... Bueno, no sé si explicar-te això del programa, sembla que
0: sí,
2: estigui fent promo.
0: Sí, no.
2: Però volia parlar d'això, de la crisi del mascle ibèric o del galant clàssic, perquè bàsicament ens hem adonat que, doncs, que aquesta figura ha desaparegut, o que com a mínim no tenim un equivalent, potser afortunadament, perquè representava moltes coses que ara no ens agraden, no? Com, per exemple, doncs, aquest carisma que potser doncs, tenia aquest paio, no? aquest tipus d'home, potser hem vist que era allò que diem ara mansplaining, no? En anglès, que,
0: sí,
2: doncs, allò
0: ja t'ho explico,
2: que només parlaven però no volien escoltar ningú, no? Aquests homes en els sopars i bueno, les pel·lícules potser fins i tot se'ls hi veu, no?
0: Asseguts, cames ben obertes,
2: exacte.
0: No? I aquí
2: estigui jo. Sí, només parlaven ells i les dones els escoltaven. Doncs això, sembla que, doncs, que el galant clàssic, el mascle ibèric, està en vies de desaparició i hi ha doncs, gent que s'hi està resistint. No sé si sabeu aquells gurus de YouTube. El Joan Déu està ben posat en això de... Que fan com vídeos recomanant a les ties com s'ha de seduir, com s'ha de lligar...
1: Sí, sí.
2: Bueno, que bàsicament són uns fatxes de merda, uns xavalets,
0: sí,
2: que són més tontos que... Además, són tots feíssimos. I van dient com han de seduir a les dones i tal. Bé, doncs, de tot això parlem en un programa que estrenarem aquest diumenge... Bueno, que es va estrenar el diumenge
0: que
2: passat.
0: Que com es diu?
2: Es diu Lo que pasó, pasó.
0: Mira.
3: ¿Está el galán clásico en apuros?
4: Galán es un hombre misógino, disfrazado, de buena educación y elegancia.
5: Yo creo que el problema es que ahora ya no hay palabra para definirlos.
6: De repente lo que veíamos como una elegancia a lo mejor era condescendencia.
7: Y no es por nada, los galanes también lloran.
0: Jan Boris.
1: A mi m'has fet pensar en aquella frase famosa de l'hombre blandengue.
2: El fari.
1: El que va con el carrito del súper, que dius, cony,
2: tio,
1: saps quin problema hi ha, no?
8: He detestat l'hombre blandengue. La mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. Porque es verdad, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio, porque además creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Al hombre blandengue le detesto, ese hombre de la bolsa, de la compra y... ¿Qué te voy a decir yo? El carrito del niño con el coche y venga no sé qué...
2: El Faris
0: era l'any 79,
2: increïble.
0: No?
2: Sí, sí, sí.
1: Imagina't.
2: Jo m'he hagut de veure tots aquests vídeos perquè jo he sigut redactor d'aquest programa. Clar, jo no estic gaire posat en el món de la premsa del cor, però bueno, ho he abordat des del punt de vista periodístic i participo com a col·laborador.
0: Espera, que hem de parar.
2: Vale. No,
0: que estem mirant el rellotge, que és aquell moment. Ara m'ho expliques. Això és a RTV, eh?
2: RTV, sí.
0: A la tele, no? Televisió espanyola.
2: A RTV Play, sí, la plataforma de televisió espanyola, això, exacte.
0: No marxeu, ja sabeu que teniu les nostres opcions. Quedeu-vos a les 8 aquí, a Cadena SER.
9: A la Cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
10: Celebrem aquest cap de setmana la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet. Veurem com la vida quotidiana del tèxtil i el ferrocarril marcaven el dia a dia, aquest any, amb l'inici de l'esport del segle XX com a temàtica, amb competicions esportives, atletisme, ciclisme, boxa, tot ambientat en aquell moment i coincidint amb la celebració dels 100 anys del camp de futbol. Amb la Fira gaudireu d'un conjunt d'espectacles d'època per a tots els públics, d'un mercat d'artesans, d'una mostra d'oficis tradicionals, de jocs tradicionals i d'exposicions. Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet. Feu un viatge en el temps.
11: Busques feina? Busques talent?
12: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
13: Informa't a gctplus.com.
14: A cap de setmana, d'una a dues del migdia, a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
9: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: la cadena SER, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Me han prohibido que salgamos esta noche.

0: La 10, eh? Qui està cantant, Pedrals? La reconeixes o no? L'hem citat, eh?
1: És el Faric.
2: És que està molt jove. No.
0: És Albertino Osborne.
2: És que és molt jove, aquí, Albertino.
0: Clar, sí. Jo perquè ho he vist al guió, no sé si l'hagués...
2: Aquesta cançó es diu Caballero de Verdad.
0: Caballero de Verdad.
2: Que encara ell s'atribueix a aquest terme quan fa, crec que un any, no volia ni reconèixer la paternitat del seu fill.
0: Vull dir
2: que,
0: gran tema.
2: Continua ja, en aquells anys.
0: És a dir, tu, Víctor, ara participes en aquest programa Lo que pasó, pasó,
2: Lo que
0: i parlareu
2: pasó.
0: De Mascle Ibèric.
2: Sí, cada setmana hi ha un capítol com central, és un programa que s'ha fet des de Sidecar Media, la productora que encapçala la Sílvia Abril, i llavors, a partir d'un tema doncs, que és una mica el fil conductor del programa, fem una mirada al passat i veiem si han canviat les coses cap a bé o cap a malament.
0: Clar, i tenir un arxiu espectacular.
2: Exacte.
0: Per treure tots els machos ibèricos de la tele.
2: Aprofitem l'arxiu de Televisió Espanyola, però, per exemple, aquest és un tema, però ja n'hi haurà més. I n'hi haurà, per exemple, doncs, la veu del poble o les dones i l'humor. Però, bueno, aquest diumenge parlarem d'això, del
0: mascle ibèric.
2: Està en crisi per exemple, doncs, tot allò del mascle ibèric o del galant com a home seductor, bàsicament, ara ho mirem amb la distància i era un home que era infidel, bàsicament, i que posava les banyes, fins i tot, per exemple, l'Arrañaga, com era? Carlos L'Arrañaga.
0: Carlos L'Arrañaga, però si tenia cara de bonàs, no?
2: Sí, bueno, que ell, per exemple, deia que era infidel per avorriment, o sigui, però i a més les dones deien que era un pillín, no? Sí, clar.
0: Ja, qui pillín, no?
2: Sí. I després hi havia aquesta mena d'expressió que eren homes que se vestien per los pies, que mai ho he entès, això, que, ¿sabes? Esto es un hombre que se viste por los pies.
0: No entenc. No
2: l'heu escoltat mai, això?
0: Sí, em sona, sí. Però vale. Literal no entenc.
2: Encara no ho hem trobat, tampoc això. Però, bueno, bàsicament, la qüestió és que ens serveix doncs, tota aquesta reflexió per veure que aquests tios, aquests mascles, aquests galants, per exemple, una particularitat positiva que se'ls atribuïa, que era el fet de lligar molt, de tenir com moltes, això, com molts
0: molt
2: afers,
0: èxit,
2: molt
0: no?
2: èxit. Ara, per exemple, veiem que en quant a les dones es continua doncs, fent a l'inrevés. I els tios joves, o sigui, els adolescents, per exemple, fan allò que diuen body counting, que d'això, per exemple, també hi parlem en el programa, que és bàsicament establir el valor d'una dona perquè són adolescents, al final, els que ho fan, tenint en compte el número d'homes amb qui han anat al llit.
0: Ah, el body counting.
2: Body counting, és a dir,
0: que
2: en aquest programa fem una mica... Digues?
0: Els homes que t'has tirat.
2: Els homes que t'has tirat, sí. És a dir, que aquesta...
0: El Pedrals està fent una cara.
2: Sí, sí. Bueno, això, la qüestió és que parlem d'això, que el mascle ibèric, el galant, l'home tradicional està en crisi, perquè al final era un home heteronormatiu, al final, no?, heterosexual, i parlem de si existiria doncs, un nou home, no?, si un nou galant, i jo vaig arribar com a una conclusió, després de parlar al programa hi participem el Boris Izaguirre,
0: sí.
2: La Paloma Barrientos, la Samantha Hudson i jo, vull dir, una barreja ben curiosa,
0: sí.
2: I potser pensava que un bon home o un bon nou galant podria ser un tio que es deixés d'admirar a si mateix, sí. I que comencés a pensar en els altres, no?
0: I llavors van posar
2: alguns exemples de gent coneguda, per exemple, no seria potser un gran exemple en tots els sentits, però que el Lamin Yamal doncs, traies la bandera palestina, no?, per exemple, en aquella rua, o per exemple el Borja Iglesias o l'Héctor Bellerín, que són futbolistes al final de primera divisió, doncs que s'hagin significat doncs, per causes feministes i per causes LGTBIQ+, que aquests homes dels qui parlàvem doncs, mai ho van fer. O sigui
0: però aquests serien els nous galants.
2: Bueno, galants. Jo crec que el de galant ja està més que destruïda, en aquesta paraula.
0: Sí, no. És que és el
3: que
0: està.
3: Una amiga meva deia que havia passat del macho alfa al macho alfalfa. I vaig trobar que era un joc de paraules preciós.
2: És maquíssim. Perquè,
3: no? Un vegetarià, vegà, aquelles coses. El macho alfa, el macho alfalfa.
2: Després hi ha uns nous homes que són aquells que són heterosexuals, que es pinten les ungles i es vesteixen de rosa i denuncien que riuen d'ells perquè ho passa molt malament. Vull dir, es volen apropiar de que tenen un micro i dir que els hi fan bullying. Mira, xaval, que ets...
0: Mira, xaval.
2: Que ara encara voldràs apropiar-te al nostre discurs. Bueno, en fi, que veieu el programa, que molarà molt.
0: Que el podrem veure a partir de diumenge,
2: els
0: no?
2: Els diumenges a les 8 a RTV. Bueno, a la plataforma,
0: pinta bé,
2: quan vulgueu.
0: Pinta molt bé,
2: sí.
0: Víctor.
2: Sí. Serà molt guai.
0: I l'Osborne, què? El portareu, no, eh?
2: Ah, l'Osborne és millor que no miri. Sí.
0: Pedrals.
3: Anna.
0: Que vagi molt bé, Víctor Fernández.
2: Moltes gràcies.
0: Un petó, sou els millors. Abraçada, fins un altre dijous.
3: Adéu.
0: 2 minuts i aquí un... un home... És galant. No, volia fer el joc de paraules... No, és Miquel
2: Nogué. Periodista.
0: Un gran periodista. Nogué. Que està moreníssim.
2: I em falta un altre, Joan Serra.
0: Que s'està posant vermell. Va... Dos ja minuts. Mira, Joan Serra, ja els tenim. Fins ara.
1: Al balcó.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
5: ¡Valorado!
4: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
5: Y otra. ¡Valorado!
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Tu verano realidad con Kanaki Viajes El Corte Inglés en Albania, Azores, con hasta 500 euros de descuento y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Kanak con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
7: Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
8: ¿Y este? ¿A qué se dedica?
7: Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
9: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: ¿Cómo viviremos? ¿Dónde viviremos? ¿Cuánto viviremos? Estas son las preguntas que definirán nuestro futuro. La cadena se reúne el 4 de junio a los líderes empresariales e institucionales que ya tienen las respuestas en Seremos, un encuentro para construir juntos el futuro. Seremos, construyendo el futuro. Organiza la cadena SER con el impulso de Moeve. Este futuro tiene futuro y Johnson & Johnson, transformando el futuro de la medicina, redefiniendo el cuidado de la salud.
11: ¿Molestos ruidos que no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin Noche con Escolcia relaja tus oídos para que duermas mejor. Sonofin Noche.
12: Tiri, tiri, tiri.
13: ¿Eres seguidor de esta cadena?
14: Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 8:08, se'ns acumula feina a l'Oasi Polític amb en Joan Serra, cap d'informatius de CIRC Catalunya. Com està, Joan?
1: Bon vespre.
0: Miquel Noguer, director del País de Catalunya. Miquel, bé, com ho portes?
2: Vespre. Aquí estem.
0: Anem
1: molta
0: ja,
1: feina,
0: anem a la directa,
1: feina,
0: anem a la directa. El president Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés.
3: Sí, ho ha explicat literalment per informar sobre la situació política relacionada amb les últimes investigacions judicials conegudes. El que expliquen fonts de Moncloa és que aquesta compareixença ha de produir-se després del Consell Europeu, és el 19 de juny, i també un cop Zapatero declari davant l'Audiència Nacional que això és els dies 17 i 18 de juny. Per tant, ja ens n'anem a la setmana del 22 de juny, que seria justament abans també del Comitè Federal del PSOE, que és el 27 de juny. Avui justament ha arrencat el judici contra el germà de Pedro Sánchez, contra David Sánchez, que s'asseu al banc dels acusats per haver obtingut presumptament un lloc de feina fet a mida, diu a la justícia, a la Diputació de Badajoz, que estava governada pel PSOE, i se l'acusa de delicte de prevaricació i tràfic d'influències en la seva contractació. Avui hem escoltat també les primeres paraules del president de la Generalitat, de Salvador Illa, després de conèixer que l'Audiència Nacional demanava al PSOE que entregui tota la informació de la campanya del PSC, de Salvador Illa, a les darreres eleccions al Parlament, les que van acabar amb la seva victòria.
4: Si algú es pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs. Perquè la nostra força no és estar a les institucions, són els nostres valors.
3: Recordem que ja fa uns dies va defensar fermament la figura de l'expresident Zapatero i aquest matí en una conferència a Barcelona ha dit això al president de la Generalitat. Diu ella que els socialistes no són ingenus i que sap distingir entre casualitat i coincidència.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. Que ningú es confongui amb això.
3: I l'oposició demana explicacions i transparència als socialistes catalans, ho han fet des de Junts, també des del PP. Tots dos partits volen que el president comparegui al Parlament per explicar-se.
5: Aquí habitualment alguns juguen a fer veure que la mà esquerra no sap què fa la mà dreta. I a la pràctica, la mà esquerra i la mà dreta formen part del mateix cos.
6: Si el jutge ha demanat aquesta documentació és perquè té alguna sospita i per tant veurem si està fonamentat o no està fonamentat. Em sembla que la situació, insisteixo, és d'una gravetat extrema.
3: Això deia en Josep Maria Cruzet, Santi Rodríguez, tots dos en una entrevista al Cafè d'Idees.
0: Què hem d'esperar de la compareixença de Sánchez demà?
3: I també les diferències amb el que va dir
0: sí, perquè
3: ja
0: va dir que
3: Roma,
0: que no hi havia motius per l'avançament electoral.
7: No, jo crec que estan convençuts de que no hi ha motius per l'avançament electoral i ells ho estan repetint i volen defensar així i no crec que hi hagi un canvi almenys si no hi ha, és a dir, si no hi ha novetats gravíssimes, per entendre'ns, no, jo tampoc espero cap canvi.
0: Cada hora pot passar qualsevol cosa, això
7: també
0: tenim.
7: És a dir, aquí, en aquests moments, el que està passant és que el Partit Socialista està digerint multitud de fronts que se li estan obrint, i clar, quan parlem de la compareixença de Pedro Sánchez, quin dia de juny serà exactament, doncs les coses que poden arribar a passar d'aquí a que aquesta compareixença es produeixi, doncs són incalculables, m'atreviria a dir, no? Però sí que hi ha una creixent pressió dels socis d'investidura, sobretot perquè es donin explicacions i que siguin explicacions creïbles. Per què? Perquè en casos anteriors hem vist els d'Avalos i de Cerdán, que es van a fer aquelles auditories internes a la feina que s'havia fet des del Ministeri de Transports, no? I es va voler tancar molt ràpidament qualsevol sospita sobre pagaments irregulars, sobre comissions, etc. Però també es va veure doncs, que s'havien... No és que s'havien escapat coses de pagaments irregulars des del Ministeri, però sí que s'ha vist clarament que hi havia altres coses que s'havien d'investigar dins del PSOE, això no va sortir, i per tant ara ja no n'hi ha prou, diguem-ne, amb unes explicacions genèriques, cal baixar més al detall. Això encara no s'ha produït, i aquí és on podríem tenir alguna novetat demà, i si no, perquè si no, si això no passa, doncs sí que jo crec que els socis, sobretot que és el PNB, que ja ho ha fet, i Junts i Esquerra Republicana amb més claredat, doncs aniran tirant cada vegada més cap a un discurs de no tant convocar eleccions com que es faci algun tipus de moviment. Quin moviment podria ser? Per exemple, n'hi ha un altre que es podria fer, que és la qüestió de confiança. És que Pedro Sánchez posés, diguem-ne, a consideració del Congrés dels Diputats si el seu govern té o no confiança per poder continuar, no? No dic que ho hagi de fer, però és una eina constitucional que està prevista i que és, a més, entre cometes, constructiva en el sentit de dir, senyors, senyores, tinc prou suports per continuar governant aquest any que queda de legislatura.
3: Escoltem, si et sembla, els socis, ara que el Miquel el citava, i així podem seguir amb en Joan, a Gabriel Rufián i també des del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban.
1: Lo que corresponde, y eso es lo que le está diciendo el Partido Nacionalista Vasco, es que este año sea el de la disolución de las cámaras. A él le corresponde realizarlo.
2: Resistir, convendría que gobernaran. No sé, yo creo que la gente merece algo mucho mejor. Va empezar una izquierda que no de vergüenza.
8: Tres idees ràpides. Una, l'eina de la qüestió de confiança. Si anéssim ara uns mesos enrere, qui la demanava era Junts, i qui no la va voler aplicar en aquell moment és Pedro Sánchez. Ara les circumstàncies han canviat, no? Segona idea, jo crec que després de tot el que ha passat, les explicacions més detallades són imprescindibles, perquè ja no és que li demanin aquells socis que puguin estar un punt més distanciats, sinó que li demanen fins i tot aquells socis, com Esquerra Republicana, que no només tenen acords signats amb el PSC i que volen que hi hagi un recorregut de legislatura perquè es puguin desplegar, sinó els que són fins i tot més propers ideològicament. Perquè és veritat que Junts i PNB doncs, tenen una certa distància i històricament aquests espais polítics han jugat també amb la dreta conservadora, ara ho estan fent amb el PSOE, però en canvi en altres partits, que també demanen explicacions d'una manera molt clara. I tercera idea senzilla. El que salva ara mateix a Pedro Sánchez és que no hi ha una majoria alternativa articulable en forma de moció de censura. És a dir, que el PP està tan enganxat de bracet a Vox, que això genera anticossos fins i tot en espais polítics com els del PNB i Junts.
3: I ara que parlem que a finals de juny hi ha aquest comitè federal, dins del PSOE pot anar-se tensant la situació, i Page, que sempre és habitual o tradicionalment llança missatges més en contra de Pedro Sánchez, sí que ha demanat ja eleccions. Avui hem escoltat, però, Salvador Illa, molt defensant fermament el PSOE, a Zapatero. La maroteca pot anar pesant també dins del Partit Socialista conforme avancin els dies?
8: A mi em sembla que el moviment d'Illa avui no és qualsevol. És un moviment en una situació molt complexa per a Pedro Sánchez i per al PSOE, de dir, jo sóc al teu costat i jo poso la mà al foc per tu i jo t'ajudaré a creuar el riu en aquest moment tan complicat, no?, en què la corrent es tira tantíssim.
0: I amb moltes mans posades al foc, eh?
8: Sí, i després una altra qüestió. El pròxim comitè federal del PSOE no serà senzill per a Pedro Sánchez. És veritat que fins ara ha tingut el partit molt controlat i que la veu discordant era Page, però ha arribat un moment en què la situació al PSOE és molt complexa. És molt complexa perquè l'últim moviment judicial indica que allà hi van haver moviments capitanejats per Cerdán en un moment en què Cerdán encara tenia la confiança de Pedro Sánchez, però que pretenien, pel que hem intuït en els moviments judicials que hi ha hagut, que segurament Cerdán el que pretenia era posar un tallafoc perquè veia venir el que li venia després d'Ábalos i Koldo. No? Per tant, eren uns moviments molt pensats per Cerdán, però que estava executant en aquell moment la persona de més confiança que tenia Pedro Sánchez del PSOE.
7: Sí, el que preguntaves sobre el paper, en aquest cas el que ha dit Salvador Illa, el paper del PSC, és a dir, jo crec que no podem oblidar d'on venen tant el PSC com Sánchez, és a dir, Sánchez d'alguna manera salva el PSC en moments molt negres de la seva història, quan era, no diré que irrellevant, però que tenia un poder institucional baixíssim i que havia caigut a cotes de popularitat i de suport electoral baixíssimes, i al revés, Pedro Sánchez aconsegueix el suport del PSC des de molt el primer moment de presentar-se, quan ningú donava un euro per ell, per entendre'ns, sempre va tenir el PSC al costat. Per tant, han unit la seva unitat en el destí, per entendre'ns, no? I per tant, ara crec que tampoc seria creïble per cap dels dos que, diguéssim, es distanciessin o es divorciessin, perquè han anat junts, han anat de bracet. I el que crec que el PSC sap molt, que clar, té molt clar, és que els diners de la seva campanya electoral no van servir per finançar activitats o presumptes activitats irregulars del PSOE. El jutge vol investigar-ho, vol mirar doncs, si efectivament va ser així, si els diners que van anar a parar en aquell portal web que es diu Crònica Libre, doncs, si eren per pagar anuncis electorals o si eren per una altra cosa. Crec que el PSC té molt clar que això no va ser així i, per tant, poden anar tirant i, sobretot, reivindicant l'obra de govern de Pedro Sánchez i també, que sembla que faci molts dies, però en fa dos, de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: En fa dos, és que clar. És que no sé si la societat pot estar assimilant tot el que està passant. S'eclipsen molts altres temes que també tenim preparats. Clar, estem a un any de les eleccions municipals. Aquest dissabte Junts per Catalunya celebra una convenció municipalista amb tots els alcaldes i regidors del partit amb la idea de fixar objectius i línies estratègiques de la campanya.
3: Sí, recordem que a Barcelona Junts ara mateix és l'únic partit sense candidat definit ja, i per decidir-lo hi haurà primàries. Jordi Martí, que és el líder del partit a Barcelona, li ha sortit una competidora després que es retirés Josep Rius. És la diputada del Congrés i periodista Pilar Calvo, que s'erigeix com a candidat amb més afinitat a Puigdemont per fer-li la competència a Martí, que representa més una línia més de tradició convergent, que de fet ha sigut la mà dreta de Xavier Trias durant molts anys. I altres que estan acabant de decidir si es postulen també, per exemple, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas o la diputada Glòria Freixa. No és fàcil que tots puguin acabar-se sumant a aquestes primàries. Recordem que per postular-se necessiten obtenir els avals del 20% dels cens d'afiliats de Junts a Barcelona. No sé quina particularitat creieu que pot tenir la campanya de les municipals a Barcelona respecte, o a l'àrea metropolitana respecte a la resta de Catalunya. Com veieu la batalla per les municipals a la capital catalana?
8: A veure, Barcelona sempre marca quin és el balanç que acaben fent tots els partits a escala catalana, per molt que hi ha moltes batalles que són diferents, no? Però Barcelona sempre marca. I jo crec que aquí, ara que treies el tema de Junts, Junts té un problema molt gros. Per què? Perquè va guanyar les últimes eleccions amb Trias. El resultat clarament serà pitjor, perquè arribar a la victòria electoral ara mateix no està a l'abast de Junts, i tot aquest procés de tria del candidat denota fins a quin punt doncs comença a suporar doncs certes actituds dins del partit, doncs que ja no són tant d'un tancament de files en Puigdemont, sinó que hi ha doncs gent del món municipal que aixeca la mà i diu: i quin és el nostre projecte d'aquí endavant? A Barcelona és particularment clar, perquè hi ha una batalla per la candidatura, però en la lectura de les pròximes municipals, dels resultats electorals, passarà molt també el que passi a Barcelona i a l'àrea metropolitana. I aquí jo crec que particularment el PSC doncs està més ben situat en aquest sprint final, que queda un any, no?, fins a les municipals, perquè té la bandera del govern de Barcelona i també doncs una presència a l'àrea metropolitana molt, molt important. I segurament la segona força que està més ben situada mateix és Esquerra Republicana. Almenys això ho apunten les enquestes.
0: Que falta molt, Miquel? Jo t'he vist cara de... Un moment, falta molt encara.
7: No, falta molt, però sí que fa uns dies un dirigent de Junts em deia: bé, hem de decidir qui enviem a perdre. Que pot semblar molt derrotista i molt catastrofista, però els partits polítics...
0: Per això hi ha qui s'ha baixat del barco.
7: Bueno, no, però vull dir que els partits polítics d'ordre, i Junts en el fons n'és un, perquè encara alguna cosa conserva, diguem-ne, del que era Convergència i Unió, també saben que això de Barcelona és una batalla a llarg termini. A Trias va trigar 3 eleccions a ser alcalde, però se'n va sortir finalment. Per tant, han de decidir si volen plantar una llavor, diguem-ne, per d'aquí a 4 anys... Imagineu-vos, si falta molt per d'aquí un any, imagineu-vos si s'estic parlant allà a llarg termini en la política de l'any 2026, diguem-ne, que tot va molt ràpid. Però hem de decidir si volen un candidat que pugui aguantar 4 anys a l'oposició, fer-se gran i vés a saber si després això...
8: Que és el que ha intentat Esquerra amb Elisenda Alemany.
7: Exactament. O bé un candidat o candidata, doncs, per sortir del pas ara, intentar salvar els mobles o el que es pugui, no? Entre comptes no fer el ridícul, per entendre'ns, perquè saben que ho tenen molt difícil, que en aquest moment els socialistes estan forts a Barcelona, que no tenen un projecte alternatiu clar, i això és el que han de decidir una mica. Ara, jo sí que veig en aquest moviment de Pilar Calvo, sí que veig realment un tancament de files, entre cometes, de diferents famílies del partit, que pensen que pot ser una candidata que pugui plantar batalla. No diré que amb garanties de guanyar, però sí amb una certa garantia de fer un resultat que serà, com diria el Joan, pitjor segur que el de Xavier Trias, però que no sigui, diguem-ne, catastròfic, que és el que no es podrien permetre.
3: És molt interessant, els oients, si volen entrar a cercatalunya.cat, perquè diferents companys d'aquesta redacció han fet diferents reportatges per parlar dels temes que seran centrals en aquestes pròximes municipals, agafant una ciutat per parlar d'un dels temes. Per exemple, doncs, mobilitat, turisme, habitatge, immigració, la inseguretat, la percepció de la inseguretat, també com relacionar-se amb l'extrema dreta, principalment amb Aliança Catalana, a través de Barcelona, però també de Figueres, de Manresa, de Mataró, de Tarragona o de Lleida. No sé com vosaltres, marxant de Barcelona, quins temes són els que segurament s'entraran, perquè s'ha parlat molt de la seguretat, de la percepció de la seguretat i d'aquesta relació que molts alcaldes hauran de tenir amb uns possibles bons resultats de partits d'extrema dreta com Aliança Catalana, especialment.
8: Sí, en el corredor més interior de Catalunya hi hauran debats que estaran entrellaçats, però que si voleu teniu un denominador comú, que és la irrupció o el pes que pugui tenir l'extrema dreta, no? Particularment d'Aliança Catalana. Aquest serà un dels temes sobre els quals gravitarà aquestes pròximes eleccions municipals. I d'aquí, si vols, se n'enllacen altres temes, com l'irrupció o l'afiançament de debats com el de la seguretat, i fins i tot d'una manera vinculada, tot i que s'ha de separar, també el debat de la gestió de la immigració. I aquí, ho explicàvem en aquesta casa també, doncs no només hi ha un recol·locament o una voluntat de combatre contra aquesta extrema dreta que irromp dels partits més aviat conservadors, que han endurit un cert discurs, per exemple, en matèria de seguretat, sinó que l'esquerra també s'està recol·locant. Per exemple, aquí vam explicar fins a quin punt Esquerra Republicana doncs, estava fent formació als seus càrrecs locals per doncs, actualitzar aquest discurs, sent conscient que l'electorat doncs, també ha percebut una sèrie de problemes a les seves ciutats que s'han d'atendre d'alguna manera, no?
7: Quan es parla de, és a dir, de serà si l'extrema dreta de si se dona més o menys força, jo ho baixaria a dos conceptes bastant concrets que crec que marcaran i que dividiran una mica Catalunya en dos i que són difícils d'anomenar perquè són gravíssims. És a dir, un serà la islamofòbia directament, és a dir, hi haurà una Catalunya, la Catalunya interior, que debatrà sobre immigració musulmana sí, immigració musulmana no. I serà així de cru. Serà així de cru. Ho podran adornar més o menys amb les seves paraules, però s'estarà parlant d'això. I en una zona més urbana de Barcelona, que serà també molt centrada en la immigració llatina i la relació que fan alguns partits d'immigració llatina amb bandes llatines, diguem-ne, delinqüencials. I aquí es pararà molt. Ja se n'està parlant molt a l'àrea metropolitana de Barcelona. I aquest debat suporarà per moltes bandes, ja et dic, s'adorni d'una manera o d'una altra, serà així. I crec que, lamentablement, això és el que marcarà tota la campanya electoral, i potser a Barcelona crec que hi haurà un element extra de, entre cometes, ens han robat la ciutat i veiem com recuperem la seva identitat. Quan dic ens han robat la ciutat, serà culpar, diguem-ne, els expats, també un altre cop els immigrants, no?
8: I dues d'aquestes carpetes que explicàvem en aquesta sèrie, que és el binomi turisme
7: i
8: habitatge.
7: I el turisme.
0: Clar,
7: turisme,
0: per sota hi ha l'habitatge.
8: Turisme-habitatge, que lliga amb el que deia en Miquel, no? D'aquesta sensació d'haver perdut el govern de la ciutat.
7: Però l'Esquerra Republicana està fent aquesta campanya a Barcelona de manera molt, molt clara, no? És a dir, ens han robat el concepte de ciutat que nosaltres teníem, de les botigues, etc, el que fos, no?
0: Que els hi hem cedit, també, es diu.
7: També penso que no entren massa a la base, perquè, no sé, molta gent es queixa, no?, que s'han tancat la merceria del barri, l'han tancada.
0: Però tu hi anaves?
7: Ningú es fa la pregunta de quina és l'última vegada que vam canviar un botó de la camisa i vam anar a la merceria a comprar-lo, no? I no vam canviar la camisa directament, que és el que es fa més ara, no? Llavors ens quedem en aquests debats escumosos, no? Però és que em temo que aquesta serà la campanya electoral que ens ve.
0: Aquesta serà la campanya. Un, tres minuts
3: encara que sigui,
0: perquè, com dèiem, tant soroll ha eclipsat temes com aquesta protesta que hi ha, Joan.
3: Sí, hi ha hagut una protesta aquesta tarda en la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després de la nova decisió del Constitucional que ha tombat la principal llei catalana per lluitar contra la pobresa energètica, en concret la part del text que impedeix que les empreses tallin la llum o el gas a persones vulnerables. L'argument del Tribunal és que això ho ha de regular l'Estat. Aquesta llei va ser aprovada al Parlament per unanimitat després que ho impulsessin diverses entitats que avui han convocat aquesta concentració. Per exemple, Josep Babot, de l'Aliança contra la Pobresa Energètica.
9: Necessitem un full de ruta urgent per afrontar aquest nou escenari i una resposta coordinada amb les entitats i administracions que formen part de la taula de pobresa energètica.
3: Els càlculs diuen que s'ha evitat 200.000 talls de llum amb aquesta llei i això no vol dir que ara es comenci a tallar la llum de totes aquestes persones perquè es manté un escut social, les bonificacions extraordinàries via decret estan vigents fins al 31 de desembre amb una prohibició explícita d'aquests talls, però si aquest decret no es renova, llavors sí que s'entra un escenari incert. Fons d'Endesa, a més, diuen que l'empresa no prendrà cap mesura immediata. Però és veritat, i així fem el comentari ràpid, però...
0: Aquestes preguntes d'en Joan, que en un minut heu
3: no,
0: de contestar.
3: No, però ho comentàvem abans amb en Joan a la redacció. Que
8: és que això es pot sintetitzar amb una idea.
3: Hi ha un consens fa temps de que no es pot tallar la llum a les famílies vulnerables, fins i tot a les pròpies empreses. És una cosa que hi ha un consens de fa molt temps i que això està blindat, encara que passin decisions judicials com aquestes.
8: Jo crec que entre les grans formacions s'ha superat fins i tot distàncies ideològiques i que hi ha aquest consens. Mm. És a dir, que hi ha un punt de dir, fins aquí hem de fer alguna cosa perquè aquests talls de subministrament a famílies vulnerables no succeeixin. I, per tant, això hauria de condicionar també les decisions de com es blinda aquesta situació més enllà del 31 de desembre, per molt que hi hagi un debat competencial.
7: Jo aquí discrepo i soc bastant més pessimista.
0: Sí.
7: Penso que s'ha abandonat el debat de la pobresa energètica. No s'hagi abandonat, però és que ha baixat, diguem-ne, en l'agenda d'actualitat i en l'agenda, diguem-ne, de prioritats dels partits. Per exemple, doncs, quan a Catalunya caduca la qüestió dels comptadors socials, no? que s'estaven instal·lant amb comptagotes, però que s'estaven instal·lant, doncs no s'aprova cap alternativa a això, dient que ja hi ha precisament el decret estatal. I si aquest decret estatal vens el 31 de desembre, qui ens garanteix que l'1 de gener n'hi hagi un altre en vigor? Sobretot veient, per exemple, el que ha passat amb els lloguers.
0: El que està clar és que n'estarem atents, i més amb el pessimisme d'en Miquel Noguer, se n'ha d'estar atents.
3: O el realisme.
7: Potser no m'equivoqui.
0: Gràcies per l'oasi, bé, l'agradaria.
10: El balcó. 5, 6, 7, 8. Valorado.
11: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
10: en España.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
13: Sí.
12: Ponga el PIN.
13: No, póngalo usted, 4504.
14: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
15: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
16: En cada partido jugamos todos con el 3x2 en todos los cafés Lord. Comprando 3, uno te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de junio.
15: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
17: Mira, esto es una brisa y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
18: Pues eso, necesito encontrar un coche que me siga el ritmo.
19: Entendido. Necesitas algo que funcione entre semana, espacioso para escapadas, tecnológico y que conecte contigo. Juan, cada día vuelves con la misma pregunta y la respuesta es la misma.
20: Skoda Karoq, el SUV que responde a todos tus planes. Llévatelo desde 25.700 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
10: La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Ciutadans de Catalunya, ja el tenim aquí. Havent dinat aterrat Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça per la propera temporada, que encara no és oficial, però que ja està tancat i que aquesta tarda ha passat la revisió mèdica. Aquesta tarda també s'ha fet oficial que Michel Sánchez deixa de ser l'entrenador del Girona. El tècnic el va tornar a la màxima categoria del futbol estatal, el tècnic que el va fer tocar el cel classificant-lo per la Champions, el tècnic que no l'ha pogut salvar aquesta temporada, tanca un cicle amb moltes més llums que ombres al capdavant del club gironí. De seguida hi serem, igual que també de seguida escoltarem Xavi Pascual, l'entrenador del Barça de bàsquet, que avui ha donat explicacions, les que ha pogut o les que ha volgut, de per què pagar la seva clàusula a final de temporada. Tot això és el més destacat d'aquest dimecres 27 de maig, en què el Toni Suárez segueix el control tècnic.

0: dient que s'han seguit fent oficials comiats al Barça femení. Aquest matí el dona Batlle i a la tarda el de Mapi León. Després de 9 temporades i 27 títols amb la samarreta blaugrana, més de 300 partits, s'ha acomiadat amb un missatge a les xarxes del Barça, amb el principi i el final en català.
1: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
0: I en què entre agraïments a família, staff, companyes, afició, ha recalcat a la funció social que ha tingut aquesta etapa gloriosa del Barça femení i ha fet servir una expressió que ja ens va regalar ahir Alexia.
1: Sentir que hemos ayudado a que el fútbol femenino crezca y abrir camino para muchas niñas que hoy sueñen con jugar este deporte. Y eso es mérito nuestro, pero también vuestro, por supuesto. Solo me queda daros las gracias por todo vuestro apoyo y por animarnos en cada paso del camino. Hay recuerdos que se me quedarán para siempre, pero sobre todo nunca olvidaré la sensación de sentirnos acompañadas allá donde jugáramos. Hoy me toca cerrar la mejor etapa de mi vida y aunque es difícil, me voy con el corazón lleno. Orgullosa de todo lo que hemos vivido juntas y agradecida por haber formado parte de esta gran familia.
0: Un altre que se'n va amb el cor ple, igual que ahir Alexia Putellas, van viure els seus últims minuts com a jugadora del Barça en directe a la graderia del balcó i avui la seleccionadora espanyola Sònia Bermúdez, que ha donat la convocatòria pels partits de la propera setmana, li ha dedicat aquestes paraules.
2: Hablar d'Alexia és hablar d'una futbolista que no solo ha ganado títulos, sino que ha redefinido lo que significa competir y liderar en el fútbol mundial. Su despedida en el Barça no marca un final, sino que cierra una etapa que ya es historia de nuestro deporte. Alexia se va habiendo dado todo con una exigencia máxima durante más de una década. Este estándar es precisamente el legado que deja. Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Algo más que talento, una mentalidad que transforma equipos. Para mí y para nosotros, se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, y eso en el deporte de élite es algo reservado solamente para las grandes leyendas. Lo más importante es que su impacto no se queda en los trofeos. Yo creo que va a hacer creer al resto de jugadoras que pueden llegar a lo que consideren. Alexia no se va, nos deja en España una forma única de entender el fútbol.
0: És la lloa de la seleccionadora en el moment de donar una convocatòria. Pol Riera, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Una altra vegada amb molta presència de jugadores blaugrana.
3: Així és, ja coneixem la llista de les convocades per jugar els dos partits de classificació pel Mundial de 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Sònia Bermúdez recupera Aitana Bonmatí en una llista amb presència d'11 jugadores del Barça convocades per la seleccionadora espanyola. A banda d'Aitana també hi són Cata Coy, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Botellas, Claudia Pina i Ona Batlle. A més de les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández. La seleccionadora Sònia Bermúdez, a més dels elogis que hem sentit cap a Alexia i celebrar també la tornada d'Aitana, ha confirmat en un lapsus inesperat la sortida de Misa Rodríguez del Real Madrid.
4: Bueno, en el caso de Misa, desde que vino con nosotros a nivel de entrenamientos, a nivel de todo, ha estado espectacular. Al final en los clubes es una jugadora que también bueno, pues, no va a continuar en el Real Madrid y bueno, pues las decisiones que se tomen al final de temporada son de forma personal y bueno, pues, si el míster consideró que no jugase, pues es su decisión.
3: Espanya juga les seves opcions directes en els dos darrers partits de classificació contra Anglaterra el 5 de juny i contra Islàndia el 9 de juny.
0: Estarem pendents també d'aquests partits. Avui ha donat la convocatòria Sònia Bermúdez a Madrid, a la capital de l'Estat. Segueix la campanya electoral a les eleccions del Club Blanc del proper diumenge, no aquest, el següent, el 7 de juny. Ja en videm, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Avui no hi havia actes, però sí que Enrique Riquelme ha fet un comunicat carregant sobre unes paraules d'ahir de Florentino Pérez.
5: Exacte, com bé dius, continua la campanya de retrets entre els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Ahir tots dos van presentar candidatura, Riquelme ho va fer pel matí, hores més tard ho va fer Florentino, que va defensar la seva gestió i va atacar directament a l'oposició.
6: Y ahora que ya hay candidato alternativo, lo entendemos todo. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en aquella junta directiva, los mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, robaron la soberanía de los socios. Ahora se presentan los hijos, los cuñados e incluso los directivos que no tienen el más mínimo pudor presentarse ante ustedes después de aquello. No vienen a servir al Real Madrid. Vienen a servirse del Real Madrid.
5: A la candidatura de Riquelme no han sentat gens bé aquestes paraules i ho qualifiquen d'atacs directes. És per això que aquest migdia el propi Riquelme ha emès un comunicat oficial carregant contra Florentino, el candidat a la presidència, defensa que el Madrid mereix molt més que soroll, mentides i campanyes de difamació i conclou que Florentino Pérez i el seu entorn han optat per la desqualificació personal i l'atenció. D'altra banda, Riquelme continua desafiant a un debat televisiu cara a cara a Florentino, de moment sense resposta.
0: Doncs seguirem pendents d'una campanya electoral que va arrencar forta ahir. Avui, sense actes, ja s'han respost també aquesta vegada per escrit i veurem com continua. En futbol, per això, tenim ja també un ull posat en el Mundial. Una de les grans sorpreses de les convocatòries que hem anat coneixent va ser la inclusió de Neymar amb el Brasil. I avui, Pol, compta perquè no s'ha entrenat.
3: Així és. Neymar Júnior té un edema de grau 2 al bessó que el tindrà de baixa de 2 a 3 setmanes, segons el metge de la selecció brasilera. La lesió ha arribat 10 dies després de conèixer la celebrada convocatòria en Brasil de cara al Mundial, que per cert representaria la seva quarta participació en una Copa del Món. L'extrem, però, no abandonarà la concentració malgrat la lesió. El doctor de la selecció ha assenyalat que continuarà un tractament intensiu en els pròxims dies. Neymar es perdrà els dos amistosos previs al Mundial contra Panamà i Egipte i serà dubte per Ancelotti de cara al debut a la fase de grups contra el Marroc el 14 de juny. Fins que no superi les proves definitives que marca la FIFA 24 hores abans de l'estrena mundialista, no podrem saber si participaran al Mundial o no en el seu lloc i podran entrar també jugadors que s'han quedat fora, com João Pedro.
0: Per tant, pendents de Neymar, la gran sorpresa que torna a tenir el turmell tocat. I en poliesportiu, parlant de sorpreses, hem tingut la més grossa de totes a Roland Garros, perquè ha quedat eliminat Jannik Sinner.
5: Exacte, sorpresa majúscula, el número 1 del món Sinner ha caigut eliminat a segona ronda del Roland Garros a mans de l'argentí número 56 del món, Juan Manuel Cerúndolo. De fet, encara sorprèn més la derrota perquè l'italià tenia el partit totalment encarrilat, 6-3-6-2, i de cop tot s'ha torçat al tercer joc. Sinner ha hagut de demanar la presència del metge, la Philippe Chatrier, després del que semblava un cop de calor, i des d'aleshores 5-7 i després un doble 1-6. De totes maneres, Sinner ha sortit a pas a dir que no ha perdut només per la calor.
0: Per tant, sorpresa amb Sinner en aquest Roland Garros i veurem si d'un altre planeta segueix sorprenent-nos Marc Márquez, perquè pot ser que torni a córrer ja el proper Gran Premi. Ha rebut pràcticament l'alta.
5: Sí, de moment ha rebut l'apte mèdic per iniciar...
0: L'apte, no l'alta.
5: Exacte, l'apte mèdic, que vol dir que de moment pot iniciar el Gran Premi d'Itàlia a Mugello amb la condició que després del primer entrenament lliure d'aquest divendres al matí haurà de tornar a passar una revisió mèdica que determinarà si està en condicions o no d'afrontar la resta del Gran Premi.
0: Doncs n'estarem pendents, 20 minuts i les 9, comencem a obrir els melons grossos del dia.

0: Ja és a Barcelona Anthony Gordon, el primer fitxatge per aquesta temporada. Si el Barça, a la davantera, ha deixat sortir dos jugadors, Rashford, que acabava la sessió, i Lewandowski, que acabava contracte, Gordon ve per agafar, perquè ens entenguem, la vacant de Rashford, la del davanter de banda. Per tant, encara queda la carpeta grossa del davanter que estigui més previst que jugui pel mig, tot i que Gordon, ara ho analitzem, també ha ocupat les diferents posicions d'ataques polivalent. Nil Solà, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, Joan Tejedor, molt bona tarda.
0: Ens explicaves ja ahir que estava pràcticament tancat, avui el que t'hi jugues ens deies que aterrava, i efectivament l'has vist arribar a l'aeroport i ha passat la revisió mèdica i tot.
1: Sí, l'hem vist arribar a l'aeroport, acompanyat dels agents, també de la seva família. Ja ha passat la revisió mèdica, també ha firmat els contractes. El primer fitxatge d'aquest Barça per la pròxima temporada, Hansi Flick, l'extrem que comentàvem ahir, amb agressivitat, amb desequilibri, amb verticalitat, capaç de repetir molts esforços a nivell físic, de recuperar, de pressionar, de marcar gols. Una bona incorporació per Flick, que no vol dir que marxi Rafinha. Al revés, en principi, segons confirmen fonts del club, Rafinha aquesta temporada, insisteixo, aquesta temporada, es quedarà al Barça. Hi ha més moviments, Teje, la d'Anthony Gordon serà la primera cara nova, és el substitut de Rashford. Jo, com a mínim, per la informació que tenim a la cadena SER, això li tanca totalment la porta a Rashford, però és que hi ha més noms que estan sobre la taula i que a les últimes hores et despistes una mica al Barça i el moviment és absolut.
0: Absolutament. Ara els repassem. Aquest migdia el que t'hi jugues, el nostre especialista en futbol internacional, l'Àxel Torres, ens feia una bona anàlisi de com pot encaixar Gordon i d'aquest preu de 70 més 10 milions d'euros, que per l'Àxel, per com està el futbol a dia d'avui, crec que és una bona operació.
2: Absolutament. És capaç d'associar-se i és capaç també d'anar a l'espai, de tirar aquestes desmarcades, aquestes ruptures, per buscar la profunditat. I que, a més, la pressió alta la porta a la sang, no? Per tant, jo el veig un jugador útil, que és cert que no tinc clar que sigui titular indiscutible, però sé que dir això quan pagues aquesta quantitat pot semblar una incongruència, però el futbol d'altíssim nivell ara mateix necessites que el jugador 12, que el jugador 13 siguin d'altíssim nivell també. Crec que si pots fer l'operació des d'un punt de vista econòmic, la faria sens dubte.
0: Econòmicament, ja ens ha anat explicant l'Adrià Soldevila que el Barça té virtualment la norma de la normalitat, la de l'1-1, que hem anat coneixent els últims anys, i que, segons també us hem vingut explicant les últimes hores, si ens mirem l'espai salarial que ocupa Anthony Gordon, l'opció que tenia el Barça de pagar 30 milions d'euros per Rashford, si sumem els 30 milions que costava el traspàs més la fitxa i ho dividim en els anys de contracte que se li feien a Rashford i fem el mateix amb Gordon, el 70 que costa, el que cobrarà, i dividim en els 5 anys de contracte

0: Álvarez, sembla que Deco ha agafat carrera, està en negociacions també amb el representant dels intermediaris que volen aportar en aquesta operació per Julián Álvarez. Sembla que a les pròximes hores el Barça podria fer una oferta del voltant de 100 milions d'euros en 90 fixes més 10 en variables. En principi, jo crec que no hauria de ser suficient per poder portar a Julián Álvarez, però tal com hem explicat avui al bar i al Keti Jugues també, en el Barça li han traslladat que Julián ha dit a l'Atlético que en cas de sortir vol anar al Barça. I aquí t'afegeixo que Julián sent molta atracció per poder jugar al Barça, per jugar sota les ordres de Hansi Flick, i que veu que segurament l'objectiu que ell tenia de lluitar pels títols i de fer un pas endavant a la seva carrera podria fer-ho, podria estar més a prop si pogués jugar al Barça. Hi ha optimisme al voltant d'aquesta operació. No serà senzilla com ha estat segurament la d'Anthony Gordon, però Deco treballa per poder-ho fer abans de que s'iniciï el pròxim Mundial.
1: Així com Gordon al Newcastle et va dir adéu, sí, vinga, va, doncs tanquem-ho ja, amb l'Atlético és més complicat que sigui tan automàtic, però, com explica el Nil, si Julián ha fet aquest gest que, segons ja han traslladat al Barça, ha estat així, de dir-li a l'Atlético, no només vull sortir, sinó que vull que sigui només el Barça, si ha estat així, que és el que li consta al club blaugrana, doncs veurem l'Atlético el que triga o no a venir-se a negociar. El temps li juga a favor, perquè, clar, el Barça ho vol tancar ràpid abans que el Mundial revaloritzi futbolistes, els clubs que han de vendre saben que les seves opcions passen pel contrari. Nom amb el que no s'hauria de negociar, són les prioritats, la davantera,
0: sí.
1: Gordon fet i el nou, veurem com evoluciona això de Julián, si el Barça envia la primera oferta i quina és la reacció de l'Atlético. Però un altre nom que ja hem explicat que havia estat ofert, que el Barça no el considerava prioritari, però que segueix sense definir destí, Bernardo Silva, hi ha algun canvi?
0: Bernardo Silva s'ha escalfat bastant l'operació en les últimes hores. De fet, fonts properes al jugador ens expliquen ara mateix fa només uns minuts que és el moment que més a prop està del Barça. Se'l prioritza per davant de Marcus Rashford i Flick va acabar molt descontent del rendiment a les últimes setmanes, els últims mesos de Rooney Bargi. Se li obre la porta a Rooney Bargi, això sí, i això també ho podem explicar ara mateix en primícia el que t'hi jugues, només amb una sessió amb opció de compra o traspàs, és a dir, el jugador tampoc vol una sessió normal, li obre la porta Flick a Rooney Bargi, això vol dir que Bernardo Silva, a part de jugar per dintre, també pot jugar en aquesta posició on se l'ha vist jugar moltes vegades, d'extrem i anant cap a dins, però aquesta operació, insisteixo, que no era prioritària pel Barça, que interessava, era un jugador que agradava, que se li havia ofert al Barça diverses vegades, doncs ara sembla que pot anar endavant, i a més, el futbolista, la seva il·lusió i les seves ganes també, com passa ara mateix amb la majoria de futbolistes arreu del món, és poder acabar jugant al Barça.
1: El que cobrava el City, imagino que s'ho ha de treure del cap, i no sé sí. Si això implicaria fins i tot esperar que hi hagi alguna sortida al Barça, també.
0: Jo crec que si es fan aquests tres futbolistes hi ha d'haver alguna sortida important. Jo ja saps que quan hem anat parlant aquí a la grada i també a les transmissions, crec que un dels que el club hi havia millor que sortís és Jules Koundé, perquè té la posició, creuen que coberta, però no podem amagar que hi pot haver alguna sortida sorpresa tal com estan en el mercat. I clar, Bernardo Silva, Julián Álvarez i Anthony Gordon són tres recursos molt potents per un Barça, que al mig del camp ja té bastants futbolistes, que sembla que Marc Casado ha de ser el que ha de sortir, però que també s'ha de veure si n'acaba sortint algun altre més. Com he explicat avui al matí, el que t'hi jugues, els 100 milions d'euros pel davanter estan posats igual, com ha explicat sí que el Bar. Per tant, Anthony Gordon firmat, ofensiva les pròximes hores per Julián Álvarez, i podem explicar ara mateix aquí a la graderia del balcó que Bernardo Silva més a prop que mai del Barça, sense estar, evidentment, tancat, i que a Rooney Bargi se li ha obert la porta. Opció de compra, sessió amb opció de compra obligatòria o traspàs ara mateix. Ja saps que al Barça les coses poden canviar totes molt ràpid.
1: Doncs aquí tenim els tres fronts ara mateix. Nil, i seguirem a sobre, a 2:15 a l'Arguero Més.
0: Una abraçada.
1: 12 minuts i les 9. Lancer.

0: Hi haurà de tornar al Sarsa el Girona i ho haurà de fer sense Mitchell. Ja és oficial. Àlex Luna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs no diré que sorprès, perquè era una notícia sí, esperada, però sempre toca una mica que pugui marxar Mitchell, especialment per la petjada que ha deixat aquí el Girona.
0: Ja és oficial, Mitchell no seguirà la banqueta del Girona la temporada que ve, també ens explicaves aquest migdia que Quique Cárcel ha estat ratificat com a director esportiu, per tant, a veure com es recompon amb quina nova figura a la banqueta i amb quins canvis a la plantilla, no? Però sobretot ara la carpeta és aquesta, acomiadar bé Mitchell com toca, després de tot el cicle que ha fet, i trobar-li un substitut.
1: Sí, és el més important, és la prioritat. De fet, el club no s'ha dirigit a la

0: afició, que és potser el que reclamava, no? Després del descens, que sortís el club a dir alguna cosa més enllà del president del Figeli. La propietat no havia dit res. El que hem pogut saber, doncs, era perquè precisament s'estaven intentant tacar aquests temes. Primer, el tema de la direcció esportiva, si continuava Quique Càrcel. Un cop ja s'ha sapigut, doncs, el tema de l'entrenador, que per cert, i també ens ho ha comentat en Nil, que hagués continuat en cas de no baixar a segona. I bé, després d'aquesta etapa, que ja semblava que es tancava un cicle i que ha acabat amb la notícia de l'adeu a Mitchell, doncs ara sí, la prioritat és buscar un entrenador. Evidentment ja els ha buscat. El propi Nil també ha dit aquest matí que s'havien reunit amb el seleccionador de Panamà. Carles Martínez era un dels altres, fins i tot s'havia apuntat a la llista Eder Sarabia, que no serà, perquè ja va anunciar que deixava momentàniament el futbol. García Pimienta, fins i tot a la llista estava Dai, l'entrenador de l'Europa i excapità del Girona, i fins i tot, aquesta és una sensació, encara no és informació, però tinc una sensació de que potser també està a la llista l'entrenador del filial, Quique Álvarez, que juntament amb el seu germà doncs, han fet una molt bona temporada de segona ref.
1: I no és gens mal nom. Doncs, Àlex, hi seguirem a sobre aquests dies.
0: Gràcies, sí, seguirem a sobre.
1: Fins ara. Tinc per aquí també la narradora del Girona Carrusel. Hola, Núria Vilamala, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, TG, bona tarda.
1: Remata un moment de signatura perquè tu has narrat tota l'era Mitchell des de la segona divisió fins a la Champions i aquesta caiguda a la cadena SER.
2: Sí, i en aquest cas no serà un tòpic, TG, dir que Mitchell ha marcat un abans i un després, a la història del Girona. Va arribar un equip acostumat a jugar a play-off d'ascens a primera, a perdre'ls i a més a fer-ho d'una manera molt cruel. Ell va tornar al Girona a primera amb un play-off que va acabar amb una nit màgica a Tenerife. Va canviar la mentalitat d'un equip que més un cop a primera ha meravellat amb el seu joc i ha competit de tu a tu amb els grans. I a més, ha portat el Girona fins a l'imaginable, fins a jugar a la Champions League i trepitjar estadis com San Siro o el Parc dels Prínceps. Amb Mitchell, el Girona ha estat un dels millors equips de la Lliga, ha jugat el millor futbol vist mai a Montilivi i ha arribat a fintes impensables com jugar a la Champions. Però el llegat de Mitchell, TG, a més, va molt més enllà. Ha demostrat ser un entrenador top, ha portat a molts jugadors a exhibir el seu millor nivell i ha estat un exemple més enllà de lo futbolístic, perquè ha entès des del primer moment que el Girona era molt més que un club de futbol, un tècnic de Vallecas que ha entès la importància de la cultura catalana d'integrar-se a Girona, Catalunya, d'aprendre el català des del primer moment i ha estat un gran exemple a Mitchell. I ara tegen un dia com avui, que més enllà d'aquest últim descens, no? Posem una mica en perspectiva tot el que hem viscut amb Mitchell. Només ens queda, òbviament, des de Girona donar-li les gràcies en majúscula, desitjar-li tota la sort del món i mantenir l'esperança, tegen, qui sap si algun dia aquesta història tan bonica entre el Girona i Mitchell pot tornar-se a repetir.
1: Ha de passar a la història del Girona com un mite. Gràcies, Núria.
2: Una abraçada.
1: Ho rematem amb bàsquet. La primera cita del dia d'avui era la roda de premsa de Xavi Pascual, de l'entrenador del Barça de bàsquet, en què ha explicat els motius pels quals, quan acabi aquesta temporada, quan el Barça guanyi o deixi de lluitar als play-offs de la Lliga CB, pagarà la seva clàusula de rescisió i sortirà del club. El Xavi Saissó, que ja ha estat, ens ha preparat aquest resum pels que no l'hagueu pogut escoltar.
3: És la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per d'endavant. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera fora de comunitat i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat més. Més que no pas la mirada del futur. El futur de la secció serà molt millor que el present actual, com si diguéssim, tot i que el present, ara que recuperarem a tothom, cuidado, que si estem tots serà diferent i si ens posem a tots en forma i arribem a final tots en forma, tenim les nostres opcions amb tots els respectes per tots els rivals. Però jo he viscut el present i el present és el que a mi m'han fet molt de mal. No? Jo crec que és la primera vegada que no poso el Barça a quarts de final. Però per mi això és definitiu. És que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte.
1: Xavi Saissó, com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda, Teje.
1: Quina sensació et deixa la roda de premsa? Quines conclusions treus?
4: Bueno, jo crec que és una roda de premsa elegant per part de Xavi Pascual, per llegir moltes coses entre línies. Jo la resumiré dient que no s'ha adaptat a perdre i a la manera de funcionar ara del club envers el bàsquet. Això li ha generat, com hem escoltat, desgast i patiment per no assolir objectius, com almenys arribar a quarts de final de l'Eurolliga. Però, clar, hi ha algunes incògnites, per exemple, aquí, en les que no ha volgut entrar Xavi Pasqual. Una és el seu futur. Li han preguntat, bueno, tens alguna oferta? S'ha parlat de Dubai, ha dit que no tocava, per tant, no parla, haurem de veure més endavant. La relació entre Navarro i ell i Mario Bruno. Ell diu que és perfecte i tal, però clar, el club està buscant un substitut a Navarro, com ja vam explicar ahir, no? Fitxatges que ha fet ell, fins a 4. El nou entrenador els voldrà. Si arriba Obradovic, voldrà Mike James, que és un jugador molt, molt conflictiu. Bueno, clar, són coses que, com dic, s'han de llegir entre línies, perquè, per exemple, Xavi Pasqual s'ha queixat moltes vegades, jo crec que és un dels temes pels quals marxa, de la nul·la autoexigència del club per millorar. I també ell va demanar un fons de contingència per fitxar en cas de lesions a cara a la temporada vinent, i el club li va dir que ho estudiaria, però no li han dit res més. Per tant, jo crec que se'n va emprenyat, però avui ha fet una roda de premsa, bueno, clar, davant tenia a Navarro, a Bruno, al president en funcions, a Rafa Juste, a Enric Massip i tal. Quan els hem vist tots a la primera fila, hem pensat, bueno, pues, Pasqual, el que no podrà fer avui, en el que diem en l'argot periodístic, és fer una rajada, perquè, en fi, tal com era l'escenari, no, ja es veia venir que no passaria.
5: I els entrenadors o grans mites del Barça que surten per la porta gran i que deixen el seu nom immaculat no acostumen a fer-ho, acostumen a passar-s'ho. I no és el primer que diu que perdre amb el Barça desgasta el doble, perquè només et toca la part professional de que t'hi va la feina, sinó que, a més a més, t'hi va la part emocional. Són molts els que han dit això. Ara, Xavi, quan diu és que no m'acostumo a perdre, entenc que això l'hagi desgastat aquesta etapa, però ara que ve un estiu pel mig per fer net i aquesta conversa que ha anat tenint de com pot pujar el pressupost de la secció en 8 milions dels fitxatges que pugui tenir lligats, dels canvis que es puguin fer a l'estructura si es prescindeix de Navarro i veurem si de Mario Bruno i que es porti una altra figura que sigui al capdavant de la secció. És a dir, Xavi Pasqual, amb tot això, el fet d'haver-se desgastat perdent i tenint estiu per recuperar-se i canvis a la vista, entén que, malgrat això, veu que pot ser que la tònica sigui la mateixa, o estic llegint massa entre línies?
4: Bueno, no. A mi hi ha coses, com dic, que, com aquesta, que no acabo d'entendre, no? Perquè si el futur és bo en el Barça, bueno, doncs, llavors queda't i tira endavant i intenta solucionar-ho, no? Vull dir, clar, haurem d'anar veient, no? Vull dir, pot ser que ell, doncs, hagi fet un relat avui i que, en el fons, dic, pot ser, doncs, hi hagi la superoferta de Dubai, que se sabrà, doncs, quan acabi la temporada i se'n vagi, doncs, a cobrar el triple que aquí, no? Vull dir, no vull dir que això sigui per lo que és, però pot ser, no? Però, clar, és que ell diu, bueno, és que el futur és molt bo. Bueno, doncs, llavors anem a intentar arreglar-ho, no? Jo entenc que ell, el que s'ha donat compte, perquè ell diu que va entrar al Barça, ho ha dit també, més amb el cor que amb el cap, el mes de novembre, i que ell es veia venir que podia passar això, i que ha passat, no? Quan diu això vol dir que no li fitxessin, que no es classifiqués ni pels quarts de final de l'Eurolliga. Bueno, doncs ha passat, no? Ha passat. El club funciona, pues, com funciona amb les seccions, no només la de bàsquet.
6: Cadena SER. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, el balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
7: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
8: Me estás hablando a mí. Cada año para mí es un regalo.
9: ¿Qué le regalarías a tu hermano?
8: Yo un ñu.
10: Ya, pero mira, a mí me gustaría más un mamut. Te voy a contar la historia de los mamuts. Mira,
9: ¿me estás vacilando?
10: Iban unos cuantos mamuts y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles, y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles, y los tiraron. Pues que el año siguiente pasaron, joder, y en vez de 50 había 1000. Fue pasando año tras año y cada vez había más árboles. Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
9: ¿Qué pasó?
10: Que salió un bosque que se llama el Pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
9: En mamut. Viajando en un mamut.
7: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.